0: escoltes, Icar.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa...

0: no sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Coses

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Ernest.

0: I think I might.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: vols
2: que t'ho digui el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
2: no... T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui. Es
1: diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

out of here. Eat zucchini.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

escoltes ICAT.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Ràdio Arenys és la primera en música.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
0: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
0: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
0: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
0: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees. En una compareixença que just acaba de finalitzar, el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira, ha anunciat un dia complicat i que el perímetre irregular d'aquest incendi pot dificultar les tasques d'extinció. A més, ha demanat una reducció màxima de la mobilitat a la zona. Es manté, doncs, el confinament a 7 municipis i el tancament del massís de les Gavarres. I pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GI-B-6 66-12 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura només permet l'accés als veïns. D'altra banda, avui passa a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a prop de la carretera GI-660. I pel que fa als incendis, una vintena de municipis del Baix Empordà i del Gironès es mantenen avui amb el nivell 4 de perill extrem. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb nivell 3 de perill molt alt. Moment, doncs, ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem aquest diumenge pendents a aquestes hores de l'incendi que té lloc a les Gavarres, al Baix Empordà, que continua cremant i que aquest matí la tramuntana amb poca intensitat continuarà bufant i a partir del migdia la marinada tornarà a aparèixer. Amb un diumenge que en general serà molt assolellat i a la tarda

0: tarda tindrem alguna tímida nuvolada al Prepirineu més central. Amb unes temperatures que s'enfilaran una miqueta més respecte a les d'ahir dissabte, avui iniciem un període d'onada de calor on avui les màximes més elevades quedaran restringides sobretot a l'interior de les comarques de Girona, al prelitoral central i al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Avui assolirem els 40-41 graus, per tant, jornada càlida. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I en cultura, el Canet Rock d'enguany s'ha convertit en una festa major per homenatjar la trinca i el desaparegut Toni Cruz. En la seva tradicional actuació al festival, Josep Maria Mainat ha omplert l'escenari de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres components del grup, tot plegat després d'un missatge generat amb intel·ligència artificial del mateix Cruz, en què s'ha adreçat al públic en to de testament artístic. I en els esports, Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equip celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
6: Hola, què tal, com estan? Quan el sol ja s'ha amagat darrere el campanar i el mar queda fosc i tranquil, és quan més bé s'escolten les cançons de sempre, les que parlen de barques petites, de mariners valents, d'amors que esperen el moll i de nits d'estiu amb olor a ron cremat. Això és Cançons en gust de mar, havaneres i música marinera que formen part de la nostra història i del nostre paisatge. Cançons que han passat de pares a fills, de plaça en plaça, i que encara avui ens fan mirar l'horitzó amb un punt d'enyorança. Es posin còmodes, abaixin les llums si volen, i deixin que la música ens porti mar endins. Comencem!
2: Sons a Cau d'Orella. Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
6: Quan el mar està quiet, sembla que no passa res, però tots sabem que sota aquesta calma hi bateguen històries antigues, històries de padrins que sortien a la mar abans que claregi, de barques petites i de mans plenes de sal. Comencem el programa d'avui mirant a l'horitzó, com qui mira a un amic de tota la vida. I qui ens farà mirar l'horitzó? Doncs és el grup Mar Endins amb La Vista a l'Horitzó.

Al nostre poble sempre s'ha dit que el mar no és feina fàcil, que tot ho dona, però també que tot ho pot prendre. Els mariners ho saben bé. Cada sortida és esperança, però també respecte. Aquesta cançó parla d'això mateix, del coratge tranquil dels qui viuen pendents del vent i del cel. Escoltem-la i pensem en tota aquella gent que ha fet de la mar la seva manera de viure, com aquest tema que ens porten les veus dels pescadors i que porta per títol Brau Pescador.

Quan una barca entra a port, hi ha un moment molt especial. El motor s'atura, les cordes s'amarren i, de cop, tot sembla més petit i més proper. El port és a casa, és conversa, és olor de gasoil i de peix fresc. És salutacions de moll a moll. Aquesta cançó ens porta just en aquest instant que és el retorn. I si hem d'anar amb un tema que ens parli del retorn, aquest és el que ens porta el grup Gavina, amb Tornem a port.

I mentre ells naveguen, algú es queda mirant el mar, des del balcó, des de la platja o des del mateix moll. Esperar forma part de la vida marinera. Esperar notícies, esperar una vela a l'horitzó, esperar que el temps aguanti. Aquesta peça parla d'aquesta espera callada, que només entén el que l'ha viscuda. I qui és que viu aquesta espera? Doncs és la dona del pescador, no podia ser una altra. Ens l'interpreta el grup Barca de Mitjana.

Hi ha amors que neixen una nit d'estiu, amb la lluna reflectida a l'aigua i una guitarra que sona fluixet. L'amor i el mar sempre han anat de bracet. Potser perquè tots dos són intensos, imprevisibles. Aquest tema ens parla d'un amor així, sincer, una mica trist, però impossible d'oblidar. I aquest amor que té un mariner i aquest amor que té un pescador és l'amor al mar que ens la canten els pescadors de l'Escala.

Recordo que els avis deien que a la taverna s'hi arreglava el món. Entre gots i rialles sortien històries que semblaven rondalles, cançons que passaven de boca en boca i que encara avui canten. La que ve ara és d'aquest aire de taverna, de colla reunida després de la feina. I la colla que es reunia després de la feina i que ens parla de taverna és la que ens porten el grup Les Veus del Mar, un grup que ja fa temps deixava els escenaris, amb La taverna dels pescadors.

Però no tot és calma i ron cremat. El mar, com no, també s'enfada, i quan s'aixeca el vent, tot canvia. Les onades piquen fort i el cel es tanca. Aquest tema té aquest punt de força, de respecte per una mar que no es deixa dominar. Escoltem-la amb aquesta idea al cap. El mar no se'l desafia, el mar se'l respecta. Com aquesta cançó que ens porta el grup L'Empordanet, un altre que també fa temps deixava els escenaris. A la mar, la sal.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: I després de la tempesta sempre arriba la calma, i amb la calma aquella llum suau que el capvespre que tant ens agrada, quan el sol es pon darrere el perfil del poble i el mar queda platejat. Aquesta cançó és així, suau i plena de nostàlgia. I una cançó que sigui suau i que ens parli d'una mar tranquil·la és aquesta Mar Bonança que ens l'interpreta el grup Arjau.

Les cançons van arribant de lluny, però aquí hi ha trobat casa. Han passat generacions, però continuen sonant igual d'autèntiques. Aquesta peça manté aquella essència primera, la que fa que només a sonar ja ens transporta una nit d'estiu a la fresca. I una nit d'estiu a la fresca va molt relacionada amb aquesta habanera, la d'en Tomeu Penya, aquesta vegada no per en Tomeu, sinó per al grup Boira.

Quan una cançó és coneguda, passa una cosa bonica. No cal demanar-la que la cantin. La gent s'hi suma sola. Aquesta és d'aquelles que segur que més d'un esteu murmurant abans que comenci. Deixem que soni i que cadascú la canti com vulgui, des de casa o des del record. I una d'aquestes habaneres primeres que tothom coneix, que tothom canta, és la que va fer famosa el mestre Sebastián Iradier, una de les més versionades, fins i tot l'Elvis Presley en va fer una versió, més ben dit, una adaptació. Estem parlant de La Paloma, i els de Vilafranca, el Seixató, ens la interpreten.

El mar de nit és diferent, més profund, més seriós. Només se sent l'aigua picant suaument i alguna gavina despistada. Aquesta vanera ens porta aquest silenci, a aquest moment que ens sembla que el temps s'aturi. I una vanera que s'escolta amb silenci i pot aturar tot el temps que faci falta, aquesta habanera és vestida de nit i ens l'interpreta la filla dels pares que la van fer possible, la Sílvia Pérez Cruz.

Ens acostem al final del programa i ja es nota aquell ambient de festa tranquil·la, com quan la plaça ja s'encenen els llums i algú prepara el cremat. Aquesta peça té aquell punt alegre que fa picar de mans i mirar el veí en complicitat. I si els hi proposo aquesta cançó, segur, segur, segur que picaran de mans. És el Canó de Palamós amb el Portbó i els Mongrins, d'aquell treball discogràfic que es varen acoplar. Acoplats.

I arribem al final. El mar continuarà aquí, demà, com sempre, pacient i immens. Les cançons també hi seran, esperant una nova nit d'estiu per tornar a sonar. Gràcies per compartir aquesta estona de ràdio amb gust de sal i de poble. Tanquem amb una última cançó que ens doni regust de mar. I aquesta del pescador, no sé si ens donarà regust del mar, però ens encanta escoltar a la Neus Mar i les joves veus del mar, el futur d'aquest gènere musical. Esperem que sigui així. L'escoltem.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
2: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
3: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
2: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
3: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
2: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
3: Reserves al 93 158 60 65.
2: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
3: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de les Gavarres continua estabilitzat, però els bombers mantenen la preocupació pel flanc dret perquè el perímetre és molt irregular, amb focus secundaris i perquè avui comença una altra onada de calor i està prevista també marinada. Escoltem el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira.
6: Continuarem treballant al llarg de tota la jornada. Sí que continuem amb una preocupació per el fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris, que ens dificulten, diguem-ne, fixar un perímetre d'una manera clara entre el que ha cremat i el que no ha cremat. També tenim zones en què l'incendi ens ha saltat fora del perímetre, que és el tema dels focus secundaris. Per tant, l'incendi el mantenim, tal com us vam explicar ahir, en una fase d'estabilització, però també amb una preocupació perquè per davant tindrem un dia complicat.
5: De moment s'han comptabilitzat 8 cases que han estat afectades al 100% i 8 més de forma parcial, així com algunes indústries. Rovira preveu que durant el matí es puguin aixecar confinaments, però ha demanat evitar el turisme d'incendi per deixar treballar els serveis d'emergències. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i la GI-664 entre Caça de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, només permet l'accés als veïns. A més, avui passarà a disposició judicial el treballador que va originar aquest incendi el passat divendres mentre realitzava treballs amb una radial a la carretera GI-660. I en aquest ordre de coses, avui una vintena de municipis del Baix Empordà i del Girones precisament els que estan al voltant d'aquest incendi es mantenen amb el nivell 4 de perill extrem d'incendis. A més, hi ha uns 400 municipis d'una vintena de comarques amb el nivell 3 de perill molt alt. I seguim amb successos, perquè un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter s'ha registrat aquesta matinada davant la costa de Tarragona, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

0: Catalunya. El sisme s'ha produït minuts abans de 3:15 a una profunditat d'uns 5 quilòmetres i amb l'epicentre uns quilòmetres mar endins davant la costa del Tarragonès, segons ha detallat aquest institut. I tanquem amb els esports. Jonas Vingegaard és el primer líder del Tour de França després d'imposar-se a la contrarrellotge per equips celebrada ahir pels carrers de Barcelona. Avui, segona etapa amb sortida des de Tarragona i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.

0: bon dia, un altre diumenge amb vosaltres, arenyens i arenyenques, sòcies i socis de l'Esplai, amb la vista posada a la Festa Major, que ja s'acosta. Bon dia. I ho farem el programa amb...
1: La Magda, bon dia a tots i bon diumenge.
2: Hola, bon dia a tots, sóc la Mari Carme.
0: I jo, Gabriel, bon dia.
1: I aquí tenim, avui tenim a la regidora de festes. Bueno, és més regidora de més coses, Però bueno, avui ets de festes, Que ens vindrà a explicar totes les festes com es preparen. Ara posarem una mica de música i continuarem. Arriba la...

0: bé, i aquí tenim a la Marta Serrano, és que abans no ho he dit, eh? Què tal, Marta?
1: Molt bé, bon dia a tothom.
2: Sí, bon dia.
0: Ja estàs
2: bon
0: a punt, ja estàs a punt de treballar.
1: Tot a punt.
0: Sí,
1: tot
0: perquè
1: a punt.
0: Tu treballes aquests dies, eh? Treballes molt, eh?
1: Des de demà, dilluns, fins al diumenge que ve.
0: I tant. I llavors, va, comença'ns a explicar tot el programa.
1: De festa major.
0: Programa de festa major.
1: A veure, el dia oficial que comencem la festa major és dimecres, que és el dia del pregó, vale? Amb moltes activitats que l'explicaré.
0: O sigui, el dia 8, eh?
1: Sí.
0: No, és que nosaltres hem de posar també, per això aprofito, que posarem que a partir de 8, 9 i 10 l'esplai estarà tancat.
2: Sí, això també el diem anticipadament.
1: 11 i 12 també, eh?
0: Bueno, 11 i 12 ja tanquem sempre. Aquests ja són fixes.
1: Però he de dir que el dia 6, que és demà, dilluns, sí, sí, és el dia que els joves guarnim la plaça i fem l'enramada. Mm. Llavors, tot i que no hem donat el tret de sortir de la festa major amb el pregó, sí que és un acte festiu i, per tant, convidem a tothom qui vulgui venir. Vinga, a veure-ho. A part, com us comentava just abans d'entrar, Barraques fa 25 anys. Llavors, també demà dilluns fem un vespreig musical a la placeta.
0: Vespreig.
1: Vespreig.
2: Ara es diu vespreig.
1: Sí, vespreig.
0: Sí, el tardeo no m'agradava.
1: No,
0: eh? Vespreig és molt maco.
1: Fem el vespreig. És que la paraula és més maca.
0: Sí, sí, és més maco.
1: Doncs, un cop acabi l'enramada, hi haurà aquest vespreig musical com per donar el tret de sortida als 25 anys de Barraques.
0: Està bé.
1: Per tant, és l'escalfament a la festa major.
0: Ja. Perquè l'adorno també el faran els de les Barraques?
1: Sempre, cada any.
0: Ho fan sempre,
1: cada any s'organitzen ells i fan l'enramada des del campanar que va,
0: sí,
1: això.
0: Que va, doncs ho fan ells. Ja, sí. Ja.
1: Tot ells, amb escales. És xulo de veure.
0: I això, la música, que serà de ballar o només per escoltar?
1: Podreu ballar, hi haurà un bar, també. No, són DJs.
0: Podran, no podrem, jo...
1: Sí, tothom.
0: Avui li he dit al meu home, dic, mira, el pare per la festa major, com que ningú et coneix a tu, podríem anar a ballar quan facin els 80. I diu, ah, bueno, si vols anem a ballar. Diu, ara, després si l'endemà em moro...
1: No, però... I hem demanat als DJs que dilluns posin música per tothom. O sigui que qui vulgui està convidat. I ara ja passaríem, doncs, al dia 8, que coincideixen tantes coses aquest dia...
0: Bueno, clar.
1: Que si ja passem aquest, tenim la festa major ja guanyada.
0: Molt bé. A veure, va, com comença?
1: A veure,
0: com comença el dia?
1: Comença amb la plantada de gegants, que estrenen vestits nous aquest any. Per tant, això, tothom al Calissai.
0: Tots els gegants o només la Flor d'Alba?
1: No, Flor d'Alba, Tallaferro, Roc i Maria.
0: Ah, o sigui, quatre.
1: Caram. Uns quants.
0: Sí, sí, i tant.
1: Sí.
0: Qui fa els vestits dels gegants, ja? Que ha posat a preguntar.
1: Ostres!
0: Ara
1: m'has pillat, eh?
2: Això no estava previst, això.
1: No estava previst.
0: Però ho fa algú d'aquí del poble?
1: No, és una empresa que es dedica a fer vestits de gegants.
0: Vale.
1: Sí. I de fet, hem anat a buscar aquells que es veu que són els millors.
2: Home, ja t'ho he dit, és una empresa que es dedica a això.
0: Sí, és una empresa.
1: És una empresa, no sé el nom. No sap greu, però...
0: No, però que no hi hagués algú aquí en el poble que s'hi dediqués.
2: Que es treballi tot l'any.
1: No. Ja estan acabats, que ningú pateixi, per tant, es veuran... Doncs això, a 6:45 de la tarda... Aquí al Calissai, doncs, estrenem els nous vestits. I els gegants tot seguit aniran baixant fins al pregó. D'acord? Que el pregó, com sempre, és a la plaça de l'Ajuntament, i aquest any l'AFA, l'Associació de, sí, de Fotografia de Arenys de Mar, també fa 25 anys i són els encarregats, doncs, de fer aquest pregó, a veure amb què ens sorprenen.
0: Yeah.
1: I farem tots junts aquest brindis popular a la plaça de l'Ajuntament. Paral·lelament, a la plaça de l'Església, aquest any ens coincideix la botifarrada popular del Cau, el bingo musical, i quan tothom acabi, tant de la botifarrada com del pregó, i ens ajuntem, i en les completes...
0: Ja. Ah. Caram.
1: Que qui vulgui viure-les des de dins l'Església o des de fora les portes esperant per cantar l'himne. I després la traca, ja us dic que és un dia ben farcit, eh?
0: I tant.
1: La traca i tot seguit, doncs, a Barraques, amb Miquel del Roig i un altre grup de versions que es diuen Amics de Manel.
0: Vale. Tot això, el ball, on serà?
1: A la plaça de l'Església.
0: A la plaça de l'Església.
1: Clar, normalment el pregó es fa abans, no? Però aquest any ha coincidit... Doncs amb la botifarra de les completes,
0: tot
1: la traca...
0: O sigui, la gent haurà d'anar...
1: Es pot fer tot, però s'ha de ser molt ben organitzat.
0: Riera amunt, riera avall...
1: Exacte. Sí. És sortir a la Riera a les 6 de la tarda
2: i anar fent
0: els slàloms.
1: Exacte. Sí, sí, sí. Una roba que serveixi una mica per tot, una mica de mudar, una mica de festa.
0: Per córrer i ja està. I visca la festa.
1: Exacte. I tot això serà el dia 8. Després passem al dia 9, que és una mica més tranquil. No molt, però és una mica més tranquil després de totes aquestes activitats del dia 8. Sabeu que l'Ateneu Aranyenc sempre el dia 9 hi ha el concurs de billar, bueno, torneig.
2: D'escacs, no? O fan escacs?
1: De billar.
2: Ah, billar.
1: De billar.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Que això no ho organitzem nosaltres, però és una activitat que recurrent cada dia 9, bueno, per tant, sí, també val la pena anunciar-ho. A les 5 de la tarda, a la plaça de l'Església, els gegants fan la recollida de xumets, per tant, tots els nens petits que vulguin, més que vulguin, que els facin deixar el xumet, doncs que vagin a les 5 de la tarda a la plaça de l'Església.
0: Encara que després el recuperi. Sí.
1: O tinguem algun amagat.
2: No l'amagueu gaire.
1: La meva filla aquest any el deixarà.
2: Sí?
1: Els gegants, ja us explicaré.
0: A veure, com ha anat.
1: I després d'allà sortirà cap a l'Ajuntament a recollir, doncs, a les autoritats. Pujaran un altre cop cap a la plaça de l'Església, perquè aquest any tenim com a colla convidada la de Sant Feliu de Pallerols, que és una de les més conegudes de Catalunya, degut a que tenen un ball amb cavallets i així.
0: Sí.
1: Una copla en directe, per tant, jo crec que serà un espectacle, a part de gegants, cultural per veure-ho.
0: Això a quina hora és?
1: Això és... Exacte, serà a les 7 de la tarda, aproximadament. Ara no vull equivocar amb les hores.
0: No, bueno.
1: Sí, sí, a les 7 de la tarda.
0: Bona hora.
1: A la plaça de l'Església. És que com va tot seguit,
0: sí, clar.
1: Un quart d'hora amunt, un quart d'hora avall. Després, hi haurà una audició de curta de sardanes, ja que tenim la copla, doncs aprofitem per fer dos o tres sardanes. I a les 8 també, dins de l'Església, l'ofici de Sant Zenó. D'acord? Després de l'ofici de Sant Zenó anirà baixant una batucada fins a la platja, que llavors a les 11 són els focs.
0: Ja, clar.
1: Això cada any, això, dia 9...
0: Això no falla.
1: Jo he de dir que m'agrada més acabar amb els focs. Què opineu?
3: Jo també.
0: Sí, no?
1: És un final. És com el llacet.
0: És un final de festa
1: major. És el llacet de festa major, sí, i aquí ens ha quedat com al mig.
2: No? Fet...
1: On cau, sí, clar. El dia 9, com cau.
2: Clar.
0: Sí, clar.
1: Aquí ens ha caigut com al mig.
0: Sí.
1: Bueno, m'agrada més al final o al principi de tot, però això no ho podem triar, que el dia 9 és com és. I un cop acabi els focs artificials, aquí a la part coberta de la Riera hi ha los 80 principales.
2: Hombre,
0: a peus, aquí això, és on he de venir a ballar.
1: Que és un concert que tothom
2: Magda,
1: espera.
2: No has vist... No, hombre.
0: Expressió, ja dic que si no faig res a la festa major.
2: És l'evento que diuen que hi ha més gent.
1: Sí, és un concert.
2: Clar,
1: també l'hem posat
2: jo crec que ve gent de fora, que ho saben, clar.
1: I l'hem posat el dia 9, perquè tant el 8 com el 10 com l'11 hi ha barraques.
0: Sí.
1: I pensem que el dia 9, que no hi ha barraques, també el jove, no? El públic de barraques també pot venir a ballar aquí, perquè és una música per tothom.
0: És una música
1: per tothom.
0: Atractiva.
1: Sí, sí. Seria un Miquel del Roig, no? Però de los 80. Llavors, pensem que és per tots els públics i que l'èxit que té, doncs, encara es veurà augmentat.
2: Aquesta és la tercera o quarta, tercera vegada, sembla que us ho
1: veig. O quarta, eh?
0: Sí, perquè fa molts anys que ho anunciem. Sí. Quan anuncieu.
2: Tres segur.
1: Sí, tres o quatre. Perquè això ja ve del govern anterior i els portava. Vull dir que això és un èxit. I quan les coses funcionen, doncs no cal canviar.
0: No, s'ha d'aprofitar, i tant.
1: Exacte. Ja passem al dia 10, ja hem passat Sant Zenon.
2: Ja.
1: Però seguim amb la festa. En general és una festa molt musical, jo ho he dit a tot arreu, que hi ha música per petits, per mitjans, per grans i per més grans. Vull dir, hi ha altres activitats, com ara veurem, però l'essència jo crec que és la música. El dia 10 ve l'orquestra Salvatana, que sabeu que les orquestres, tant la Salvatana del dia 10 com la Montgrins del dia 11, segueixen el mateix patró, que és concert, sardanes, ball.
0: I ball, sí.
1: Per tant, és des de les 7 de la tarda...
0: És continu.
1: Fins les 12 o 1 de la matinada, música. També, això serà la part coberta de la Riera, tota la tarda nit, amb la Salvatana. Després, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església hi ha un ball per nens petits amb el grup En Bauca, que també ara és com força conegut en aquesta edat.
0: Ja.
1: A les 10 de la nit hi ha el Correfoc, que aquest any amplien una mica el recorregut i surten de la plaça de l'Església i després acaben a l'Ajuntament, com sempre. I després hi ha Barraques, que com a novetat aquest any hem apostat per un grup una mica més gros, i ve Doctor Prats.
0: Jo sabia que venien.
1: Sí, Doctor Prats, a Peluques, que és un grup també de versions, i Pere Pujol, que és un DJ, un punxadiscos, d'Arenys Amunt. Doncs amb això acabaríem divendres.
0: I llavors tots aquests que has dit ara, que fan la música a baix a la platja?
1: A la platja.
2: Ah, la
1: platja. Sí, simultàniament hi ha la Salvatana a la part coberta, bueno, i a la platja, Barraques.
0: Aquesta.
1: Sí. Per això el dia 9 hem posat 280 perquè pugui anar tothom.
0: Sí. O sigui que hi ha distracció a base de bé, eh?
1: Exacte.
0: Per un cantó i per l'altre.
1: Per l'altre. Sí, sí, sí. Tot el poble.
0: Per totes les edats i públics,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Sí, de fet, quan algun veí se'ns queixa, no? De...
2: Bueno, jo vi que hi estic a davant, eh?
1: Del soroll.
0: Sí.
1: Li diem, és que tot el poble... està així.
0: Sí, clar.
1: És que és festa major i una setmaneta... Sí.
0: No, nosaltres no, nosaltres
2: baixar,
0: no ens enterem de res.
1: Exacte, s'ha d'aprofitar.
2: No vols anar a intentar dormir perquè...
1: No.
0: Allí no ens arriba res.
2: No,
0: els petardos a vegades sí que arriben, eh?
1: Home, sí, els deveu veure, sí, no? Sí. Des d'allà o no?
2: No, es veu?
0: No, des de casa nostra. No,
2: jo pujo el terrat.
0: No, perquè quedem com d'esquena nosaltres.
2: No, jo sí, jo pujo el terrat.
1: Escolta, vius a un lloc privilegiat.
0: Si nosaltres pugem al terrat també ho veiem.
2: Home, clar.
3: Jo no tinc terrat.
0: Ah, jo sí que en tinc. Jo sí que tinc terrat i puc pujar dalt, però no pujo.
2: Ara,
1: bueno.
0: No pujo. I si no, ja vas allí dalt.
3: A la muntanya.
0: A dalt, allí, que hi ha el mirador.
1: Ah, també des d'allà és preciós.
0: Allà és preciós.
1: Allà
0: és molt maco.
1: Sí. Doncs ja passem al dissabte 11, que és el penúltim dia de festa major. Hi ha el matí de pesca, després ja de la tarda també entreguen premis de pesca al Mar Esport, que sí. Això també ens coincideix sempre amb el Correbars, que aquest any és la 15a edició del Correbars. Tothom celebra coses, sí, aquesta festa.
0: Sí,
1: això.
0: Sí.
1: Són nombres rodons.
0: Però el Correbars és per la tarda, no?
1: És a la tarda, és a les 5 de la tarda.
0: Però la pesca és al matí.
1: Sí, però per la tarda fan entrega de premis.
2: El Correbars és cada dia, no? Pràcticament, cada dia.
1: El Correbars.
2: Sí, no, o són 3 dies. No, però que ho fan cada dia.
1: No, el Correbars és dissabte.
0: No, és un dia.
1: És dissabte.
0: Sí.
1: El Correfoc és divendres.
2: Vale.
1: I el Correbars és dissabte.
0: Sí, que un dia ho vaig enganxar.
3: Ho vaig enganxar
0: jo, que a més van tots amb un barret.
1: Sí, home, és que fa molt de sol a les 5 de la tarda. Sí.
0: Home, ho vaig enganxar i vaig pensar, mare meva, on van tota aquesta gent? Clar, llavors me'n vaig enterar
1: sí. Doncs el Correbars també és la 15a edició i surt d'aquí del Calissa i a les 5 de la tarda, i per la Riera doncs van fent diferents parades.
0: Sí.
1: Llavors, a la part coberta de la Riera tenim l'orquestra Montgrins, que igual fa concerts, sardanes i ball. Per tant, fins la nit hi haurà música. El Correbars va fent
2: les seves.
1: I a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església hi ha el grup Rigui per Xics, que també és un concert més pensat per nens petits. I un cop acabi el Correbars, ens tornem a trobar a la platja, que hi ha 3 grups, Saxeni, Brou i la DJ Lia Jensen.
0: Bueno, jo no els conec.
1: Es veu que tots els que hem agafat aquest any són força famosos.
0: Bueno, jo els únics que conec és el doctor Prats.
3: Sí.
1: Sí, però es veu que Saxeni també són força famosos. Jo ja em queda lluny, això, però...
2: Diu que li queda lluny.
1: Bueno, perquè amb una nena de 3 anys conec més els de petits...
0: Els grups dels petits que no...
1: Que els de grans, però bueno... I tot això, doncs, fins a les 5 de la matinada, a la platja.
0: Ah, per aquí. Molt bé.
3: Maite, ens trobarem allà?
0: A on? A la platja?
1: A la platja.
0: O on?
1: A la platja, a les 5 de la matinada.
0: A la matinada és difícil.
1: Doncs hi ha gent que quan nosaltres marxem, perquè el dissabte recollim ja tot de la platja, quan nosaltres marxem, que surt gairebé les 7 del matí, hi ha molta gent, eh?
0: Que va a la platja, mare meva.
1: Nosaltres encara no hem dormit.
0: Però això és cada dia, eh?
1: Sí, sí.
0: Cada dia, jo ja ho dic, perquè jo quan arribo a 8:45, hi ha gent que se'n va.
1: Sí, hi ha gent que va molt d'hora.
0: Molt d'hora.
1: Sí.
0: I
1: diumenge hi ha... activitats finals. Una novetat també, a les 12 del migdia hi ha un Correaigua. Mira, un altre Correbars, Correaigua. que està més pensat per nens petits, però jo penso que és una activitat que tothom, amb la calor que fa...
2: Què feia, l'espuma?
1: Ho pot passar bé. Sí, jo crec que ruixaran...
2: L'espuma, i va, allò que fa,
1: sí,
2: va,
1: no sí, sé. Sí, sí.
0: I per on això?
1: A la plaça Lloberes.
0: Ah, vale.
1: Allà, a la sí. Nacional.
0: Mira, el que tenim més a prop.
2: Ah, sí, podeu anar-hi.
1: Després hi ha un vermut musical i una fideuà popular. Per tant, això és com una matinal pensada. A la plaça Lloberes.
3: Ah, tot aquí, ah, mira.
1: Tot allà.
2: Això us queda a prop.
0: Sí, no? Exacte. Primer ens ho dutxem, després tot, sí.
1: A 6:45 de la tarda hi ha la trobada de gegants, que comencen al mirador del cementiri i també aniran baixant fins a Riera.
0: Sí, aquella que ballen i
1: sí, voten. I venen també altres colles. Sí. Sí. Diria que sí, eh? Porto... El dia 9 segur, aquest... Bueno, si no, doncs ells...
0: És igual. Perquè amb els que hi ha aquí ja n'hi ha una bona colla, eh?
1: I a les 9 del vespre, ja per posar el llacet final, hi ha un espectacle de màgia. Mm. Que també hem volgut aquí a la part coberta de la Riera.
2: Sí.
1: Que tot i que és una màgia no tan infantil, sinó doncs, més per adults, també és apte per nens petits i que sigui una activitat doncs, que qui li vingui de gust després dels gegants d'anar a sopar i tot el que vulgui.
0: Això és a la nit, la
1: màgia. Bueno, és a les 9, és a les 9.
0: Ah. Però la màgia sí que m'agrada a mi.
2: Ja, doncs vine.
1: Doncs mira, a la part coberta.
0: Sí, a la part... Oi, a la part coberta. Ostres.
1: Està molt lluny, mica lluny. Però
0: sí,
1: bueno...
0: Perquè, i a més, si vens amb cotxe, no saps on deixar el cotxe, doncs no, és que...
2: Ah, davant tens el pàrquing, tens el xifrer...
1: Ja sé, que jo crec que diumenge ja haurem anat caient, eh?
0: Vol dir que ja no hi haurà tanta gent.
1: Clar. El dia 8 estarem tot el poble i el diumenge ja...
0: Sí, perquè si seguiu tot, la gent jove que us seguiu, heu d'acabar rebentats.
1: Sí.
2: Bueno,
1: sí, home, i a part, si ho vols fer tot dorms molt poc. Perquè, clar, acabes molt tard i comences força d'hora.
0: Molt d'hora.
1: Sí, a part, se'ns anonja el dinar familiar, no? És
0: com... Clar, és que, vull dir, és un seguit, sí, això de la festa major és un...
1: Però, bueno, jo, tot i així, animo tothom a sortir el dia 6 a l'enramada, el dia 7 que descansin, i el dia 8...
3: Tornem-hi.
1: Ja, tornem-hi.
2: Anar triant bé els llocs.
1: Sí, sí, jo penso que és una festa major on tothom s'hi pot sentir còmode i trobar activitats que els hi pugui agradar.
0: Sí, sempre hi ha coses, home.
1: Sí, i llavors és el que dieu, que seleccioneu les activitats que vulgueu.
0: Jo segurament que vindré tot a l'infantil, veus, amb la meva edat. Sí, perquè vindran els crios, doncs...
3: Si hi ha els nens.
0: Clar, doncs vens a l'infantil.
1: Jo són les activitats que veuré la meva filla, la resta.
2: Veus? Clar, estàs obligada, no?
1: Li diré adéu el dia 8 i la recuperaré el 12.
0: Sí, però tu hi has de ser moltes coses.
1: A tot. Jo hi seré a tot.
0: Per això et dic que tu hi has de ser.
1: Sí. I des d'aquí vull també agrair tant a les entitats que fan possible també amb nosaltres que totes aquestes activitats siguin un èxit i també a tots els treballadors municipals que treballen incansablement, molts sota el sol, perquè moltes coses s'han de muntar, preparar, i ja porten dies amb nosaltres que els molestem perquè falta això, falta l'altre, i sempre tenen un somriure i una cara amable per fer-ho. I també doncs, els hi vull agrair la feina.
0: Jo vull afegir una cosa. També s'ha inaugurat, aquest divendres passat es va inaugurar aquí en el centre d'exposicions aquí del Calisai, l'exposició Pinzellades, que són del grup que dibuixen i pinten nostre. A l'Esplai.
1: Ah, perfecte.
0: Ho dic perquè, a més, és un mes molt maco, perquè tota la gent podeu veure tot el que es fa.
2: Aquesta està molt bé, eh?
0: Està molt bé.
1: En una pujada o baixada de la Riera, que la gent vagi a la sala d'exposició.
0: Que entriu, que surti, perquè ho han fet totes amb molta il·lusió.
1: Doncs mira.
0: I molt, val la pena.
1: Molt bé. Si és que som un poble molt viu, eh? Hi ha molta energia.
0: Es fa de tot, aquí, eh?
1: Molta energia.
0: De tot. I a vegades no saps on anar, eh? A veure què faig.
1: Sí, però tot l'any, perquè a vegades ens passa que ens truquen a la regidoria per preguntar a gent de fora, eh?
0: Sí.
1: Aquest cap de setmana què feu, Arenys? Perquè ja estan acostumats a que sempre hi hagin coses.
0: Sí, sí,
1: un dia... I això ens omple d'orgull, perquè al final...
2: I ve molta gent de fora.
0: Un dia deia que Arenys és el poble d'aquí del Maresme que fan més coses.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
2: És veritat.
0: És que a vegades llegeixes i penses...
2: Gent de fora.
0: Sí, no, i penses, ostres, quin dissabte i quin diumenge més ple de coses, eh? Que és... Sí. Que si un fa teatre, l'altre fan una cosa, el principal una altra...
1: Per aquesta màgia molt més, però tot l'any som molt actius, aquest poble.
0: Sí. Pues ho celebrem. Bueno, i tu, bueno, clar, tu, la teva filla també ve a ballar als balls infantils?
1: La meva filla, ja et dic, estarà amb el meu home i els meus pares. 3 anys.
0: Bueno, 3 anys ja es diverteix.
2: Estarà ell ja a començar.
1: Sí, estaran amb ells i jo la veuré pues, en els dos balls infantils. La resta de dies, pues, un petó quan estic dormint i poc més, perquè farem horaris girats.
0: I després tu, les festes de dinars familiars, que vas
1: vaig
0: a dinar
1: puc.
0: A casa la teva mare, sí. Els teus pares o...
1: Vaig, eh? Ah. Però vaig una mica adormida.
0: No venen a casa teva.
1: No, vaig.
0: Tu no
1: només em faltava
0: fer dinars, eh?
2: Fer dinars.
1: No, per Sant Joan, que vam plegar gairebé les 6 de la matinada de la plaça de les Palmeres, vaig arribar, vaig dormir una hora i vaig anar a la platja amb la meva filla. Vull dir, si ho vols fer tot, has de dormir poc.
0: Has de dormir poc.
1: Però bueno, és una setmana, llavors veus el final.
0: A més, ets jove. Jo també, quan tenia la teva edat, també feia de tot.
3: És jove, eh?
1: Clar. També. A part,
0: sí.
3: Jo ja he quedat cansada de tanta cosa.
1: Però s'ha de fer, perquè si no, al final no la veig.
0: No, clar.
1: Una mica, això.
0: Sí, perquè ara, a més, tu ja tens vacances.
1: Sí, sort, eh? Perquè si no, no sé com ho faria sobre anar a treballar. Mare,
0: perquè tu ja tens vacances.
1: Jo tinc vacances, sí. No ho sembla, perquè no he parat des de que...
2: No, home, clar, sí que això ha preparat tot
1: això. A partir del dia 13,
0: sí.
1: Ja tindré més vacances, perquè hem de preparar Sant Roc, però...
0: Ah, bueno, clar, després us ve l'altre.
1: Una setmaneta, almenys,
0: de vacances,
1: platja,
0: de
1: i això ho necessito.
0: Pues celebrem, ho celebrem, i ja us desitgem a tots els aranyencs que gaudim tots plegats
2: tot.
0: De tanta festa.
1: Atenció amb el sol, sobretot protecció, sí. No sortir a hores... Totes les activitats, la majoria són al vespre, fins i tot els balls infantils, perquè no sigui gaire cruel el sol.
0: Sí, perquè les coses dels gegants sí que són duretes, eh?
1: Sí, a les 5, 6, sí. Al matí hem intentat...
0: Que depèn del dia que sigui.
1: Sí. Doncs
0: jo me'n recordo que les gotes et van caient,
1: sí.
0: Que, bueno, la cosa és dura.
2: Hidratació.
0: La quina? Aigüeta.
2: Aigüeta.
1: Aigua. Buscar l'ombra, portar gorra...
0: Sí, contra el sol. Doncs pues, bueno... Desitgem que tot vagi molt bé.
1: Bon Sant Joan a tothom.
2: Bon Sant,
1: i ens veiem pels carrers.
0: Bueno, sí, aquests dies sí, t'has de veure pels carrers. Iu!
1: Exacte.
0: Gràcies, Marta, com sempre.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies de venir. I ja de Sant Roc no ho explicarem, perquè fem vacances, aquí a la ràdio.
1: Ja ens veiem per Nadal.
0: Sí, ens veiem per Nadal, ja fem una explicació. I com que ja sabem que Sant Roc sempre té èxit, doncs ja també. Bon Sant Joan i bon Sant Roc. Gràcies.
2: Adéu, gràcies.
1: Adéu.

0: ara que estem a prop de les vacances i queden pocs programes, farem una mica d'històries d'estiu, no? Històries d'estiu per acabar de tancar la temporada i anar de vacances. Fem aquest que diu l'estiu que semblava no acabar-se mai. Hi ha estius que passen de pressa i n'hi ha d'altres que, quan els recordem, semblen haver durat una eternitat. Avui comencem amb una pregunta. Per què els estius de la infància semblaven tan llargs? No teníem rellotge, no comptàvem els dies, no pensàvem en el setembre. Només sabíem que l'endemà també seria estiu.
1: I seria festa.
0: Que sí, te'n recordes?
1: Sí, tant.
2: Quan eren jovenets.
1: Quan érem crios, clar.
0: Parlant d'això, sí. A més, teníem més vacances que fan ara.
1: Sí, que ara.
0: Jo crec que en teníem 3 mesos.
1: Sí, perquè començàvem el mes d'octubre. Jo me'n recordo que començàvem, que el dia 1 era el dia de Franco o no sé què era.
0: Sí.
1: Començàvem el dia 2 d'octubre.
0: Des del juny, o sigui, juliol, agost, setembre, 3 mesos.
1: 3 mesos fèiem.
0: Els matins començaven aviat. El sol ja entrava per la finestra. I abans de sortir de casa ja teníem tot un dia per estrenar. No feia falta marxar gaire lluny. Per a molts, les vacances eren al poble. La platja de sempre, la bicicleta, els amics, un gelat a mitja tarda. I la sensació que el temps caminava molt a poc. Hi havia dies que semblàvem no acabar-se mai. Anàvem i veníem sense mirar l'hora. Ens banyàvem una vegada i una altra. Construíem castells de sorra, que sabíem que el mar s'enduria. I malgrat això, l'endemà els tornàvem a fer. L'estiu també tenia sons, les cigales, les persianes mig abaixades, el ventilador girant a poc, el soroll d'una pilota al carrer. I al vespre, aquella remor de converses que sortien als balcons o les cadires posades al carrer per prendre la vespre fresca. Jo me'n recordo allò que les turies sempre estaven
1: sí,
0: al carrer.
1: Sí.
0: La meva àvia havia vist els cigons al carrer Astúries.
1: En els pobles, sempre jo, a Barcelona.
0: A Barcelona sí,
2: i a Gràcia,
0: havia vist,
2: sí. Segur,
0: a Gràcia, segur. Ah,
1: bueno, jo, quan,
0: a Gràcia,
1: de soltera,
0: la meva àvia l'havia vist sentada fora i
2: sí,
0: la nit l'havia
2: sí,
0: sentada
1: ja,
0: fora.
1: Ja.
0: No hi havia presses, potser perquè els nens encara no coneixien una paraula que els adults repetim massa sovint. No tinc temps. També hi havia petites aventures, descobrir un camí nou, anar a comprar el pa, esperar que arribessin els cosins, fer una excursió que avui ens semblava ben curta, però que aleshores era tota una expedició. I quan arribava la nit, semblava que el món també descansava. El cel s'omplia d'estrelles, la calor afluixava i moltes converses s'allargaven sense cap motiu especial, només perquè s'hi estava bé. Avui els estius continuen existint, però sovint els mesurem amb el calendari, amb les reserves, amb els horaris, amb les fotografies que fem amb el mòbil. Abans, en canvi, els records els guardàvem en un altre lloc, a la memòria. Potser els estius no eren més llargs, potser érem nosaltres que vivíem més a poc, que ens meravellàvem més fàcilment, que no tenien tanta pressa per arribar a l'endemà. Quan d'aquí a uns dies comencin les vacances, potser val la pena fer una cosa molt senzilla: mirar una posta de sol sense rellotge, escoltar el mar, passejar sense el destí, o compartir una conversa sense mirar el telèfon. Perquè de vegades els millors records no són els grans viatges, són aquests instants petits que anys després encara ens semblen infinits. Bon estiu.
1: I tant, bon estiu i gràcies. Sí. No, jo me'n recordo,
0: sí.
1: Me'n recordo a Torredembarra, que quan hi venien els venedors de melons i síndries.
2: Sí. Oia, gràcies.
1: I llavors gràcies. Els crios els demanàvem als pares una pesseta, no sé què valia, una síndria. Com més grossa, millor. Llavors la posàvem a la vora del mar, allí com enterrada.
0: Enterrada,
1: però llavors
0: sí.
1: Tot el dia ens la passàvem a torns vigilant la síndria.
2: Sí, clar, perquè si no...
0: Sí, l'enterràvem.
1: I a la nit, tots, bueno, la nit que devien ser les 9 o així, tots baixàvem a la platja amb un ganivet, i llavors traiem la síndria, la talla...
0: Quan era petit, amb els meus pares, o sigui, dinàvem a la platja.
2: Sí, i tant.
0: A vegades que dinàvem. I això de la síndria a l'aigua, tot enterrat, perquè se'n fresqués. Sí.
1: Això
0: de neveres, d'aquestes, no n'hi havia encara.
1: Que la cosa ha variat molt, però que era molt bo, ens ho passàvem molt bé.
0: I no anàvem gaire lluny.
2: No.
0: Recordo que agafàvem
2: nosaltres anàvem a Badalona.
0: El UEC de Gràcia.
1: Sí.
0: Tenien unes uns barracons a la plaça de Badalona.
1: Sí.
0: I allà... Pues,
2: aquí anava allò.
0: Exacte. I agafàvem aquell tramvia que era verd.
1: També. Sí.
0: Que es portaven fins allà.
1: Fins a la, sí,
0: llavors hi havia la, una caseta gran, que allà es canviaven,
2: sí,
0: i anàvem a la platja de Badalona. Va. A Badalona
2: sí.
0: Era així.
2: O
0: amb un gat, o no, alguna cosa així.
1: Bueno, amb algunes platges d'aquestes. Sí. No, era el lluny que anava.
0: Ja,
1: no?
0: I tant.
1: Mare meva.
0: I ens ho passàvem molt bé, si mare de Déu.
2: I tant, quins records.
1: A més, te'n recordes, d'aquestes coses.
2: Sí,
1: recordes, sí, mare meva. I tant.

0: Bé, avui pensant amb lo que la calor que fa,
1: molta,
0: he triat un plat,
2: a veure, refrescant?
0: Sí. No.
1: No, que ah, no? No serà,
0: no.
1: No serà un...
0: No.
2: No serà una sopa.
1: Sopa.
0: No.
2: Ah, què?
1: Caldo.
0: No. No, a veure, primera, que com ja no és una cosa que a mi m'entusiasma...
2: Ja comencem malament.
0: Ah, jo, no, a mi,
2: bueno,
0: però ja veuràs, quatre lloms de, bueno, lloms de bacallà amb pop cuit. Ah, que no ho has menjat mai, això?
2: No, perquè el pop no m'agrada gaire.
1: No,
2: a mi.
1: Tampoc.
2: Però bueno, bueno, explica-ho, a veure.
1: No, no m'agrada perquè no l'he menjat sovint. No sé,
2: sí, no,
1: però...
2: jo no.
0: Ah, no, a mi el pop m'agrada molt.
2: A mi no.
0: Ui, com fet a la gallega. Sí que m'agrada. A veure, comprarem quatre lloms de bacallà, més o menys congelats, perquè val més tindre el congelat, sí, i tirar mà d'ell al moment que et fa, sí, falta. 250 grams de trossos de pop cuit, ja. 150 grams.
2: Que ja venen cuit, el pop aquest, sí?
0: Ah. Als supermercats.
2: Sí, ho venen?
0: El venen, sí.
2: Jo com que no, no, és que com que no...
0: Els venen empaquetat.
2: El buit, deuen ser el buit,
0: això,
2: no?
0: Això mateix. Sí. N'hi ha que està tallat, però si no ho talles tu, i
2: ja,
0: no passa
2: ja,
0: res.
2: Ja.
0: 150 grams de ceba trossejada, dos dosis d'all trossejat, suposo que t'ho volgué dir, dos grans.
2: Sí.
0: I 100 mil·ligrams de fumet de peix o una porció, més o menys. Un raig de vi blanc, oli, sal, pebre vermell, dolç. Descongelem els lloms a la nevera, sempre és millor treure'l del congelador i que es descongeli sense presses a la nevera. A veure, trigarem Déu-n'hi-do a fer-ho que estigui descongelat al punt i també podem fer servir aquests envasos del buit on els lloms amb aigua submergida, amb aigua freda, durant uns minuts el podem descongelar pràcticament al moment. A veure, escalfarem una paella amb oli i afegim la ceba que ja tenim tallada. Després afegim l'all ofegat al foc ben poquet perquè no se'ns cremi. I després la ceba. També perquè no es cremi, sobretot rosseta, però sense passar-se. Afegim el raig de vi blanc fins que s'evapori l'alcohol. Afegim una mica de fumet i després hi posem el bacallà. Posem el bacallà perquè es cogui poquet. Llavors hi posem, també deixem amb el fumet que quedi la meitat cobert. No, cobert no, la meitat.
2: La meitat.
0: I així també serà més gust de peix que el bacallà, hi ha prou sabrós que és, però bueno, d'aquesta manera encara serà millor. Quan el pop estigui descongelat, ho afegem amb el bacallà, deixant coure tapat a foc, a poc, durant uns 5 minuts. Penseu que el bacallà ja l'hem cuit i el pop ja també l'hem comprat cuit. Més en compte el temps de cocció, ja que si ens passem ens podria quedar tot sec. Afegem el pebre vermell i ho rectifiquem amb sal, el brou i el pop. Servim amb plats i a disfrutar-ho, però molta calor per menjar bacallà.
2: No, per banyar bacallà sempre estem a punt.
1: Però el pop ha de que ser ja cuinant,
2: el pop, de tota,
1: no?,
2: manera, ja deu estar perquè ser
1: tou
2: ser quan molt, el
1: compra.
0: Ja
1: no és molt dur.
2: Ah, vale.
0: Ja està cuit. Ja
1: si si no fos cuit, és molt dur.
2: No.
0: Però penseu una cosa, que aquí ja diu que si ho coem molt, el farem sec.
2: Clar.
0: M'enteu?
2: I a més, si ho fiques amb el bacallà no necessita gaire coure.
0: Exacte. Bueno, doncs ja sabeu.
1: Molt bé.
0: A veure, llavors... Pensant en aquesta recepta que passaria jo tanta calor...
2: Ara n'has fet una de fresqueta, va.
0: Heu fet alguna vegada orxata de xufa?
2: No, jo me l'he presa, però fer-la no.
1: Jo l'he anat a l'orxateria.
0: Jo quan era petita a casa meva en fèiem, eh?
2: No, jo trobo que és més pràctic.
1: I com
0: sí, home, evidentment. Però bé...
1: Recepta, és fàcil?
2: És fàcil o no és fàcil?
0: És entretinguda.
1: Entretinguda, bueno.
0: No, què passem?
2: No, explica-la, explica-la, perquè potser hi ha algú que...
1: Necessites algun extra especial?
0: Bueno, un túrmix i un colador.
2: Vale. Sí, clar, perquè això s'ha d'aixafar.
0: A veure, 250 grams de xufes, xufles, que en diuen, seques. Un litre d'aigua molt freda. De 75 a 100 grams de sucre. Poder millor que sigui de llustre, perquè que sigui fi, perquè no, no després no bevem l'orxata i ens trobem el...
1: Sorra.
0: Opcional, però que queda molt bo, un tros de pell de llimona i una mica de canyella. Hidratem les xufes. Les rentem bé sota l'aixeta per treure'ls-hi a la terra. Les posem en un bol gran, cobrim-les completament de l'aigua, amb aigua, i les deixem en remull de 12 a 24 hores.
2: Amb l'aigua freda?
0: Sí.
1: Freda.
0: Per això us dic que és una cosa que és entretinguda.
2: Sí, sí, perquè si no són molt seques les xufes.
0: Sí, exacte. Per això, com a mínim 24 hores, eh? Sí. I canviem, si podem, l'aigua durant 2 o 3 vegades, perquè llavors el canviar l'aigua, doncs...
1: Això té que ser freda, l'aigua. No.
0: No. L'aigua que farem servir freda
2: és la última.
0: Quan ja la colarem.
1: Ah,
0: a veure, llavors escorrerem bé les xufes, les tornarem a rentar bé perquè la sorra és molt desagradable, les posarem en una batedora amb la meitat de l'aigua freda, mig litre més o menys. Ho triturarem a màxima potència fins a aconseguir una pasta fina. Llavors farem un primer filtrat. Abocarem la pasta en un colador de malla fina, molt fina, o bé hi posem un drap de cotó net, perquè no ens ha de passar res. Prensarem, mentre ho estem colant, amb les mans mateix, eh? Aixafant-ho, perquè treure-li tota la substància. Un segon filtrat. Tornem a posar la polpa sobrant, assecall a la batidora amb la resta de l'aigua. Tornem a triturar-ho tot fins que quedi, vamos, pols. I llavors ho tornarem a colar exprimint al màxim per treure el màxim de sabor de les frites, de la fruita de les xufles. Li posarem el sucre aquest que diem, o si pot ser hasta líquid, perquè no ens el trobem per res, ho tornarem a barrejar bé amb el pímer i a la nevera a guardar ben bé com a mínim 2 hores.
2: Ja.
0: Bueno, és entretingut.
2: Però llavors sí. Et queda per molt poca...
0: Sí, no condeix.
1: O sigui que s'ho menja, no? Vull dir, queda reduït.
0: Reduït, queda molt reduït. Era que si vols, pues, en vez de mig quilo de xufles,
2: sí, clar.
0: Un quilo, mig sí, quilo.
2: Clar, perquè si els que fan orxata deuen gastar quilos de xufles.
0: A veure, que gastan quilos, però també hi ha sabor a orxata, a xufla.
2: Com vols dir que també hi ha sabor a xufla?
1: Com vols dir?
2: Que hi ha orxates que són només de sabor, que hi posen el sabor de la xufla.
1: Ah.
2: Sí, totes aquestes que venen així de marques d'aquestes rares,
1: sí,
2: són així.
0: Exacte.
2: Sí.
0: Bé, i llavors, si hi ha temps,
2: sí.
0: Granitzat de llimona.
2: A veure com el fas, la granitzat de llimona, va.
0: Per 4 persones, 4 llimones, 3 quarts de litre d'aigua, 200 de sucre, orientatiu, això depèn del gust de cada un, i un refresc de llimona en gas, o sigui, per afegir-ho perquè tingui més sabor autèntic.
2: Com vols dir? Com un Fanta o coses d'aquestes?
0: Sí, això mateix.
2: Ah, vale.
1: Un refresc d'aquest, de marca.
2: Sí,
1: de
2: marca. Sí.
0: A veure, primer de tot farem, serà rentar bé les llimones, retallar una mica la pell, només lo groc, que quedi lo blanc. Ja que aquesta ens donarà, lo groc dona amargor, lo blanc dona gust a llimona. A continuació, tallem a rodanxes les llimones per decoracions al final dels gots, i això ens ve de gust de fer-ho. La resta de les llimones les espremem. En un bol hi posem els ingredients, el suc, la ratlladura, el sucre, l'aigua, i ho remenem tot molt bé. per com tal de dissoldre bé el sucre. Per això jo dic que si és líquid o és pols, sí, millor. Tapem el bol amb un paper de film transparent i ho portarem al congelador per aconseguir una textura gelada que volem. Ha concorregut una hora just abans, a veure, es anirà congelant i el que va bé aquí és anar obrint el congelador i xafar-ho. Uh-huh. O sigui, si l'has de tindre 4 hores o 5 al congelador, cada hora, hora i mitja, trencar el gel que es faci. Yeah. I bueno, posat a la nevera, està, vamos.
2: Sí, clar, això és
0: bueno, i a última hora hi afegirem el gust de lo que hem comprat sense ser autèntic.
2: Molt bé. Molt bé, perfecto, eh?
1: Molt bé. Aquest menú és un menú sí, bon, eh?
0: Amb el bacallà, també?
2: Sí, també, també.
1: Sí,
2: el bacallà,
1: va poc
2: també,
1: i tot.
2: Sí, també. Bé. No, no, el bacallà també m'ha agradat.
0: Què?
2: Sí, sí, ara. Bé.

0: Escolta, Mari Carmen, no tens algun detallet més per afegir?
1: Sí, tinc un detallet que puc fer molt llarg o molt curt. No. A veure, us heu pensat? Això ho he tret de la revista L'Agenda i ho he trobat molt interessant per la gent que és antillet. Antillet perquè els hi senta malament, sí, que són al·lèrgics. I llavors, verdaderament, m'ha sorprès perquè hi ha molts secrets a darrere de segons quins fruits. Per exemple, heu vist l'anacard? Ens pot sortir un dels millors formatges que ens puguem menjar.
0: Amb l'anacardo?
1: Sí.
0: Ah, o l'anacard, bueno.
1: Anacard. A més, si s'ho mengen els... Però clar, diem els vegans, però hi ha gent que no pot menjar llet, no pot prendre llet.
0: I l'anacard, com ho fan per convertir-la en llet?
1: L'anacard és una fruita gràcies a la seva alta... Té contingut de greixos saludables i la seva textura suau quan ho triturem.
0: Ah, per això, s'ha de triturar.
1: Que també el triturem amb aigua.
0: Sí.
1: I sobretot molt ben escorregut, perquè clar, i llavors el formatge ja seria una miqueta més llarg d'explicar-vos. Ah, però que bueno, que és una beguda refrescant que també la podem aprofitar. Una altra cosa que es pot aprofitar és el coco. Cremositat natural per substituir a la nata.
0: Mm-hmm. Ai, a mi el coco m'agrada molt, eh?
1: A mi també.
0: El tall de coco. Sí, sí, sí. Oh, que bo que és el coco.
1: I a la Festa Major, que jo quan era petita...
0: Allò que compraves aquells trossos de coco. Sí, que potser el que t'ho venia tenia uns dits bruts, però tu t'ho menjaves, sí, t'ho menjaves tot.
2: És igual.
1: Bueno, doncs mira, després el coco el podem fer servir per... el substituir amb la nata. També és una manera... una miqueta llarga i laboriosa, però que si us interessés, busqueu-vos a la revista que us explicarà tot com ho podeu fer-ho. Després el tofu, quallada vegetal per excel·lència, que amb això hi podem fer quallada de soia, a la qual ho convertirem per substituir més directe aquest derivat lacti.
0: Ah, bueno.
1: Jo això, el de més encara...
0: Bueno, el del tofu s'ho mengen molt tots aquests, els vegans i tots aquests,
1: sí,
0: ho mengen,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. És que, a veure, totes aquestes receptes jo penso que estan fetes... A veure, els vegans... Però hi ha molta gent que no pot beure llet, eh?
0: Molta, molta, molta.
1: Sí. Més de la que ens pensem, sí, sí, eh?
0: Bueno, ara, fa uns anys, eh? Perquè abans no, tothom prenia llet, eh? I ara resulta que tothom... Que si la llet no sé què, que si la llet no sé què... Que no són llets, però bueno, sí.
1: I l'ametlla.
0: Bueno, clar, l'ametlla sí.
1: L'ametlla ja és per excel·lència, diguéssim, i va, pot servir molt bé perquè puguem fer iogurts.
0: Ah.
1: Vull dir que també, si voleu, un altre dia també ho puc explicar. I la soja, alternativa per complet de la llet, que ja veieu que hi ha molta llet de soja,
0: sí,
1: però, clar, també si has de comprar la soja...
0: I fer-ho.
1: I fer-ho, sí, però bueno... Però bé, que verdaderament és curiós,
0: sí,
1: que hi ha moltes alternatives, sí, per, sí, poder substituir la llet.
0: Ja, clar, molt bé. Sí, sí, sí, molt bé. Però...
1: Bueno, què us ha semblat?
2: Completíssim avui.
0: Sí. Escolta'm, ja has fet de tot, avui. De tot.
1: Avui he fet de tot.
0: De tot. Diu que a finals dels anys 50, quan les secretàries escrivien a màquina a velocitat de tempesta tropical, hi havia una dona brillant anomenada Beth Nesmith Graham que treballava en un banc. Era eficient, creativa i tenia un petit problema. Cada vegada que feia un error a la màquina d'escriure, el paper quedava tan destrossat que semblava una obra d'art abstracta. Això és veritat, eh? Encara me'n recordo.
2: Igual les tecles quedaven enganxades.
0: Quan apreníem a escriure amb aquelles màquines...
1: I no havíeu netejat, per exemple, el forat de la B, sí, de la P, sí, que s'hi posava la tinta.
2: I les tecles de vegades picaves i quedava allà.
0: I si no, el dit entremig de les tecles. Eh? Bueno, doncs, pues, semblava un art abstracte. Un dia, després d'esborrar per enèsima vegada una lletra amb un invent casolà que consistia en bufar molt fort i pregar, va pensar: si els pintors poden tapar els errors amb pintura, per què jo no? Beth va agafar pintura blanca, un pinzell petit i un paper ple de desgràcies tipogràfiques. Va fer una pinzellada sobre una errada i màgia. El seu company de taula, en veure-ho, va exclamar: això és trampa. I ella va respondre: no, És innovació. A partir d'aquell dia, Bet portava un potet de pintura blanca a la feina. Les altres secretàries la miraven amb enveja i una mica de devoció. Bet, tapa'm aquesta errada, que tinc reunió d'aquí 2 minuts. A casa seva, la Bet va convertir la cuina en un laboratori. Pots de pintura per tot arreu, pinzells dins de tasses de cafè, papers corregits que semblaven neu fresca, el gat amb una taca blanca al llom, accident laboral. Va perfeccionar la fórmula fins que va crear un líquid suau que s'assecava ràpid i que feia que els errors desapareguessin com per art de màgia. Va començar a vendre el producte amb el nom de Mistake Out, o sigui, taques fora, o faltes fora, més ben dit. El feia a mà, etiquetava els ports ella mateixa i el repartia entre oficines. La demanda va créixer tant que un dia va rebre una trucada. Hola, som de la companyia IBM. Ens interessa el seu producte. I ella, amb tota la calma del món, va respondre: perfecte, però primer deixi'm acabar de corregir una coma. Finalment, el producte va ser reanomenat Liquid Paper i es va convertir en un èxit mundial. I aquí ve la part deliciosa. El banc on treballava la va acomiadar per dedicar massa temps al seu invent. Anys després, quan va vendre la seva empresa per milions, va poder dir: gràcies pel comiat, m'ha anat força bé. Avui el Tipex és, bé podríem dir, un invent que ja no s'usa.
2: No, ja no s'usa, clar.
0: Però en el seu moment va ser el millor amic dels estudiants, l'heroi de les secretàries, el salvador de les persones que escrivien massa ràpid. I el producte que ens recordarà sempre que tots mereixem ser corregits amb una mica de pintura blanca i paciència. Tot gràcies a una dona que va decidir: si no puc evitar els errors, almenys els puc pintar. Està.
1: Tu te'n recordes?
2: Perquè és del Tipex, ara, no sé si s'han renovat o alguna cosa, clar, perquè, clar...
0: No crec.
2: Deuen fer altres coses.
0: Bueno, deuen fer altres coses.
1: Sí, però vosaltres...
2: Perquè és de fer-lo servir a no fer-lo servir res.
1: Exacte. Però us en recordeu d'uns paperets?
2: També. Blanc, hi ha un paperet.
1: El paperet i picaves sobre la lletra.
2: Però no sé si era... Jo crec que era posterior, això, eh?
0: Sí, però l'original quedava bé, però les còpies quedaven fatal.
1: Ja. Ma,
0: perquè les còpies quedaven sent un llap, eh? Jo me'n recordo que el de davant quedava bé, però l'altre...
1: A veure, el paper va ser abans que el Tipex.
2: Sí.
1: Jo, quan treballava, Tipex no m'havia fet servir. No. Feia servir aquest paper.
0: El paperet, que era tota una complicació,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, perquè t'havien posat allà i picar.
1: I tornar a picar primer la lletra equivocada, sí,
2: no piquis una altra lletra.
0: Però jo dic que el de sota, les còpies... quedaven una putinga com l'altra, eh?
2: Bueno, perquè normalment es feia... Hi havia paper carbó i feies còpia.
0: Clar, és que posaves el paper carbó i vinga. Quin interior, eh? Mare meva.
1: Mare de Déu.
0: Sí, sí. Clar, això la gent jove ni...
2: No, sí, bueno. Això que els nostres oïdors ja saben de què va.
1: Però jo m'ha vingut ara al cap, tu, explicar-ho, eh?
0: Sí, clar, és que... Bueno, mare meva...

0: Avui dia 5 és l'aniversari de la Teresa Artero i la Marta Alsina. El dia 6, Ramon Pons. També 6, l'Andrés Fernández. El dia 7, Tomi Cascales i el Fernando Tapia. El dia 8, Salvador Vázquez. Esteban Ventura, el dia 9, i la Pilar Ballester. El dia 10, la Núria Serra, que fa 91 anys.
1: Molt bé.
0: Moltíssimes felicitats, Núria. El dia 11, Rosa Maria Grau. El dia 12, la Nati Jiménez. I el 12 també, la Mari Carmen Caro. Tots ells per molts anys.
1: Per molts anys.
2: Felicitats a tots.

0: Bé, i us recordo que el dia 15 i 16 ens n'anem a la Cerdanya a pujar amb globus. Mm-hmm. Som una colla, no gaire, però bueno, bueno serem... Però... Mira, així ens podem divertir. A lo millor que, ara, sí. Que és que jo no sé quanta gent cap dins d'una cistella.
1: No sé, ni idea.
0: Però bueno, serà una cistella o dues, no ho sé. És que no sé. Ja us ho explicarem. Sí, us podem... No, no, perquè ja no vindrem. No.
1: Podem explicar-ho.
0: Ah, no, espera.
1: Sí, no?
0: Sí, perquè a l'últim dia...
1: Quan pleguem.
0: A veure, Joan, ajuda'm si tens per aquí. A l'últim, el 17, és un divendres? Doncs pues mira, serà l'últim dia que vindrem.
1: Ah.
0: O sigui que podrem explicar sí. La pujada en globus.
1: Sí. Ostres, sí, és molt interessant.
0: Sí, que serà, serà tot una... A veure què passa, eh? Pues sí. Sí, perquè ara, vull dir, ja ens acomiadarem... Aquesta setmana que ve, que és Sant Senon... No farem programa, eh?
1: O sigui que ens queda l'altra setmana.
0: L'altra setmana, sí.
1: Ja està.
0: I l'altra setmana ja plegarem.
1: Vale.
0: O sigui...
1: Esperem amb candeletes les explicacions de la pujada en globo.
0: Bueno, ja us ho explico. Sí, perquè vosaltres dos no veniu, eh?
1: No.
0: Ah, molt bé, eh? O sigui, jo us explicaré jo que tinc vèrtic, o sigui, vinga.
2: No, això no fa vèrtic.
0: Això t'ho dius tu, ja t'ho diré quan torni, Pues, això és tot el que hi ha, o sigui, fins al moment. Ja en aquell festival catalans... Bé, i amb l'Olivia dels Tiets, o dels Tallets, ens acomiadem. Donem les gràcies a la Marta Serrano, que ens ha posat, o sigui, quasi hora per hora, tot el que es farà a la Festa Major. O sigui, que jo només ja m'he cansat,
1: només
0: amb totes les coses que s'han de fer, eh? O sigui, us ho preneu en calma tots plegats, que hem d'acabar bé la Festa Major, sants i bons, eh? I ja ens acomiadem de tots vosaltres. Us desitgem un bon Sant Senon.
1: Perquè... Bona Festa Major.
0: Bona Festa Major, perquè ja ens veurem després. I fins aquest diumenge que tornem,

0: Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Moonbikes a Arenys de Munt.
2: La teva botiga de bicicletes de referència.
1: Treballem amb les millors marques.
2: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
1: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
2: Finançament a 24 mesos.
1: Moonbikes.
2: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
1: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
2: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
7: Ràdio Arenys.
8: A continuació, us oferim la missa en directe des de l'Església de Santa Maria d'Arenys de Mar.

En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Espírit Sant. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i la comunió de l'Espírit Sant siguin amb tots vosaltres. Estimats germans, en Jesucrist, ens hem venit aquí, aquest diumenge, per celebrar l'Eucaristia. Jesús ens diu a l'Evangeli d'avui: veniu tots els que esteu cansats i afeixugats, jo us faré reposar. A la nostra vida, molt sovint, estem cansats de moltes coses,

cansats de les persones, de les males inclinacions, de les situacions desesperançades i moltes altres coses. Però l'Evangeli d'avui ens ensenya que trobarem el repòs que desitgem tant només en Jesús. Demanem, doncs, la gràcia de Déu en aquesta missa, que sàpiguem posar tota la nostra confiança en Ell, que sàpiguem disfrutar aquest repòs que Ell ens ofereix avui. Preparem-nos per celebrar aquesta Eucaristia, penedim-nos els nostres pecats i demanem perdó a Déu misericordiós. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent sàpiga de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.

0: Preguem. Oh Déu, per l'abaixament del vostre fill, heu aixecat la humanitat caiguda. Concediu als vostres fidels l'alegria santa i ja que ens heu alliberat de l'esclavatge del pecat, doneu-nos la felicitat que mai no s'acaba. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu regna, en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: Les paraules que ara escoltarem ens recordaran el diumenge de Rams. El profeta ens anunciarà l'arribada d'un rei de pau, humil, bo i salvador. És Jesús, el Senyor, a qui nosaltres volem seguir.
2: Lectura del llibre del profeta Zacaries. El Senyor diu: alegra't, ciutat de Sió, aclama, ciutat de Jerusalem. El teu rei fa la teva entrada. És bo i salvador, muntat humilment en un ase, en un pollí, fill de Somera. Bandejarà d'Efraïm els carros de guerra. Enllunyarà de Jerusalem els cavalls i els arcs dels guerrers seran bandejats. Adreçarà a tots els pobles paraules de pau i el seu domini s'estendrà d'un mar a l'altre, des del gran riu fins a l'extrem del país. Paraula de Déu.
3: Amén, Senyor.

us alçaré, Déu meu i Reu meu. Beneiré el vostre nom per sempre. Us beneiré dia rere dia. Lloaré per sempre el vostre nom.

El Senyor és compassiu i benigne. L'empar al càstig, gran en l'amor. El Senyor és bo per a tothom. Estima entranyablement tot el que hi ha creat.

Que us beneeixin les vostres criatures, que us beneeixin els fidels, que proclamin la glòria del vostre reina i parlin de la vostra potència.

Totes les obres del Senyor són fidels. Les seves obres són obres d'amor. El Senyor sosté els que estan a punt de caure, els que han assopegat, ell els redreça.

0: Sant Pau avui ens parla dels criteris que han de guiar la nostra vida. Escoltem-ho amb atenció.
1: Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, vosaltres no viviu segons les mires de la carn, sinó segons les de l'Esperit, perquè l'Esperit de Déu habita en vosaltres. I si algú de vosaltres no tingués l'Esperit de Crist, no seria de Crist. I si habita en vosaltres l'Esperit d'aquell que va ressuscitar Jesús d'entre els morts, també, gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, aquell que va ressuscitar el Crist d'entre els morts, donarà la vida als vostres cossos mortals. Per tant, germans, nosaltres tenim un deute, però no amb la carn, que ens obligaria a viure com demana la carn. Perquè si visquéssiu així, moriríeu. En canvi, si per l'Esperit feu morir les obres pròpies de la carn, viureu. Paraula de Déu. Amen.

us enaltim, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills els misteris del regne. Aleluia!

0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu.
1: Glòria a vos, Senyor.
0: En aquell temps, Jesús digué, «Us enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis i als entesos. Sí, Pare, així us ha plegut a vos. El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Fora del Pare, ningú no coneix veritablement el Fill. Igualment, ningú no coneix veritablement el Pare fora del Fill, i d'aquells a qui el Fill el vol revelar. Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats. Jo us faré reposar. Accepteu el meu jou. Feu-vos deixebles meus, que jo sóc benevol i humil de cor. I trobareu el repòs que tant desitjàveu, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera. Paraula del Senyor.
1: Lloança a vos, oh Crist.
2: Ara escoltarem les petites reflexions que ens farà el sacerdot, aquestes reflexions que són molt importants per a nosaltres, sobretot a l'hora de l'Evangeli.
0: Un home havia estat conduint tota la nit i el matí encara estava lluny del seu destí i va decidir aturar-se a la propera ciutat on va arribar i aparcar en un lloc tranquil perquè pogués dormir una o dues hores. Per sort, el lloc tranquil que va triar es trobava en una de les principals rutes de corredors de ciutat. Tan bon punt s'havia acomodat per dormir, van trucar a la seva finestra i el va mirar cap a fora i va veure un corredor. «Perdoneu, senyor», va dir el corredor. «Tens hora?» L'home va mirar el rellotge del cotxe i va respondre: «Un quart de nou». El corredor va dir gràcies i va marxar. L'home es va acomodar de nou i tornava a estar adormit quan va sentir una altra vegada uns cops a la finestra. Hi havia un altre corredor. «Perdoneu, senyor, teniu hora?» L'home va mirar una altra vegada el rellotge i va dir: «Són dos quarts de nou». I el corredor va dir gràcies i va marxar. I ara l'home podia veure passar altres corredors i sabia que només era qüestió de temps que un altre el molestés. Per evitar el problema, va treure el paper i bolígraf i va posar un cartell a la finestra que deia: «No sé l'hora». Una vegada més es va tornar a dormir. S'estava adormit quan va rebre un altre cop a la finestra: «Senyor, senyor!» I va mirar, diu: «Són tres quarts de nou», va dir el corredor, i va marxar. Estimats amics en Jesucrist, la litúrgia d'avui ens convida a experimentar el consol i el repòs de nostre Senyor Jesucrist. En aquest escenari actual de guerra i violència, tota la humanitat està atormentada per elements negatius, com el sofriment, preocupació, la mort, la por i l'ansietat. En aquesta situació, aquestes paraules de Jesús: «Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats, jo us faré reposar», porta el missatge d'esperança, consol i repòs. La seva invitació és total. L'Evangeli del dia és la bella invitació del Senyor a venir a la seva presència i a descansar en el seu cor. Una meditació profunda sobre el passatge de l'Evangeli ens ajuda a comprendre quatre belles idees. En primer lloc, és una invitació: «Veniu a mi». Aquest és un dels versos bíblics més reconfortants, que inclou una invitació amorosa del Senyor. És una invitació i no una imposició. Jesús ens crida a si mateix. Ell no ens obliga. Si acceptem la seva invitació, tenim tot a guanyar i res a perdre. Si rebutgem la seva invitació, tenim tot a perdre i res a guanyar. És Jesús el nostre primer pensament o només el nostre pensament posterior? És Jesús la nostra opció principal o secundària? No hem de tenir por, ni avergonyar-nos, ni sentir-nos incòmodes per anar a Ell, perquè Ell mateix ens ha convidat a venir. La invitació feta pel Senyor, veniu, ha de ser respondre o ha de ser contestada amb la nostra anar. Ens ha cridat amb amor, per tant, també anem a Ell amb amor. En segon lloc, és una assegurança. Jo us faré reposar. Qui de nosaltres no sent les càrregues de la vida? Sigui un sacerdot, un poble, ric o pobre, jove o vell, educat o analfabet, tots tenim càrregues que suportar. I així diu Jesús, jo us faré reposar. És una recompensa estranya. Ell no promet mai llevar-nos les càrregues, en canvi, Ell ens ofereix repòs. Déu és sempre fidel. Podem confiar en les seves promeses perquè mai falla. Sempre fa el que diu, però exigeix la nostra fe en les seves paraules. Qui ve al Senyor mai queda decebut. Potser no aconseguim una solució als nostres problemes, però sens dubte tenim força per afrontar-los. En Déu es troba misericòrdia pels pecats, refugi per a les pors, gràcia per a la debilitat, alegria per a la tristesa i consol per al dolor. En tercer lloc, és un intercanvi. Accepteu el meu jou, perquè el meu jou és suau. Mai ens dona alleujament, sinó ens dona recursos per fer fort a les càrregues. Aquest és el miracle de l'oració personal. No només ens treu les càrregues, sinó que ens ofereix una oferta per intercanviar-li les més pesades que portem i prendre-li la seva més suau. Déu no ens dona un jou que no podem portar. Quan ens dona un jou, també ens dona la força per portar-lo. Cap jou és massa pesat quan es dona enamorat i es porta amb amor. Tot segueix igual que abans, però sortim renovats, reconformats, reformats, reconfortats, vigoritzats i preparats per assumir càrregues que ens desafien. Les càrregues de la vida es fan lleugeres quan aprenem de Jesús a portar-les amb amor al nostre cor. I finalment, és un exemple. Apreneu de mi, perquè jo sóc benèvol i humil de cor. Jesús sempre explicava les veritats divines a la gent donant-los exemples de la vida quotidiana. Això els va facilitar la comprensió i la identificació amb el seu ensenyament. A nosaltres, que tenim els cors plens de coses dolentes, com ara l'orgull, la impuresa, l'odi, la falta de perdó, etc., aquí Ell ens posa el seu propi exemple, de cor benèvol i humil. Ens demana que aprenem d'Ell, perquè és el nostre model de vida cristiana. Ser cristià és ser com Crist. El nostre Déu no és només un Déu pel qual cal intercedir, és a dir, demanar favors, sinó també un Déu que s'imita, del qual absorbim les seves virtuts. Estimats germans, preguntem-nos com responem a les càrregues de les nostres vides. Cada vegada que estem sobrecarregats de dolor i sofriment, de preocupació, d'ansietat, o quan ens trobem amb un problema o una dificultat, diem, per què jo, Déu? O diem, ajuda'm, Déu. Anem, doncs, avui al Senyor en pregària per oferir-li els problemes i Ell ens enfortirà amb la seva gràcia. Anem al Senyor en les Escriptures per llegir la seva santa paraula i Ell ens il·luminarà amb la seva saviesa. Anem al Senyor en l'Eucaristia per alimentar-nos del seu cos i de la seva sang i Ell ens nodrirà amb el seu amor. Anem al Senyor en la confessió per demanar el seu perdó i Ell ens curarà amb la seva misericòrdia. I finalment, quan la nostra estada terrenal acabi, anem al Senyor del Cel, que ens concedirà el repòs etern a la seva morada. Que les angoixes de la nostra vida no ens desanimin. En canvi, que la invitació del Senyor a descansar en la seva presència i aprendre d'ell ens ajudi a estar sempre en pau a la nostra vida. Recordeu que el que compta no és la nostra capacitat, sinó la nostra resposta a la capacitat de Déu. Que Déu ens beneixi amb aquesta gràcia. Amén.
2: Hem escoltat aquestes petites reflexions que ens ha fet el nostre celebrant avui. Són reflexions per anar reflexionant sobre la nostra vida, sobre el nostre temps, perquè nosaltres a vegades no sabem com fer. Però és molt important això, fer aquestes petites reflexions.
0: La nostra fe en Déu. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant. Nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns i ressuscità el tercer dia d'entre els morts, sent pujar al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Germans, presentem la nostra pregària al Pare per tota l'Església, per tota la humanitat i per nosaltres mateixos. Preguem tot dient, escolteu-nos, Pare.
3: Perquè l'Església sigui fidel a la vocació de portar la pau, la justícia i la bondat de Déu a tothom. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
3: Perquè tothom pugui sentir la crida de Jesús a seguir-lo a la seva humilitat. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
3: Perquè els governants del nostre país i de tots els països del món treballin sense descans per aturar les guerres. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
3: Perquè els que han de treballar a les feines més dures puguin gaudir d'uns dies de descans. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
3: Perquè els qui estan cansats i afeixugats per la malaltia, per la soledat, per la manca de feina o d'habitatge, puguin trobar en Jesús el repòs que tant desitgen i en els qui tenen a prop la fraternitat que necessiten. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
3: Perquè tots els damnificats pels terratrèmols de Veneçuela i pel foc de les Gavarres trobin l'ajuda, el consol i la força que necessiten. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
3: Pels nostres estimats i enyorats difunts anellencs. I avui farem menció especial per Andreu, Guri i Sala. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
3: I finalment, per nosaltres, que celebrem l'Eucaristia, portem la pau del ressuscitat als nostres familiars, amics i veïns. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, la pregària del vostre poble i ajudeu-lo en les seves necessitats. Per Crist, Senyor nostre.
2: Ara el capellà que es dirigeix cap a la taula del Senyor per consagrar i beneir el cos, que és aquest pa, el pa i el vi per al cos de Crist, aquest que per a nosaltres és molt important, és per a nosaltres la vida eterna, poder rebre aquest cos i sang de Crist. També a tots els que vulgueu compregar i només cal que el digueu i només cal que el dieu i es posem en contacte amb nosaltres per poder rebre aquest cos i sang de Crist.

0: Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Totpoderós.
1: Que el Senyor rebi de nosaltres aquest sacrifici, a lloança i glòria del seu nom i també pel nostre bé i tota la seva santa Església.
0: Senyor, per l'ofrena que us dediquem, purifiqueu-nos i conduïu-nos a una vida cada dia més cristiana. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. I és realment just i necessari que us beneïm i us donem gràcies, Pare Sant, Font de la veritat i de la vida, perquè avui diumenge ens heu convocat a la vostra casa, avui la vostra família reunida per escoltar la vostra paraula i participar d'un mateix pa, celebrar el memorial del Senyor ressuscitat, mentre espera el diumenge sense posta, quan la humanitat sencera entrarà al vostre repòs, llavors veurem la llum de la vostra mirada i cantarem per sempre la vostra misericòrdia. Per això, amb aquesta esperança, ens unim als estols dels àngels i dels sants i cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient...

0: Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el dona als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.
1: Senyor meu i Déu meu.
0: Igualment, havent sopat, prengué el calce i, novament donant-vos gràcies, al passar els seus deixebles, tot dient: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calce de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts, en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.
1: Senyor meu i Déu meu.
0: Proclameu el misteri de la fe.
1: Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.
0: Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calce de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens he fet dignes de servir-vos a la vostra presència, i us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí el diumenge dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Evo, amb el nostre bisbe Octavi i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció, en particular Andreu, Guri i Sala, i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols de Sant Francesc, Santa Clara, Sant Antoni de Pàdua, Sant Zenon, Santa Paula i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lluir-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill.

0: Fidels al manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gosem dir, Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel, el nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslibreu-nos de qualsevol mal. Alibreu-nos de tots els mals, Senyor, feu que hi hagi pau els nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompanyament de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
1: Perquè són vostres per sempre el reina, el poder i la glòria.
0: Senyor nostre Jesucrist, que digueu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-nos aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
1: Amén.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres.
1: I amb el vostre esperit. Doneu-vos també vosaltres la pau, tots aquells que esteu a casa vostra i tots els que estan enviat.
0: Àngel de Déu, que hi haveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Àngel de Déu, que hi haveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Àngel de Déu, que hi haveu el pecat del món, doneu-nos la pau.

0: Mireu l'anyel de Déu, mireu el que lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula.
1: Senyor, no sóc digne de que entreu a casa meva. Dieu només de paraula i serà salva la meva ànima. Ara és el moment que es distribueix el cos de Crist aquí en el temple. Com us he dit abans, és molt important que vosaltres també rebreu aquest cos de Crist. Si el voleu rebre, només cal que es poseu en contacte amb el senyor rector i us portaran aquest cos que per a vosaltres i nosaltres és la nostra vida, és el pany de la nostra creació. Som de Jesús, som el que ell ens porta per la vida, els que en dona la nostra feblesa, la nostra força, tot el que som.

0: Estem al final de la retransmissió d'aquesta Eucaristia d'avui. Només desitjar-vos que tingueu una bona setmana, un bon mes de juliol, que ara ha començat, i fins la setmana que ve, si Déu vol.
1: Preguem. Alimentats amb aquests dons tan excel·lents, us preguem, Senyor, que experimentem la vostra salvació i no deixem mai de donar-vos en gràcies. Per Crist, Senyor nostre, el Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, tingueu tots un bon diumenge i bona setmana. Aneu-vos-en en pau.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: No hi ha sardanes a tota hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
2: Molt bon dia a tothom, tornem a ser aquí una setmana més, ja ho veieu. 5 de juliol, ja tenim la festa major aquí, i escolteu, i la calor també, perquè avui diu que serà de traca i mocador, que començarem ja a anar pujant a límits que no hem tingut mai. Doncs bé, en aquests moments, a l'hora de començar aquest programa, ja estem a 29 graus. I sembla que la cosa pujarà una mica més. Tenim una humitat relativa de l'aire del 52%, i de moment a les fulles dels plataners de la Riera no belluguen, per tant no hi ha vent. Si aneu a la platja, penseu que us heu d'untar una mica, no sigui que us cremessiu. Avui, el santoral d'avui ens diu que és Sant Agató, Sant Arcàngel, Santa Filomena, Sant Marí, Sant Miquel dels Sants i Santa Zoa, entre molts altres sants, I, com sempre, anem directes a Barraca. Avui coses a fer, doncs mireu, teniu la Fira d'Artesania a la part baixa de la Riera, és una fira que durarà fins a les 8 del vespre, i a les 7 de la tarda, a la Zona Nova Coberta, hi ha la Milla Urbana. Aquesta milla urbana, doncs, que sembla que recupera, que ja s'havia fet anys enrere, i ara celebrarem la 18a edició. A més, hi ha coses més a fer, doncs mireu, escoltar la ràdio tot aquest dematí, perquè comencem ara aquest programa, un 3 i fora, no hi ha sardanes a tota hora, i després, com sempre, continuarà el dominical. D'entrada, com sempre, escoltarem una primera sardana de Francesc Marrós, aquest compositor de Caldes de Malavella, que estem celebrant el seu 25è aniversari del seu naixement, i que cap als anys 50, Francesc Marrós va estrenar a Campllong la sardana Poble de Campllong. Una sardana que avui ens portarà a la Cobla Mediterrània i servirà, doncs, per començar aquest programa d'avui.

I seguim. Ara dir-vos que si voleu veure gegants, avui teniu a Caldes de Montbui, aquest dematí, la tercera trobada de gegantons. I també a Vic, les festes de Sant Miquel dels Sants, doncs tindrà tot un seguici de balls de lluïment i de gegants i de bestiari. Dit això, ara us deixarem amb escolta aquesta sardana d'Emili Joanals, aquest compositor de Palafrugell, més conegut com Emilio, era un entusiasta de la trompeta, va néixer el 1928, però el 1995, a la Bisbal d'Empordà, concretament a l'Aplec de la Bisbal, va estrenar el desembre de 1995 la sardana Pels dos Ramons bisbalencs, una sardana que avui ens porta la Cobla Costa Brava.

I abans de passar a la següent sardana, dir-vos que si voleu ballar sardanes, avui tenim una ballada sardanes a la plaça de l'Assumpció Girona, amb la Copla La Flama Farners, a les 7 de la tarda. A 8:15 a Sant Pol de Mar, a la punta, trobareu la Copla Juvenívola de Sabadell. A la mateixa hora, a Malgrat de Mar, la principal de Banyoles. I a Blanes, a la mateixa hora, a 8:15, trobareu la Vila d'Olesa. A Pineda de Mar, a 8:15 també, a la Bisbal Jove. I a Calella, a la mateixa hora, 8:15, trobareu la Copla Montgrins. I ara us deixarem amb una nova sardana, d'aquesta vegada de Tomàs Gil Membrado, aquest compositor d'Horta de Sant Joan, nascut el 1915, un entusiasta del fiscorn, i que va estrenar a Caldes de Montbui a l'octubre de l'any 2000 una sardana obligada de fiscorn. La composició és Goig i Ritme, una composició musical que avui ens porta la principal de la Bisbal.

I seguim aquí a l'1, 3 i fora, no hi ha sardanes a tota hora. Ara us direm que avui, si voleu veure castells, teniu el del Camp d'en Grassot a Barcelona, la colla castellera d'Esparreguera, Castelldefels i la Vila de Gràcia. A Terrassa, Sant Pere de Terrassa, que ara estan de festa major, i avui us celebren amb castell els castellers de Terrassa i els minyons de Terrassa. I també, ja per acabar, a la plaça de la Vila de Barberà del Vallès, allà trobareu a les 6 de la tarda els capgrossos de Mataró, castellers de Barcelona, de Sabadell i els xics de Granollers. I ara seguirem amb una sardana de Joaquim Soms, aquest compositor de Pineda, nascut el 1914 i que a l'Escala, el 2010, va estrenar la sardana L'Escala Sardanista, una composició musical que avui ens porta la Cobla Ciutat de Girona.

Quan la foscor davalla pel pendís del ponent, tot l'estany és un càlid signe d'argent. Així és un tros de la sardana cantada d'avui. La sardana és Somni, de Manel Saderra i Puigferrer. Aquesta sardana, que es va estrenar del compositor de Tortellà el 1945, és lletra de Manel Pont. Somni, avui ens la portarà la principal de la Bisbal i la polifònica de Puig-reig, i sona així.

I seguim amb més sardanes ara i aquí, amb una sardana del compositor de Barcelona, entusiasta de la tenora, Enric Ortí. Ortí, nascut el 1966, va estrenar una sardana al setembre del 2009 a Sant Cugat, una sardana obligada de tiple. La sardana en qüestió és Avi Botet, una composició musical que avui ens porta a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

I ara ens n'anem cap a Tarragona, perquè allà trobem les partitures de la compositora Anna Abad. Abad, nascuda el 1992, és un entusiasta del tible i de la tenora. El 2024, a Santa Coloma de Cervelló, amb motiu de l'aplec dels Ateneus, va estrenar la sardana Terra d'Ateneus, una composició musical que avui ens portarà a la Cobla Ciutat de Girona.

I seguim. Ara toca el torn a Arnau Sala, aquest compositor de Taradell, entusiasta del fiscorn i del trombó, nascut el 1987. El 2008, al desembre concretament, va estrenar la sardana Classes de cant en un tractor. De ben segur que la melodia us sonarà, perquè ve d'allò del tractor groc, doncs la podreu cantar en ritme de sardana. Classes de cant en un tractor ens la porta a la Cobla Contemporània.

I a la recta final del programa podrem escoltar una sardana del compositor de Manresa, Joan Lázaro. Lázaro, nascut el 1944, va estrenar a Sant Quirze de Besora a l'octubre del 2007 la sardana Dos de Bons, una composició que avui ens portarà a la Cobla Montgrins.

I amb aquesta sintonia posem punt i final al programa d'avui. Un 3 i fora, no hi ha sardanes a tota hora. Avui a les Vies del So hem tingut a la Susana Lázaro i qui us ha parlat, amb molt de gust, Xavi Salvanyà. Us deixarem amb una darrera sardana. Una sardana també del compositor de Caldes de Malavella, Francesc Marrós. El 1950 va estrenar una sardana que porta per nom Bella Maresma. Una composició que avui ens portarà a la Cobla Mediterrània i servirà, doncs, per posar-nos punt i final. Abans de res, dir-vos dues notes. Una, que quan hem parlat d'acte, de coses de fer avui, també us recordo que avui a les 8 del vespre al Teatre Principal es presentarà el candidat Arnau Berenguer, que opta a les properes eleccions a l'alcaldia de Arenys de Mar. I també tenim una altra notícia també molt bona, que és que ahir es celebrava un míting al País Basc i, escolteu, la Marta Mitjans ho va tornar a brodar. Va fer marca personal i la mínima per anar al campionat d'Europa absolut. Va fer una marca de 1:59:30. A veure qui corre més que ella, aquests 800 metres. Nosaltres tornem tot seguit amb el dominical. Ara us deixarem amb aquesta sardana. Bella Maresma, de Francesc Marrós, amb la Cobla Mediterrània.

0: El Dominical, amb Enric Sierra.
1: Molt bon dia. Són 12:45 d'aquest diumenge previ a una de les festes majors més llargues que tindrem a Arenys. De moment els cavallitos ja estan muntats i tindreu dies i dies per anar, per pujar-hi, a gastar-vos els diners, perquè estarem quasi 14 dies amb allò muntat, perquè la festa major, stricto sensu, és el dijous dia 9 i, per tant, cau entremig de setmana i l'Ajuntament ha decidit doncs començar a fer les cavallitos, ja comencen. La festa, tindrem focs abans de festes. Els focs de Sant Zenon seran el dia 9, el dijous al vespre, i després ja comença tota la festa després. Ja sabeu que tradicionalment els focs tancaven la festa, doncs ara la iniciaran. Tot són novetats, tot són coses noves que hem d'anar assumint. A veure, avui diumenge, un diumenge calorós, molt calorós, i inici d'una nova onada de calor. Nova onada de calor. Atenció, perquè els arenyencs i arenyenques teniu dos refugis climàtics que ha posat a disposició l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Dos. El Calissai i la biblioteca. Llavors, el Calissai obre cada dia de 8 del matí fins ben bé a les 10 de la nit. Els diumenges a la tarda no obre. Per tant, Calissai. I la biblioteca és refugi climàtic només de tardes i de dilluns a divendres. De dilluns a divendres de 3:45 a les 9. Si al matí fa calor, doncs heu de venir al Calissai. I si el dissabte i el diumenge fa calor, heu de venir al Calissai perquè la biblioteca tampoc obre. Per tant, efectes pràctics, les màximes hores d'atenció de la onada de calor serà al Calissai. A la biblioteca, a la tarda, de 3:45 fins a les 9. Perquè ja està en un horari d'estiu des de l'1 de juliol al 15 de setembre. Per tant, molta aigua, vanos, ombreles i barrets, i aneu, passeu per l'ombra, que no és un acudit. Passeu per l'ombra, perquè està apretant de valent. A veure, coses que us vull explicar. Aquesta matinada hi ha hagut el Canet Rock. El Canet Rock, que ja sabeu que es fa en territori d'Arenys de Mar, el Pla d'en Sala. Aquest Pla d'en Sala, que es va omplir novament amb un èxit d'entrades venudes des de fa 4 o 5 mesos, diuen més de 25.000 persones que es van reunir en, en aquest Pla d'en Sala. Musicalment, un èxit, grans bandes, grans actuacions, etc. Ara, us he de dir que el caos circulatori que hi va haver durant tota la tarda d'ahir va ser descomunal. Per què? Perquè l'accés per part de la gent que anava en cotxe cap al Canet Rock, doncs l'accés per l'autopista estava tallat, com sempre, i la gent anava fent servir el Google Maps, aquest sistema de navegació dels mòbils, i els portava pels rials d'Arenys. Els rials d'Arenys, ahir, semblava l'AP7 en hora punta. L'AP7 en hora punta. Els rials anaven plens de cotxes, enfilaven, què sé jo, pel rial de la Ser, pel rial del Bareu, pel Mormo, i tot això, doncs, quan arribaven ben bé a la vora del lloc del Pla d'en Sala, doncs havien de girar perquè no hi havia accés. Per tant, feien com 2 o 3 quilòmetres d'anades i tornades pels camins de sorra pel Canet Rock. Si ens esteu seguint pel Facebook, podeu veure l'escenari del Canet Rock d'aquest 2026, de la gent que va poder arribar a primera hora de la tarda, quan van obrir a les 6, però després a la nit va ser un continu. La policia local va actuar poquet en aquest tros. Van anar dos vehicles ja entrada la nit per veure què passava. Però, déu-n'hi-do, el merder de cotxes que hi va haver ahir. S'ho haurien de fer mirar, perquè si tu es reuneixes a 25.000 persones... Ja sé que l'arquitecte municipal en cap d'Arenys de Mar diu que la gent ha d'anar a peu. Però és que la gent vol anar a peu. Però des de Tarragona, des de Lleida, des de Girona, es fa una mica cansat. I amb onades de calor no és recomanable fer aquests trajectes a peu tan llargs. I dius, no, però és que agafin el transport públic. Sí, home, que agafin la Renfe, i llavors igual arriben al Canet Roc del 27, no del 26. Doncs que agafin els busos, aquests busos que van de Barcelona, sí, però Arenys i Canet no en tenim, d'aquests busos. No en tenim. De fet, hi ha una reclamació de més de 3.000 firmes que demanen que hi hagi un bus, però no n'hi ha. I llavors, què fa la gent? Agafa el cotxe. En la plena llibertat d'agafar el cotxe, perquè recordem, encara avui, en la Constitució espanyola i a l'europea, no prohibeix la mobilitat personal. No la prohibeix. Tot arribarà, eh? Senyor Canals, arquitecte municipal, tot arribarà. Si ja ho sé, quan canvin les tornes polítiques, un dia o altre, algú decidirà que sí, que els cotxes privats estaran prohibits de la faç de la Terra i que la gent no tindrà dret a mobilitat normal i personal. Haurà d'anar al transport públic, aquest transport públic absolutament patètic. Doncs, de moment, la gent es va mobilitzar amb cotxe, 25.000 persones, i on te'ls poses els cotxes? Doncs aquest és un tema que ens hauríem de fer mirar. Sort que tot això és Canet Roc. I Arenys, que hi posa l'espai, hi posa la seguretat, hi posa tot el que convingui, no surt enlloc. Però vaja, els efectes col·laterals de tota aquesta moguda sí que els vam patir els arenyencs i arenyenques. Per cert, parlant de caos, aquest matí el nostre company Joan Mola s'ha anat a fer un vol a la platja. I ja us he de dir que si voleu anar a la platja del Cavalló, està perduda. De fet, els cotxes ja feien cua des de la carretera Nacional 2, els qui ens esteu seguint pel Facebook ho podeu veure, i ben bé a les 10 del matí, Joan, més o menys, doncs a les 10 del matí ja no s'hi podia entrar. L'accés pel Rial de la Serp continua fet una coca. Ara us estem ensenyant la part, diguéssim, interior d'aquest Rial de la Serp. Però quan creues per sota de la carretera i arribes doncs, a la part més baixa, allà està ple de sots i el pas per sota la via del tren bloquejat. Però és que no només això, sinó que ahir, com que aquest pas està bloquejat i ningú el desbloqueja, doncs els cotxes ja comencen a aparcar justament a la sortida d'aquest pas de vehicles. I, per tant, ja directament, hi havia quatre cotxes, directament, si algú volia passar, directament ja no hi passava. L'aspecte de la platja del Cavalló és cada vegada més impressionant i més anàrquic. Això és l'anarquia absoluta. Aquí no hi ha ningú que vigili, ningú que ordeni, i és cadascú que el primer que arriba, el primer que seu, el primer que arriba, el primer que aparca, de qualsevol manera, bloquejant els altres cotxes. És un caos absolut. Arenyencs i arenyenques, hem perdut la platja del Cavalló. L'hem perduda definitivament. I està en mans de tota una sèrie de gent. Tot Catalunya ve a la platja del Cavalló, la utilitzen, venen amb el Bocata i la Carmanyola i la Nevera, no gasten ni un euro Arenys. Nosaltres hem de pagar mig milió d'euros per mantenir, netejar-la, etcètera, etcètera, perquè la facin servir els altres i nosaltres no hi puguem anar. No hi puguem anar perquè està absolutament col·lapsada. Bueno, no sé si algú hi posarà remei, però com que hi ha molts dels consistori que no van a la platja, doncs tampoc no passa res. Per cert, parlant de platja, la setmana passada us vam ensenyar una taca infecta sobre l'aigua que va aparèixer a la platja del Cavalló, justament des de Canet ben bé fins al port. I aquesta setmana hem anat a preguntar a l'Agència Catalana de l'Aigua i els hi hem preguntat si tenim constància d'aquestes taques infectes de molt mal aspecte. I la resposta oficial de l'ACA és que no tenen constància de cap incidència en el funcionament de les depuradores properes. I en els dos controls de qualitat d'aigua de bany, fets en els dos punts de control que fem a la platja del Cavalló, la qualitat és excel·lent. Aquests controls es concentren en analitzar la presència de contaminació fecal, i no n'han trobat. I després ens diuen que aquesta brutícia o aquesta estaca no és porqueria, sinó que és són algues. Però no algues qualsevols. No. Ara us explicaré perquè les algues aquestes tenen nom. Es veu que tenen nom. I es diuen mucílags. Mucílags. Els mucílags són substàncies que produeix el fitoplàncton marí. Els mucílags es formen habitualment en fondària, però poden sortir a la superfície. I es veu que és normal que aparegui en els mars de la Mediterrània. Així que, quan veieu aquesta taca de porqueria, digueu, mucílags, mucílags. I si veieu alguna tifa o algun plàstic del Capravo, són cosins germans dels mucílags. Eh? Ah, i que no enredeu, que ja sabeu que venen dos cops cada dia i fan les anàlisis i estem absolutament tranquils de que els mucílags no mosseguen. Eh? Ara, és matèria viva, segons l'Agència Catalana de l'Aigua. Una bona notícia, la Marta Mitjans. Ara us passarem el vídeo de la cursa que ha fet avui la Marta Mitjans, que intentarà estar avui justament a la milla urbana que recupera Arenys de Mar. I que esperem, a veure si pot arribar. Ella ha fet el míting d'Ordizia i ha fet marca personal i la mínima per anar al Campionat d'Europa Absolut. Veiem els qui esteu seguint pel Facebook com ha anat la cursa i els qui no, escolteu la transmissió d'aquesta cursa. Dura un minut.

Bé, no se sent la cursa, per tant, deixem-ho córrer. Felicitats a la Marta Mitjans, que ha fet un minut, 59 segons i 30 dècimes. Felicitats per aquesta cursa. Seguim. Aquesta setmana s'ha presentat, s'ha pogut visitar els pisos del Bareu. Els pisos del Bareu són aquests, els pisos de lloguer assequible del Bareu, per ser exactes i que ningú enrenyi, perquè després venen els qui enrenyen. Cada cosa té el seu nom. Són pisos de lloguer assequible públics que l'Ajuntament ha cedit a unes fundacions i aquestes fundacions els ha posat a lloguer assequible per una sèrie de gent que es va apuntar en una llista i que dilluns a les 9 del matí es va fer un sorteig. Els pisos de lloguer assequible d'Arenys de Mar, els més petits, costen 633 euros al mes, més la plaça de pàrquing, que també s'ha de pagar. I els més grans costen 747 euros al mes, més la plaça de pàrquing. Què val el preu mitjà de lloguer Arenys de Mar? 770 euros. Per tant, en els pisos grans, s'estalvia la gent que ho tingui 23 euros respecte al preu mitjà. Ara, els que ens esteu seguint pel Facebook, podreu veure aquest vídeo que ens ha fet el Xavi Salvanyà, que va participar justament en aquesta visita, i veiem com... bé, està prou ben equipat, hi ha una cuina equipada, la nevera i tot això te l'has de posar tu, òbviament, només faltaria, i els mobles, només faltaria, però hi ha aquestes habitacions, hi ha els banys, i després la porta d'entrada dona el Rial del Bareu, però el balcó dona a la penya, diguéssim, de la presentació, que és un rocallam que es va fer, que va pagar l'Ajuntament per 600.000 euros, va posar aquí tota una sèrie de rocallam perquè no caigui la penya, i es veu aquest rocallam. Unes vistes magnífiques d'aquesta... Ara ho esteu veient. Això és el que es veu des del balcó d'aquests pisos. Vistes extraordinàries cap al bosc. Passa res. Menos de una piedra, que deia aquell. Aquests són els pisos que, per cert, no es podran ocupar fins l'octubre. Fins l'octubre, els qui han estat adjudicataris d'aquests pisos no hi podran entrar perquè, mentrestant, hauran de demostrar que realment compleixen les condicions. Ara hem de creuar els dits perquè no hi entrin altres ocupes. Perquè, com que això ja està acabat, que no hi entrin altres ocupes. De fet, quasi paret per paret, aquí al costat hi ha una casa ocupa, que està en molt males condicions. Igual, veient com han quedat aquests pisos, és caminar 10 metres. No vull donar idees, però ja cal que ho vigili, perquè si no, aquesta gent que ha tingut la sort de tenir un pis adjudicat pel sorteig, ara igual es pot quedar amb un pam de nas perquè algun espavilat d'aquests ocupes hi entri. I, per últim, acabaven d'arreglar la tanca de la cantonada de la Nacional 2 amb l'entrada de la Riera, la tanca mirant a Canet, i la que toca mirant a Caldetes, un altre vehicle l'ha destrossat. Aquesta és la imatge que us podem ensenyar ara mateix d'aquesta tanca absolutament destruïda. Doncs aquesta rotonda algun problema deu tenir. Algun problema deu tenir. Em podeu dir, no, sí, és que els cotxes van molt ràpid, segurament, també. Però algú hauria de mirar si no només és això, sinó també passa alguna cosa, perquè cada dos per tres aquestes tanques es trenquen justament pels impactes que reben per part dels conductors. Us parlem de tot això, de la Festa Major naturalment, i de moltes més coses, gràcies a la col·laboració desinteressada d'en Xavi Salvanyà, en Fede Sedó, en Toni Pardo, en Joan Mola, avui a la part tècnica la Susana Lázaro, benvinguda Susana, i el Pau Roig a la redacció. Comencem.

0: És l'hora del concurs amb Toni Pardo.
1: Minuts i seran les 12. Avui a la Fira d'Artesania a la part baixa de la Riera, que estarà fins a les 8 del vespre, per tant, els qui vulguin podreu anar. I aquesta tarda hi ha la presentació del projecte polític Impulsem Arenys, que és la marca amb la qual concorrerà Esquerra Republicana a les eleccions. O sigui, no aniran amb Esquerra Republicana, sinó Impulsem Arenys, i ho presenta el seu candidat, Arnau Berenguer. Això serà avui al Teatre Principal. I també, des d'ahir, hi ha l'exposició, des d'aquesta setmana, una exposició que es diu Pinzellades, l'exposició al Calissai, amb obres de l'esplai de la gent gran. També la podreu veure. Per cert, m'he deixat de veure una cosa, Toni Pardo, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Si algú vol venir a Arenys, que se n'oblidi.
2: És impossible, eh?
1: Si vol venir en cotxe, eh? Si vol venir a la Renfe i jugar-se-la...
2: Si doncs, arriba, bé.
1: Si arriba, doncs cap problema. I si vol venir a peu, doncs també.
2: Oh, oi, perfecte, llavors.
1: Perfecte, meravellós, no amb aquesta bona temperatura que fa.
2: Amb aquesta temperatura.
1: Sí. No, ho dic perquè aquesta tarda, a les 7 de la tarda, es recupera la milla urbana. La milla urbana. Doncs bé, des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit, la part central de la Riera, que comprèn el carrer de Lourdes... fins aquí el Calissai, està tallat. Des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit per una cursa que es disputarà a les 7 de la tarda i que s'espera que hi hagin bastants atletes. Són 1.600 metres, una milla.
2: Una milla, sí, sí, però sí. S'ha de tenir precaució i s'han d'agafar mesures de seguretat perquè no passi res i tinguin en compte que la gent, els funcionaris... s'han de cuidar molt bé, doncs han de tenir temps per fer les coses. Aquí posem una valla, oi, no ho sé, parlem amb l'encarregat, parla'm amb el que porta el camión, a veure si aquí, què opina... Clar,
1: 13 hores
2: abans. De 6 a les 7 de la tarda és just per marcar el camí,
1: Per marcar el camí. Per cert, he vist un policia local que li ha posat una multa a una furgoneta de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. En aquest tros que estava tallat.
2: Sí, estava mal aparcada. Doncs...
1: Es veu que algú l'ha trucat. Tot això jo estava a l'ombra, mirant-ho. I algú l'ha trucat, i llavors ha anat a la multa, l'ha tret del parabrises, i l'ha doblegat i se l'ha emportat. Perquè és lleig. Entre bombers no es trepitja la manguera. Ara que estem apagant focs, se l'Empordà. Toni Pardo, bon dia, home. Bon dia. Avui portes uns regals, no?
2: Sí, però abans els regals permets que...
1: Sí, home, permet el que vulguis.
2: Abans, per la festa major, sempre començava la nit, el dia de Sant Jeroni.
1: Ah, sí?
2: Sempre.
1: Bueno, com que tu...
2: Eren els dies, el 8 que començava la traca, les completes i les traques... El 9, 10 i 11, sempre, fins als anys 80.
1: Mm-hmm. Llavors, venen els temps moderns
2: i canvien.
1: I llavors va al revés, no va al revés, no?
2: Sí. Aprofitaven els caps de setmana, els dissabtes abans i a més, i jo sempre he manifestat que el dia de festa que eren ja Sant Jeron, caigui en dilluns o en diumenge.
1: No, això per descomptat.
2: I és la festa, i això que el dia de Sant Jeron, com cau en dijous i com aquest any... Sí que hi ha altres anys, el dia de Sant Jeron no hi ha res.
1: Sí, és veritat.
2: Els gegants a la tarda, la missa i els focs. I és el dia gran per nosaltres. Qui vulgui venir a Arenys està convidat. Qui no, doncs és que no pugui venir perquè és un dia feiner, ho sento molt.
1: Doncs queda dit. Molt bé.
2: Després, que la setmana passada vaig portar el paper i vaig dir els noms de memòria, però hem vingut a buscar els regals... Però d'això, el regal de la xixonenca li va tocar en Ramon Mates i el de pollastre Zimma per l'Agustí Russafa.
1: Molt bé. I avui portes uns regals, no?
2: Uns regalets.
1: Quins són?
2: La barra de gelat de la gelateria La Xixonenca, una safata d'embotits de Xarcuteria Lluís de la plaça Mercat, com que ara ve Sant Jeron, doncs podeu anar a comprar els embotits i comprar-ho tot, i també us ho poden envasar al buit, i així us conservar-ho en dies. Doncs la safata d'embotits de xarcuteria Lluïts. I avui tornem a sortejar per anar a buscar diumenge vinent un tortell del diumenge de pastisseria Danès. Recordem, han de venir aquí a buscar el bal, anar allà a encarregar-lo el divendres per dir si ho voldran el dissabte o el diumenge i quin tipus, quin de tortell voldran.
1: Molt bé. Doncs aquests són els regals que podreu guanyar si envieu un WhatsApp al 93-795-7912 o bé escriviu un correu electrònic a eldominical@radioarenys.cat. Tant al WhatsApp com en el mail heu de contestar correctament la pregunta que ens faràs.
2: I dins el nom.
1: I diu el nom, això, sí, si no, malament.
2: Acabada la Segona Guerra Mundial...
1: Home...
2: Fa 4 dies... Un dissenyador de moda francès va fer un vestit de dues peces,
1: sí,
2: que va tenir molt d'èxit i avui al dia encara n'hi han molts. Aquest vestit també s'ha primat algunes vegades, però sempre partint del disseny d'això, dues peces. Ho va presentar-ho a la piscina Molito de França.
1: Hmm.
2: Però el que pregunto, això, aquesta peça... té un nom.
1: Sí.
2: I aquest nom el van agafar gràcies, que no té res a veure amb la moda, o per desgràcia, amb una guerra que s'estava fent en un lloc del món, en unes illes del món.
1: I li van agafar el nom d'aquestes illes.
2: Exacte, per aquestes dues peces. Quines illes són...
1: I com es diu la...
2: I com es diu el dissenyador i com es diu la peça. Tres preguntes.
1: Molt bé.
2: Dissenyador, peça i el nom de les illes.
1: Molt bé. Aquestes illes que van donar nom a la peça de roba, que té dues peces, i que la va crear un dissenyador de moda.
2: Exacte.
1: Francès.
2: No es deia Enric Sierra,
1: no,
2: crec.
1: No, perquè jo no sóc francès, de moment.
2: Com que no ets francès?
1: No.
2: No vens del nord.
1: Tu ets universal, però jo sóc d'aquí, ja t'ho dic. Doncs com es diu aquest dissenyador? Com es diu la peça de roba, la peça doble de roba que va inventar? I com es diuen les illes que li van donar nom a aquesta peça de roba?
2: Exacte.
1: Que crec que la Susana també les utilitza. Doncs el 93-795-7912 o el dominical@radioarenys.cat. Aquí ens ho podeu dir a fins quarts de dues, no?
2: Fins a dos quarts de dues, perquè...
1: Després hem de fer el sorteig.
2: Hem de fer el sorteig i sempre aprofitem la mà innocent del polític de torn.
1: Exacte. Hem de lamentar de funcions, no?
2: Sí, l'Antoni Itxar Boter, de 81 anys.
1: Doncs el condol per la família d'ell. Avui Sant Agató, Sant Arcàngel, Sant Atanasi, Sant Domici, Santa Filomena, Sant Fulbert, Sant Marí, Sant Miquel dels Sants, Sant Numerià, Sant Sadofa, Sant Teodot, Santa Trifina i Santa Zoa.
2: Aquella Trifina que,
1: la
2: venia,
1: Trifina, sí,
2: que es venia a fer el canari.
1: Sí. I qui fa anys avui?
2: L'Alba Aparicio Mora, 25. L'Andreu Casanovas Bozo, 24. La Gemma Maioles Rifà, 53. La Laura Montes Saviote, 33. I en Ricardo Marzó Aguillem, 25. I ahir dissabte, la Imma Puigbert Valls, 58. En Josep Maria Calçapeu Pérez, 53. La Mònica Trujillo Becomo Goncalves, 53. La Montse Comí Rebollo, 48. La Núria Ortiz, 62. La Víctor Linares Benítez, 42. La Maria Teresa Cincavera, 66. I en Jesús Buñuel Carrasco, 46. I el dia 1, l'Anna Montes, va ser el seu aniversari. I el dia 2, en Xavier Putau Laoz, en Joan Avilés García... i la Marta Bombí Serra. I el dia 3, la Núria Serra del Mau. I demà, dia 6, en Sebastià Vidal, i el dimarts, dia 7, la Míriam Barris, l'Isabel Josep Xemení, l'Alba Rebollo Canela i la Adriana Martínez Bruguera.
1: Que és la dona de l'alcalde.
2: Exacte.
1: Molt bé, doncs felicitats a tots i totes. Tu vas conèixer l'Elvis Presley, no?
2: I tant.
1: Tu li aguantaves el micro, no?
2: Li aguantava el micro, la guitarra, i em banyava amb ella a Hawaii.
1: Molt bé, molt
2: bé. Quan va gravar tots aquells discs, sí. anàvem a banyar.
1: Doncs. Doncs mira, avui fa 66 anys que va sortir aquest disc, mira.
2: It's now or never. Que és el que vam gravar a Hawaii.
1: Clar, va gravar tu i ella a Hawaii. It's now or never. O és ara o mai, de l'Elvis Presley. Avui fa 66 anys d'aquest disc que va gravar en Toni Pardo allà en un estudi de gravació de Hawaii. Gràcies, Toni, fins ara.
2: Fins ara.

0: Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
1: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
0: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
2: Ràdio Arenys.

0: Les 12 i 2 minuts. La setmana passada vam tenir aquí pares i mares de l'Institut Els Tres Turons reclamant que hi hagi una quarta línia de segon d'ESO als Tres Turons, perquè doncs, les aules estan molt al límit de la seva ocupació. Hi ha aules de 30, 31, 32 alumnes i per això en demanaven aquesta quarta línia. De moment la Generalitat els ha dit que no, però aquesta setmana els hi van donar hora. No sé per què, però van córrer de seguida i divendres van anar a veure l'inspector de zona del departament, en Vicenç Gómez, i el cap de l'àrea de planificació i mapa escolar, Josep Lluís García, on van poder explicar les seves reivindicacions. I tenim al telèfon en Joan Anton, que és un dels pares que van estar la setmana passada aquí a la ràdio, perquè ens expliqui com anar aquesta reunió i si finalment els hi han dit que sí o que no a aquesta petició de la quarta línia. Joan Anton, bon dia i gràcies.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres, sobretot per tot el recolzament que ens esteu fent, que no és poc. Bé. I també gràcies a vosaltres, penso que hem pogut tenir aquesta reunió aquest divendres.
0: I com va anar, Joan Anton?
1: Bé, en principi vam sortir no descontents del tot, però tampoc contentíssims, val? En principi estava, com molt bé has dit, l'inspector de zona, que és el Vicenç Gómez, també el José Luis García, que és el cap de coordinació i planificació escolar, i de nosaltres vam anar a la Meritxell, del Marçal i jo, o sigui, una representació, perquè màxim podíem anar tres persones, val? Uh-huh. La qüestió és que vam intentar respondre a l'escrit que ell ens van enviar per el qual no ens donaven la quarta línia, concretament deia que no hi havia espai, que s'havia de fer un equilibri entre els alumnes al poble, que no hi havia prou alumnes, i aleshores li van explicar que espai hi ha, si hi ha voluntat. Mm. També l'equilibri vol dir que aleshores alumnes que no volen escola religiosa han d'anar per nassos a l'escola religiosa.
0: Sí.
1: Val? Malgrat unes normes de dret de consciència, de dret d'educació dels pares, etc. I del moviment geogràfic també, de fet, ara la gent s'ha sortit que

0: Arenys de Mar és un dels municipis que més està creixent a nivell del turisme, val? Aleshores, per tant, van desmuntar per complet els seus arguments que ens havien presentat a l'escrit. La sorpresa quina va ser? Va ser que nosaltres havíem tingut, com molt bé has dit, alumnes per sobre dels 30. Mm. Per tant, es van donar la sorpresa de que ja durant el curs es va desapuntar un alumne, sí. I es veu que ara en la matrícula hi ha només 89 alumnes, val? O sigui que, en principi, ells diuen que per norma no es pot fer una quarta línia perquè no arriben als 90.
1: Clar.
0: Bé, clar, s'han donat de baixa uns quants alumnes, val? També hem de dir que una de les coses que és important remarcar és que els hi vam fer palès de que s'estava posant una norma excepcional, com és el 10% dels 30 alumnes que podien pujar en casos excepcionals, que s'estava aplicant de forma general, com si fos la norma general ja aquest 10%.
1: Mm-hmm.
0: I es va fer palès de que és una aplicació torticera, que es diu, de la normativa, i que és una aplicació que s'està fent pràcticament a tot Catalunya, o sigui, s'està fent bastant de forma generalitzada.
1: Sí.
0: Una norma excepcional com si fos general. Val. I en principi el que sí que vam trobar és una gran predisposició per part de l'inspector i del cap de coordinació de planificació educativa.
1: Uh-huh.
0: Vam trobar una gran predisposició a sentir les nostres reclamacions i a buscar una solució. Aleshores,
1: Perdona, Joan Antoni, la solució quina seria?
0: Val. La solució que ens donaven, primer, nosaltres no hem perdut de vista la possibilitat d'una quarta línia. Aviam, nosaltres trobem que una quarta línia és important perquè encara que siguem 90 alumnes o 89, hi ha el que es diu la matrícula viva, és a dir, al llarg del curs es van apuntant més nens, val? Que els enviaran tots a la presentació? Si el nen és musulmà, com és el cas d'algun alumne, també l'enviaran a una escola religiosa. Trobem del tot irregular, val? Aleshores, la quarta línia és pel qual lluitem. Ells, en principi, ho veuen difícil, i aleshores la solució és dotar el centre de més recursos. Què vol dir més recursos? Doncs dotar el centre d'algun professor més, mig professor, un professor, per tal de que es pogués desdoblar i de tal manera que, si bé oficialment serien tres línies, però extraoficiosament, és a dir, el centre podria organitzar com si fossin quatre línies, val? Que ja en alguna època a l'institut ja s'havia fet. Anys enrere.
1: I això com es fa, Joan Anton? És a dir, mig curs, ara muntes una quarta línia, o com?
0: No, o sigui, a l'inici de curs, quan ja es veu que
1: va sobrepassar...
0: Quan ja es veu, diguéssim, que la matrícula puja, que és el que passarà, segurament, doncs aleshores al centre, de fet, tenim una reunió aquest demà amb la direcció del centre, per tal de veure com organitzem això, com s'organitza això, val? Perquè és evident que nosaltres ja vam manifestar per activa i passiva a l'inspector i al cap de coordinació que nosaltres no estàvem disposats a començar el curs amb normalitat si això no trobava una solució que fos bona per tothom.
1: Yeah.
0: Val? Clar, la qüestió és que sempre estem farts de que sempre s'argumenti el tema de recursos, de que el departament no té recursos. Bueno, no tenen recursos, però sí, que per altres bandes malbaraten altres coses, no? Però,
1: perdona que t'insisteixi, Joan Anton, perquè la gent ens entengui. Això de muntar allò d'estrangis extraoficialment una quarta línia, com és? Com va? Com funciona?
0: Sí, funciona de la següent forma. El centre organitza tres línies,
1: sí,
0: que és el que dona la dotació, el que està planificat a nivell de serveis territorials, de que aquest centre a segon tindrà tres línies.
1: Sí.
0: Però després el centre a nivell organitzatiu és competent perquè d'aquestes tres línies pugui fer que alumnes d'aquests tres grups facin un quart grup amb un professor que se li dona. Que dona de recursos al departament.
1: I per tant, depèn del propi centre fer això.
0: Exacte.
1: I és això el que voleu parlar demà amb la direcció del centre.
0: Efectivament. Nosaltres el que volem parlar amb el centre és aviam quina voluntat i quina predisposició tenen des del centre per tal d'organitzar aquesta opció que ens donava de forma tímida el departament. Ja. Val? De forma tímida, és a dir, que tampoc es van voler mullar de que ens ho donaran. Val? O sigui, estem parlant d'una possibilitat.
1: Però que,
0: la veu un cop més factible...
1: Però que, la pilota la té ara, o la tindria a la teulada, la direcció del centre.
0: Exacte. Si donen aquests recursos de més, la pilota, evidentment, la té el centre.
1: Ja. I creieu que el centre, estaria disposat a això, Joan Anton?
0: El centre, la direcció que hi ha actualment, és, hi ha molt bona sintonia amb els pares, amb l'AFA, amb tot. I jo entenc que sí que estaria disposada la direcció i el centre a portar a terme aquesta opció. Val? Ja. Val? Perquè, entre altres coses, clar, si doten el centre de més recursos, vol dir que podem fer més coses. Uh-huh. Si al centre no li donen recursos, pot fer menys.
1: Clar, o sigui, no està clar.
0: La qualitat de la que parlàvem la setmana passada, la inclusió i la qualitat, van molt donades de la mà dels recursos. No pots demanar una escola de qualitat sense recursos.
1: Sí, clar. Clar.
0: I aquests recursos, clar, l'educació és una prioritat. És una prioritat que hauria de ser una prioritat realment per tots. Val? Igual que la sanitat, igual que altres qüestions, són bàsiques per la ciutadania.
1: Sí, sí, sí. Doncs bé, us han dit que no, però us han deixat la porta oberta. Que això no està malament. Vull dir que del no rotund sembla que comença a haver un gris, un gris clar. Ara depèn de si donen realment aquest recurs i la direcció del centre accepta doncs, fer aquesta fórmula, que seria extraoficial, però que resoldria l'amuntagament que ens explicàveu la setmana passada, tant vosaltres com els propis alumnes.
0: Aviam, he fet servir jo l'expressió extraoficial en el sentit que oficialment hi ha tres línies, però després a nivell organitzatiu, que aquí és el que ens deien l'inspector, que aquí no poden ells intervenir a l'organització, és el centre el que ha d'organitzar els recursos. O sigui, si dones 10 euros, aquests 10 euros l'has de repartir.
1: Sí, ara
0: et donen dos més. Pues ja tens més possibilitats de fer el que nosaltres demanàvem. De totes formes, tampoc hem tancat nosaltres, com a famílies, la porta a seguir reclamant una quarta línia, que seria lo adient. Perquè aquesta solució que ens donen, què implica? Doncs, molt bé, aquest curs estarà el tema bastant solucionat, però el curs vinent ens trobem a les mateixes, perquè és tot una decisió i una voluntat política que cada curs donin aquest recurs extra.
1: Sí, sí.
0: És una quarta línia, ja aquesta quarta línia ja s'estén tota l'etapa de la secundària obligatòria, perquè no oblidem que estem parlant d'obligatòria.
1: Sí, sí, absolutament, sí, sí, és l'ESO. Educació secundària obligatòria, aquestes són les sigles. Doncs, Joan Anton, celebro que s'hagi obert una mica la porta, a veure com va aquesta reunió que tindreu aquesta setmana amb la direcció i seguim en contacte, a veure si finalment podem tenir, encara que sigui aquesta solució provisional, perquè els nens i nenes puguin estudiar en millors condicions que les que tenen ara.
0: Perfecte. Enric, reitero l'agraïment perquè vosaltres esteu fent ressò, estan arribant a les famílies, al poble, perquè és un tema no només d'escola, no només d'un grup, sinó que és un tema de poble i de jovent, val? De formació. I us agraïm molt el recolzament que ens esteu donant.
1: Ho fem amb molt de gust i sempre, com sempre, amb la intenció d'ajudar a buscar solucions, que és el que ens fa contents a tots. Joan Anton, seguim en contacte i a veure si diumenge que ve podem explicar alguna cosa més. Gràcies i bon diumenge.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu. Carles Esquerra, bon dia.
2: Bon dia.
1: Ets el president de l'Associació de Veïns d'Arenys de Mar. Sí. Suposo que al costat d'aquestes famílies, no?
2: Ho estava pensant, és un exemple clar del que és la pressió social, l'organització popular, la pressió mitjançant els mitjans de comunicació, millor dit, i sobretot felicitar a l'AFA i els pares i mares organitzats que han recollit firmes, s'han mobilitzat, i aquí quan mous cel i terra els de dalt es posen nerviosos i reaccionen. I és el que hem de fer, autoorganització i exigir.
1: Tot i que avui t'hem convidat perquè l'Associació de Veïns d'Arenys de Mar va presentar unes al·legacions en el reglament orgànic municipal i aquestes exigències que deies ara no han estat admeses en la majoria de les al·legacions i sembla que no esteu gaire contents, no?
2: Diguéssim que han aprovat les fàcils, les senzilles, les que no impliquen en participació ciutadana. Molt decebuts, molt decebuts. Tant de parlar de participació ciutadana i al final et limiten i et coarten la llibertat d'expressió, la llibertat de comunicació, la llibertat de fer propostes i, yeah. I et diuen parla tu per aquí, que nosaltres els grans parlarem després per allà. Llavors yeah. Et quedes com... Bueno.
1: Perquè la gent ens entengui, què és el que no s'ha aprovat? És a dir, què és el que els ciutadans i ciutadanes que vosaltres volíeu que s'aprovés, finalment no l'ha colat, no s'aprova?
2: Per nosaltres, el tema més important, hem de pensar que l'Ajuntament és la casa de la vila, la casa dels vilatans i les vilatanes, per tant, és casa nostra, els polítics passen, però la gent segueix vivint al mateix poble. Per nosaltres, el més important és que, dintre del que és l'acte oficial del ple municipal, la paraula dels veïns i les veïnes quedi fora de l'acte oficial. Ens diuen que hi ha molts ajuntaments que no ho fan, que si no sé el que vulgueu, però o sigui, que un particular no pugui parlar a la casa del poble, que quedi registrat en acte i fer constar la seva queixa o proposta, ho trobem un desgavell, diguem, una falta de respecte cap a la població, sobretot la que es mou, perquè això desincentiva.
1: Això, perquè la gent ens entengui...
2: És el primer punt, el més gran. Hi ha molts que també...
1: Vosaltres esteu molestos, perquè la intervenció de la gent en el ple es farà mitja hora abans del ple, sí. És a dir, fora sí. del ple reglat, uh-huh. I per tant no constarà ni en acte.
2: Ens diuen que faran un acte a part i que avisaran un treballador de la ràdio que vingui a gravar i això es penjarà. O sigui, és com parleu vosaltres, que després els grans farem la feina.
1: Ja.
2: Llavors això, jo personalment ho trobo molt indignant. Perquè
1: però sí que tindreu els regidors asseguts.
2: Espero que sí, jo entenc que sí. Però clar, serà abans, llavors suposo que s'estaran preparant pel ple i hi haurà regidors que sí que estaran al tanto i alguns que no, però és que és igual, estem fora de... O sigui, no constarem enlloc.
1: Yeah.
2: Oficialment no constarà enlloc cap queixa.
1: I això...
2: Al igual que el tema dels precs i preguntes, si s'allarga molt, les preguntes i precs dels ciutadans que demanem, sobretot en els partits de l'oposició, si es tarda molt més de 2 hores, es respondran per escrit. Això vol dir que ni tu ni jo podrem escoltar aquella queixa o aquell prec, sinó que es respondrà directament per escrit a la persona.
1: Ni sobretot la resposta, que és el que esperes.
2: Correcte. El ciutadà que ho fa,
1: sí.
2: Però ni tu ni jo sabrem quina queixa, perquè potser aquella queixa ens afecta els dos.
1: Clar.
2: I també s'haguéssim sumat. No, això també ho trobo molt fort. Que a més de presentar mocions sobre absurditats que no afecten al municipi, sentem-nos més en el tema. Però això és una cosa que és la nostra opinió.
1: I quines raons han donat perquè no s'aprovi aquesta qüestió que vosaltres demanàveu, que la intervenció de la gent fos dins del ple o al final del ple,
2: sí.
1: No? Però...
2: Sí, sí. Bàsicament és... la resposta és ens sumem en l'argument de secretaria. Ho tinc aquí, ho dic. Ja.
1: I l'argument de secretaria...
2: No ho sabem. Vam demanar l'acte... Volíem saber l'acte de que votava acceptem i ens fem nostres l'argumentari de secretaria. Ah. Aquest és l'argument.
1: Però no adjunten l'argument de secretaria.
2: Posa de negada, acceptem i fem nostre l'argument de secretaria. Que teòricament ens van dir que no hi ha cap ajuntament o que hi ha lleis superiors que no permeten que la paraula dels ciutadans quedi reflectida en l'acte. Mm. Això no m'ho he mirat, però no sé si és obligació de que no consti en acte o no es fa mai. Que no el faci mal no vol dir que es pugui fer.
1: I ara ja no hi ha volta enrere, no?
2: Això ja bueno, és... hi ha algunes coses que s'han acceptat, que és com el llenguatge inclusiu, que això bàsicament és el
1: xocolata del loro. Espanyoles i espanyoles, no? És això.
2: També ens han aprovat que l'ordre del dia estigui penjat a la pàgina web i a totes les xarxes socials el més aviat possible. Però sí que, per exemple, hi ha algunes propostes que ens diuen que ens hem de dirigir cap al reglament de participació ciutadana. Doncs el que farem, el que volíem informar, és que farem una instància demanant que totes aquestes propostes que hem fet aquí es traspassin al reglament de participació ciutadana. El que passa, que ja es va passar amb l'anterior govern i amb aquest, que clar, hi ha dos reglaments, hi ha el reglament de participació ciutadana i el ROM. Llavors, clar, si un et posa A i l'altre et posa B, el que mana és el gran, i el gran diu que no.
1: Ja.
2: Per tant, si nosaltres diem el reglament de participació ciutadana, volem que els consells de participació es puguin convocar amb una recollida de 500 signatures, ens poden dir no, perquè l'altre posa que no sé què, no sé quantos. Llavors estem com...
1: Ja, navegant en dos.
2: Igualment ho farem. També venen eleccions i el que farem serà proposar a tots els partits polítics que es presentin doncs les nostres propostes. I en si algun valent s'hi tira i ho accepta.
1: I algun altre que no hagi entrat que diguis, home, aquesta també és una pena que no sigui? Que no hi sigui.
2: Bueno, vam demanar també que en els plens, que les entitats, sobretot, que volem parlar, que som, la majoria són entitats, bueno, les entitats veïnals, som, lògicament, perquè les culturals i això tenen poc a dir, si no, i és un tema. Mm. Que no se'ns denegués parlar en el ple si el tema que volíem parlar no consta
1: en l'acte,
2: en l'ordre del dia. Llavors, clar, si l'ordre del dia no posa que volen parlar de cotxes, si no volem parlar de cotxes, no podrem parlar mai de cotxes, si a l'ordre del dia no posa mai parlar de cotxes. Llavors, això també us ho han denegat.
1: Sí, si un dia voleu parlar del caos de la platja...
2: No podem parlar si a dintre l'ordre del dia no hi ha caos de la platja.
1: Ni tan sols en una pregunta?
2: Sí, això sí, això sí. Ah. Això sí. Però, clar, nosaltres hem fet servir tres vegades la paraula al ple, per expressar-nos i per demanar, per exigir... Llavors, si el reglament posa que sí, a l'ordre del dia no hi ha el tema que volem parlar, no es pot parlar.
1: No es pot parlar.
2: Llavors, el que hem de fer és demanar a un partit polític de l'oposició...
1: Que faci una pregunta.
2: O que, en la reunió de portaveus, inclogui aquest ordre del dia.
1: Ja.
2: Aquest punt a l'ordre del dia.
1: Clar.
2: Que és tot un termestall, perquè a vegades no els interessa per temes polítics. Llavors,
1: clar.
2: El que també hem aconseguit és que hi hagi un que ens diguin que es pot haver un reglament per la sessió de barres, perquè ens trobàvem que la sessió de barres es donava a dit.
1: Les barres dels bars, dels actes,
2: sí,
1: de les festes.
2: Sí, de Cap d'Any, de Sant Joan, de Sant Genoll... Sí. Hem aconseguit que es faci un reglament i que sigui per repartició de peticions. Si ningú es presenta, hi ha una entitat, doncs que aquesta entitat pugui ser... Però si hi ha tres entitats, doncs que es faci un concurs, que es faci un sorteig, o que es faci correlatiu, perquè fins ara era a dit.
1: Sí.
2: Llavors, clar, trobem que hi ha entitats...
1: I això ho heu aconseguit.
2: Hem aconseguit que ens diguin denegat per l'argumentari de la secretaria, però ho hem de parlar-ho en el reglament de participació ciutadana. I aquí també farem una altra instància demanant aquest reglament, que ja l'havíem demanat, Ja l'havíem demanat,
1: ja.
2: Però no.
1: Per tant, heu traspassat o traslladat aquest malestar vostre en els partits polítics?
2: No, perquè ha sigut tot molt recent. De fet, es va aprovar el ROM amb les nostres al·legacions aprovades i negades sense que nosaltres tinguéssim cap tipus d'informació. Mm. O sigui, no ens havien respost, no ens havien enviat el per què, els motius, ni l'acte, ni tot això. Ens vam haver de fer una instància perquè ens responguessin. I va ser molt ràpid, ens ho van enviar molt ràpid. Però ens hauria agradat més tenir-ho abans per poder, en el ple, poder valorar...
1: Home, estaria bé que la secretaria expliqui...
2: Bueno, el que podem fer és demanar una reunió amb secretaria i que ens diguin els motius. Clar, nosaltres el que volíem saber era què ha votat la CUP, què ha votat el PSC, quins raonaments ha donat els Junts, quins raonaments ha donat Esquerra, per saber per on van. Perquè, clar, tothom es mulla la boca dient participació social i participació social, i quan es diu, escolta'm, què? No. Yeah. S'ha votat que no. Qui? No ho sabem.
1: Ja.
2: Yeah. Doncs ens sap greu aquesta manera que volen potenciar la participació ciutadana, però a l'hora de la veritat, i sobre blanc sobre negre, no consta res. Llavors ens deixa decepcionats.
1: Per tant, no deixareu això morir.
2: Per l'amor de Déu, ja et coneixes. No, seguirem treballant i seguirem apretant amb aquestes coses perquè creiem que és important que la ciutadania... Nosaltres estem molt a favor, per exemple, de les multiconsultes, de que es facin amb democràcia directa. El tema dels consells de participació han de ser que els consells puguin proposar, aconsellar al govern de torn propostes, iniciatives, i veiem que els consells són més de passar el fer el peripé i doncs, volem uns consells que siguin actius i proactius, que serveixin per a algú.
1: Clar.
2: Perquè si no és com...
1: Doncs així estem. Què em volies dir?
2: No, una coseta només, que l'Associació de Veïns recolza la colla castellera que s'està...
1: Ah, sí,
2: vale?
1: Sí.
2: Els Vailets d'Arenys.
1: Sí, home.
2: Llavors...
1: Que, per cert, crec que tenen un assessorament molt potent.
2: Sí, perquè s'estan apadrinant, no? Entenc.
1: Sí, ja.
2: Vale.
1: Mira, ho tinc aquí, que després ho volíem explicar.
2: Vale.
1: Però ho tinc aquí, a veure si ho trobo. Que és que aquesta nova colla castellera aranyent, que es diu Vailets...
2: Els Vailets d'Arenys.
1: Els Vailets d'Arenys. Seran apadrinats i entrenats,
2: segons
1: si tinc aquí, pels Minyons de Terrassa.
2: Vale, sí, correcte.
1: Assessoraran la nova colla Minyons de Terrassa.
2: Sí, són potents. Sí, sí.
1: Bueno,
2: l'associació de veïns ja m'ha estat parant amb els dos nois que s'encarreguen i els hem proposat que els farem una compra de material que necessitin, vale, per ajudar-los a tirar endavant. I ara informar-vos que el dimarts a les 7:30 de la tarda a la platja del Cavalló tenen el primer assaig. Doncs tothom que vulgui anar a preguntar...
1: A quina hora?
2: A les 7:30 el dimarts a la platja del Cavalló.
1: 7:30 igual podran arribar.
2: Per què?
1: Perquè si vols anar ara...
2: Bueno, però jo us informo.
1: No, sí.
2: S'ha de fer el tema de la sobra, per si es cau, no es facin mal. Doncs, i a més, per si algú vol anar a xafardejar, a preguntar o ser interessat, que els sàpiguen que el dimarts a les 7:30 poden atensar-s'hi i...
1: I si s'animen, doncs mira, encara home, per fer pinya.
2: És el que anava a dir, s'ha de fer pinya i mai millor dit.
1: Exacte.
2: Val? Però això ho dic, bàsicament és això.
1: Molt bé. Doncs Carles Esquerra, president de l'Associació de Veïns d'Arenys de Mar, moltes gràcies. A veure si hi ha sort amb aquestes reclamacions que teniu.
2: T'ho agraeixo.
1: Heu seguit el tema de la rectoria, no?
2: Sí, jo sóc un dels afectats.
1: Tu ets un dels afectats, però tu has pogut tornar a casa.
2: Sí, sí. Els veïns estem molt contents del tracte que ens ha donat l'Ajuntament, perquè ha sigut tot molt ràpid. Estem molt contents del tracte dels hotels que ens han rebut. El que passa que encara hi ha veïns i veïnes que no han pogut tornar i per ells és un tràngol.
1: N'hi ha tres, una que està amb un familiar i dos que han estat allotjats en pisos.
2: I sembla que la cosa va per allà, perquè és que allà no es veu res. Ja. Sabem que hi ha un arquitecte que ha agafat el tema i que està fent un projecte, però...
1: Tu hi eres aquell diumenge a les 3 de la tarda? Sí. I què?
2: Bueno, estava mirant la tele, vaig sentir un boom, va tremolar el terra, els gossos van començar a bordar com si hi hagués un terratrèmol, vaig obrir la finestra de la sala d'estar i em vaig quedar, rebossat de pols. Vaig obrir la porta del carrer, vaig començar a mirar i veia pedres caient de dalt i tot ple de fum i de pols. Buah. Ens vam espantar molt, jo pensava que era una bomba o que havia caigut una bombona de butano o alguna cosa. Sí, buah. Sí, i va ser espectacular.
1: Quina por.
2: Sí, sí, molta por, molta por. I a més a més ja et dic, vam sortir, vam venir els bombers, no podeu entrar, no podeu entrar, no podeu entrar. Clar, meu pare s'ha vendut la medicació, jo tenia els gossos, vull dir, bueno.
1: No.
2: Però també gràcies a la policia, gràcies als Mossos, gràcies als bombers, perquè va ser tot molt bé, tot molt organitzat, llàstimada de no poder viure tranquil·lament a casa.
1: Clar.
2: Per sort va passar diumenge,
1: sí,
2: que no hi havia cap treballador, correcte, perquè havia passat un dimarts hagués sigut una desgràcia brutal, perquè a més jo els veig cada dia perquè els tinc davant de casa.
1: Ara vosaltres patiu perquè pugui caure el que queda o no?
2: És que no sé si hi has anat, però la rectoria, la façana està inclinada cap al carrer de l'església. Jo no hi entenc. I a part amb els paletes m'han dit que està a punt de caure. Va. Però és que no... I a part hem de pensar que hi ha moltes cases sense fonament i que pot fer efecte dominó.
1: Ja.
2: Hem de vigilar això.
1: Doncs ara parlem amb el Domènec Massuet, que és regidor d'Urbanisme i a més és arquitecte, i a veure si ens aclareix tot això. Vale. Gràcies, Carles.
2: A vosaltres.
1: Bon dia. Domènec Massuet, bon dia, bona tarda.
3: Hola, bon dia, què tal?
1: Bé, hi ha perill encara al carrer de l'Església, a la rectoria, o no?
3: A veure, els tècnics diuen que no, que tal i com està ara no hi ha perill. Que la façana sí que pot haver-hi certes percepcions de que s'inclina o no s'inclina. El tema és que s'ha fet el desmunt de seguretat fins on els tècnics diuen que ja no hi ha perill, que el que hi ha és estable, que està trepat. Perdó, digues.
1: No, i això que es diu el que ens ha dit ara el Carles Esquerra, que es veu una mica inclinat, això és un efecte òptic o realment està inclinat?
3: Jo, la veritat, no ho he vist inclinat, però entenc que el Carles hi passa més vegades que jo i està més estona i pot ser que ell ho hagi vist. En qualsevol cas, els tècnics ho han donat per estable.
1: Yes. Val?
3: I jo, quan hi he estat, Enric, la meva opinió personal és que a mi m'ha semblat que està estable i confio amb el criteri de les persones que ho han estat veient.
1: I ara en quin punt està? Perquè la setmana passada parlàvem amb en Domènec Massuet, deien que aquestes setmanes començarien a fer alguns treballs, amidaments, mirarien de que arribés un camió per començar el derronament, que a veure si entrava o no entrava al carrer de l'Església. Aquesta setmana què s'ha pogut fer, regidor?
3: A veure, en aquest sentit, aquesta setmana el que s'ha fet, a part del control, de veure que tot es segueix de manera segura, el que s'ha fet és donar-li una setmana al tècnic que assumirà aquest nou enderroc per presentar el projecte. Vam acordar que el presentaria dilluns, demà. Entenc que va... tot i que aquest arquitecte estava enmig de vacances, s'hi ha pogut posar i entenc que demà ens ho presentarà. I seguirà el mateix... ell ho presentarà, els tècnics de la casa de seguida ho miraran i ho validaran per l'urgència que suposa aquesta obra. I bé, entenem que ell ja va fer un enderroc molt similar en una altra població, llavors portarà el projecte, entenem que és un reforç d'aquella situació amb les característiques que tenim ara aquí a la rectoria, i vindrà també una empresa nova d'enderrocs, que jo entenc que no és per un tema de manca de confiança amb els que hi havia ara, sinó per un tema de maquinària, no? A vegades hi ha empreses que tenen una màquina que altres no tenen, i entenc que per la conveniència d'aquest tipus d'enderroc que es vol fer i de la manera que es vol fer, ve una empresa que té una màquina que els sembla més adient per fer aquestes feines sense posar en risc ni els treballadors d'allà ni ningú de l'entorn.
1: I aquesta màquina entrarà bé pel carrer de l'Església, perquè la setmana passada teníeu alguna por de que no hi entrés, sí, i que s'hagués de fer per la riera.
3: Exacte. Fins que no arribi la màquina i provi d'entrar, no t'ho puc descartar que no s'hagi de fer des de la riera.
1: Ja.
3: Sí. Això tampoc ha canviat, Enric, perquè com que encara no ha vingut la màquina, no s'ha pogut provar. Entenc que pel volum de la màquina i les dimensions i la maniobrabilitat que té, pensen que pot entrar, però deu estar allò al límit com per dubtar també de que pugui suposar que pugui donar un cop a la corba a alguna altra façana, que no pugui desplegar-se amb total comoditat, que com que també és un carrer estret, al moment de desplegar el braç també té moltes limitacions. Llavors, entenc que la postura és la mateixa. Quan tinguem la màquina Arenys, provarem de fer-la entrar al carrer, i si no és possible maniobrar amb comoditat i sense risc, doncs s'haurà de fer des de la riera.
1: Ja. I això ho sabreu aquesta setmana?
3: Espero. Ja. Espero. Sí, sí. De moment no tenim per què pensar que no es complirà els acords, perquè s'ha estat en contacte amb el tècnic aquesta setmana, i el tècnic promet. S'ha compromès i no ens ha donat a entendre en cap moment que no pugui complir els plaços que hem marcat entre tots.
1: Aquests terminis s'anaven a final de mes, no?
3: Sí. No. El termini de desmunt és que pot durar, sempre s'ha dit, entre una i quatre setmanes. Jo el d'una ho veig molt, molt complicat, però sí que el termini com oficial o més realista seria poder tenir tot això enllestit a final de mes.
1: I mentrestant, les dues famílies, perquè una s'ha allotjat a casa d'uns familiars, aquestes dues famílies que ara estan allotjades en dos sengles pisos que ha llogat l'Ajuntament, ara ja estan plenament instal·lades?
3: Sí, estan instal·lades. De moment tenim aquest lloguer fins a final de mes. És un lloguer vacacional, per això s'ha pogut trobar disponibilitat. I per part de l'Ajuntament s'ha requerit, no sé si és l'ordre d'execució, als responsables de les obres que facin com una fiança, un dipòsit, perquè de moment l'Ajuntament ha hagut d'avançar els diners. Ha sigut a nivell burocràtic complicadíssim poder-ho fer, perquè ja saps com funcionen els ajuntaments amb els temes d'intervenció i tresoreria.
1: Sí.
3: Però sí, finalment s'ha trobat la fórmula, s'ha pogut avançar aquests diners per aquests lloguers, i ara se'ls ha requerit els tres propietats implicades, diguéssim, la privada, tant com la Fundació i el Bisbat de Girona, se'ls ha fet aquest requeriment de que facin un dipòsit per cobrir aquestes despeses, com a mínim, fins al final de mes.
1: Clar.
3: I després, entre ells, ja ho arreglaran amb el tema asseguradores.
1: Clar.
3: I els seus asseguradores de les obres.
1: I aquest dipòsit a quant puja?
3: Doncs ara no t'ho sabria dir.
1: Bueno. Una altra pregunta, regidor. Ara, aquesta runa i tot això que heu detectat, que, en fi, que ja esteu molt a sobre d'això, us ha ajudat durant aquesta setmana, aquests 7 dies, per acabar de determinar què carai va passar? O encara tot això queda a les beceroles?
3: No, perquè precisament tota aquesta runa, que hi ha la doble cara, no? D'entrada la runa està estabilitzant el que queda, ha fet com de fonament, ha fet com de contrafort, diguéssim, i ha mantingut el que queda. Però també és veritat que causa unes càrregues que els tècnics han determinat que són estables, que no estan fent pressió a la façana o als elements que han quedat, però d'igual manera doncs podíem veure allà doncs 2 metres i pico, potser quasi arribaríem a 3 metres de runa, que tapen també les evidències, diguéssim.
1: Ja. És a dir, que fins que no desruneu no acabareu de poder ajudar a l'explicació del que ha passat.
3: Exacte, exacte. Sí, suposo que el que vagin desmuntant aniran veient els punts, podran veure, no sé si... No sé, és que clar, no sé què et pots trobar. Et pots trobar que s'ha debilitat la façana per una banda, que s'ha descalçat per una altra banda, que poden ser moltes causes i tampoc les vull dir perquè, com que està tot el poble elucubrant i a mi m'han arribat a dir, i tothom em ve donant amb confiança, què ha passat? Qui és el culpable? Qui és el culpable? Perquè jo he sentit tal. Yeah. Llavors, vull parlar el menys possible perquè no sembli com que estic donant veracitat a qualsevol de les versions de diferents veïns o tècnics que passen per allà i que t'ho volen comentar. Mm-hmm.
1: Teniu una reunió prevista amb els veïns aquesta setmana?
3: Entenc que sí. Ara no et sabria dir el dia, però jo, de fet, vaig parlar-ho l'altre dia amb el cap de l'oposició, amb l'Arnau Berenger, que la seva família és afectada,
1: sí.
3: I vam estar comentant. I mira, a més, no sé si li vaig parlar amb ell dimecres, i crec que serà divendres, em vaig equivocar, no sé si l'Arnau m'escoltarà, el dilluns ens presenten el projecte i llavors demanarem amb el tècnic, que entenc, el conec personalment i és un bon tio, molt obert i transparent, per tant, demanar-li que faci una reunió amb els veïns afectats per explicar quina és la situació, com es procedirà, i què quedarà o com quedarà un cop hagin acabat de fer tota aquesta retirada i els enderrocs controlats de les parts que estan en perill. Mm. Però ja et dic, encara no és que no et pugui donar una data perquè no la sàpiga, perquè anem pas a pas, quan dilluns veiem el projecte i el verifiquem, llavors es buscarà el moment per fer aquesta reunió.
1: I en aquesta reunió què voleu explicar? Quin és l'estat de la situació? Quin és l'estat de les obres?
3: Jo entenc que en aquesta reunió el que s'explicarà és el que es va fer, és a dir, com es farà aquest desmunt. Jo crec que encara no ens veurem amb corda o capacitats per dir les causes, però sí que s'explicarà una mica modus operandi i terminis.
1: Ja.
3: I també els terminis entenc que seran actualitzables. Potser el primer dia per prudència dius no, ens anem a final de mes i potser les coses després són una mica més senzilles i escurses, o veus que cada cop que toques una pedra se'n mouen tres i hauràs d'allargar.
1: De les converses que heu tingut amb el bisbat, com s'han agafat aquest incident que ha passat?
3: Bueno, col·laboració absoluta. Ells de seguida es van moure per substituir el tècnic que va deixar l'obra i posen totes les facilitats possibles. Després, entenc que després, un cop s'esclareixin les causes i els culpables, que és la paraula que sembla que estem esperant, ja entenc que ja es posaran d'acord amb els seus serveis jurídics, perquè jo entenc que això no serà una lluita legal, una batalla legal, vull dir, això no crec. Però bueno, l'important és resoldre a nivell tècnic i després clar. A nivell legal, si la cosa s'allarga, mira, des de la comoditat de casa, els veïns ja aniran escoltant a Ràdio Arenys les últimes novetats.
1: Què hi volíem fer a la rectoria?
3: A la rectoria volíem fer una sèrie de... Tu vols dir d'obra o d'ús previst?
1: Sí, de l'ús previst, sí.
3: L'ús previst eren habitatges per gent amb menys recursos.
1: Val, com pisos socials, vaja.
3: Sí.
1: Uh-huh. Ens escriuen des del carrer de l'Església, diu, el carrer de l'Església no té llum pública des de la rectoria fins a la Planeta, des de fa 15 dies, i tot està molt fosc i insegur. A la llum del carrer vull dir, eh?
3: Sí. Doncs no ho sabia, la veritat. No ens havia arribat cap queixa, i com que el dia s'allarga tant, les vegades que he anat no acaba de ser fosc i no m'ha donat aquesta percepció. Bueno, aquesta percepció. No m'he donat compte de que no hi havia llum, vull dir.
1: Yeah.
3: I ara ho comunicaré, ara enviaré un correu o un missatge a l'enginyer municipal que ho estudiï, que miri a veure si realment és un problema derivat d'això o per seguretat s'ha vist afectat algun cable o que sigui.
1: Ja. I com ja sap que aquest programa s'escolta molt, m'envien un altre missatge que no té res que veure amb la rectoria, però aprofito que vostè és el regidor d'Urbanisme per traslladar-li. Em diuen que els pisos de l'Estela Maris, aquests pisos nous, que hi ha gent que hi està vivint, però que en principi encara no poden perquè no tenen la cèdula d'habitabilitat, que què passa? Que es veu que aquesta setmana hi haurà una reunió amb l'empresa.
3: Doncs mira, sí, teníem prevista una reunió el dilluns i tinc un mail de les 3 quarts de 10 que diu que dilluns no pot ser, que a partir de dimecres busquem una altra data.
1: Vaja.
3: Això és primícia perquè ni tan sols... Aquest mail ja em copia 8 o 9 persones i ningú m'ha de dir res, o sigui que devem estar tots una mica en xoc perquè...
1: Però aquí què està passant? Perquè ja fa molts de mesos d'això, no?
3: A veure, el que està passant és que falten coses per fer. És a dir, faltaven les connexions amb les estacions transformadores, perquè aquí va haver-hi una disputa. En el seu moment se'ls demanava una nova estació transformadora. Al final van acordar ampliar la potència de la del carrer Malgrat i carrer Calella, em sembla que són. I això s'havien de fer unes obres que, per fotos que m'han enviat veïns, i de seguida amb els veïns em van enviar fotos i ho vaig confirmar amb l'enginyer, ja estan fent aquestes obres, estan obrint el carrer per fer... Han fet aquesta ampliació de potència i ho fan arribar a l'edifici. I a partir d'aquí, clar, ja podran tenir, de manera física, diguéssim, ja podran tenir la potència, i un cop facin entreguin les obres i l'Ajuntament en faci recepció, es doni la primera ocupació, ja es podran contractar els subministres de manera individualitzada.
1: Yes.
3: Però, clar, aquestes obres en part depenen d'Endesa, en part depenen de la promotora, constructora, etc. I el que sí que és veritat és que l'Ajuntament porta... Perquè els veïns venen a dir, ostres, què està passant? I més l'Ajuntament és part afectada, perquè tenim 3 pisos en aquest bloc de protecció oficial, que és el que encara no hi ha ningú, que no han deixat entrar ningú encara. I això anem fent... Hem trucat, hem escrit, hem amenaçat, entre cometes, amenaçat, vam dir, escolta, teniu aquests terminis, no els esteu complint, estem anant a bones per fer-ho tot fàcil per tothom i perquè entenem que l'objectiu és acabar i que la gent pugui instal·lar-se, però, clar, si no em contestes, començaré aquí a fer complir, a rescatable tot el que està sobre la taula.
1: Clar.
3: Llavors, bé, es va reunir, es van... A setmana vista, eh? Escolta, doncs dilluns tal, dilluns 5, és demà, em sembla?
1: Sí.
3: Dilluns 5...
1: Avui és dilluns... Avui és 5, demà és dilluns 6.
3: Doncs demà, dilluns 6, sí, perdona.
1: Exacte.
3: Doncs dilluns 6, a les 12, reunió, que aquí que allà, ja tinc el teu amic Fede Sador, que em diu, truca'm de seguida, que vull saber, però aquest matí ens diu que per motius, no sé si he llegit personals o professionals...
1: Ja.
3: Ens han anul·lat la visita i...
1: Deu un volent als Sant Fermines. Deu un volent als Sant Fermines, que és aquesta
3: soma. No ho sé.
1: Molt bé. Doncs,
3: però, sí.
1: Doncs, regidor, moltes gràcies, com sempre. Seguirem atentament aquesta situació de la rectoria i d'altres temes, òbviament, però
3: tant.
1: Sobretot aquest de la rectoria, que és el que està trasbalsant els veïns del centre d'Arenys. Moltes gràcies i bon diumenge.
3: A la vostra disposició. Bon diumenge.
1: Adéu.
3: Adéu, adéu.
4: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
7: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
8: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
7: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
8: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
7: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
8: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
7: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
8: Info i reserves al 93 131 11 00.
7: Visiteu www.elportinyol.com.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
10: Si voleu participar a l'espai de la Tribuna Política, ho podeu fer trucant al 93 795 79 12. Aquí podreu traslladar les vostres preguntes i comentaris en directe o, si ho preferiu, també ens podeu fer arribar un WhatsApp al mateix número, 93 795 79 12.
1: Gràcies, Montse Comí, per donar-nos aquestes indicacions. Falta un minut perquè siguin tres quarts d'una. Juanjo Almansa, bon dia.
11: Bon dia.
1: Juanjo Almansa és el regidor del Partit Popular i avui ve a la Tribuna Política a intentar respondre una pila de temes que tenim avui al damunt de la taula. Però comencem per aquest últim, del de la rectoria. Ha passat ja una setmana, 15 dies, vaja, d'aquest ensorrament de la rectoria. Sembla que aquesta setmana poques coses s'han mogut i diuen, ens acaba de dir el regidor, que la setmana que ve, aquesta setmana que entrem demà, ja arribarà aquesta famosa màquina, que no sabem si entrarà o no entrarà, i en fi, començarà el desnonament. No se sap les causes. Hi ha tres famílies desallotjades, una amb familiars i dues allotjades en pisos que ha llogat l'Ajuntament fins a final de mes. I l'Ajuntament també ha demanat un dipòsit diners a les empreses que estan fent aquestes obres, perquè, clar, tot això costa diners, l'allotjament i totes les despeses que ha hagut d'incórrer justament per allotjar aquestes persones als hotels i als pisos. Ho està fent bé l'Ajuntament?
11: A veure, entén des d'una part tècnica que els tempos són els que són, però també entén la desesperació que estan patint les famílies que tenen la seva llar i no tenen cap culpa de que el bloc del cantó o la casa del cantó hagi caigut. Per tant, l'Ajuntament el que ha de fer és intentar agilitzar el màxim possible els tempos. Això què vol dir? L'Ajuntament posaria la mà al foc avui dia que tot està solucionat abans de que caigui el mes, com hem escoltat el regidor? És a dir, això és una pregunta que els veïns afectats s'ho estaran pensant després d'escoltar el testimoni del regidor d'Urbanisme. Perquè, segons he escoltat, ara que han triat
1: el nou arquitecte,
11: estem a l'espera que ens presenti el projecte. Diuen que en teoria l'ha de presentar demà, però el presentarà demà, clar, és una mica anar sobre... Suposo que tothom estarà corrents, no? Però no dona aquesta sensació d'intentar agilitzar el màxim possible els tempos perquè aquestes tres famílies perjudicades puguin viure a casa seva.
1: Que és el que hauria de passar.
11: Que és el que hauria de passar el més aviat possible.
1: Efectivament. Bé, de les causes no se'n sap res. Ens ha dit el regidor que quan treguin la runa igual descobreixen alguna prova més, però vaja.
11: Jo crec que això anirà per via judicial i trigarem temps en descobrir la causa, qui és el culpable finalment, si el que al final hi ha un culpable definitiu.
1: I després ha sortit aquest tema dels pisos d'Estela Maris, allà al carrer Pompeu Fabra, que hi ha gent que hi viu, però no, teòricament no hi hauria de viure, oficialment, però clar, hi havia uns terminis d'entrega dels pisos i la gent fa el que pot. I sembla que hi ha un problema d'escomesa elèctrica i passen els dies, ara hem sentit que la reunió que havia d'haver demà doncs s'ha posposat.
11: Sí, sí, bueno, és estrany, no?, perquè el promotor famós que ha de fer tota aquella parcel·la es veu que sembla que està desaparegut. I això és el pitjor que pot passar, perquè això vol dir que portem ja mesos, amb aquella situació en què l'Ajuntament no pot fer res, perquè és un tema que, un privat que fins que no ho digui que ha finalitzat l'obra, no pot entregar l'Ajuntament, i a part de que viuen uns veïns que potser viuen en unes males condicions perquè encara no està recepcionat, tenim una plaça que en aquesta setmana l'han tret les herbes, no?, però semblava ja una selva, tenim uns fanals de manera provisional, tenim els pobres de l'Estela Maris, els de la Fundació aprenem, que volen fer la seva activitat, que amb tots els diners que els ha costat fer aquella obra i encara no la poden fer legalment perquè forma part dins de la parcel·la, el que hem d'apretar com sigui ja d'una vegada és el promotor. Escolta, on estàs? I començar a enviar burofats on sigui i començar, si es pot fer, sancionar aquell promotor perquè està perjudicant els veïns d'aquella zona.
1: I sobretot si l'Ajuntament pot fer les coses subsidiàriament. És a dir, si
11: per
1: aquest
11: exemple,
1: senyor
11: compareix... No podem deixar allò mesos i mesos tal com està abandonat.
1: I l'Ajuntament podria dir, pues, escolta,
11: fem nosaltres
1: ho faig
11: i tu,
1: jo i ja t'ho cobraré.
11: I t'ho passem, però alguna cosa s'ha de fer per part del govern de dir, escolta, nosaltres estem aquí i ens has pres el pèl fins aquí, però van passar mesos i tens fins a aquesta data. Si no, comencem a fer aquesta cosa.
1: Això depèn d'un privat, efectivament, però una mica més amunt hi ha el parc dels Països Catalans que depenen de l'Ajuntament i fa mesos que aquest parc no s'obre. Diu l'Ajuntament que és perquè espera que posar una càmera, però és que, clar, ja som al mes de juliol.
11: Aquí alguna cosa està passant amb aquesta empresa també, perquè recordem que allò era una subvenció que donaven a la Diputació al 100%.
1: Sí.
11: Era una Diputació que donava el 100% i l'empresa que està fent aquell parc...
1: I no era barat, 600.000
11: euros. I no era barat. No va acabar les obres a temps per culpa d'ells, i tot el que estan fent des del gener del 2026 ho estem pagant nosaltres perquè l'empresa no ho va acabar. I avui dia, mesos després, estem al juliol i encara no ens han dit que han acabat. Per tant, alguna cosa passa amb aquesta empresa i és el mateix, no? Si, al final, avui dia, si l'Ajuntament no està a sobre de l'obra pública de sobre aquestes empreses, sembla que ens prenen el pèl i la cosa es va allargant i el pitjor que pot passar, com va passar a altres indrets, és que l'empresa, com va passar a la coberta del pavelló, que l'empresa digui que finalment marxa o passi alguna cosa i l'obra quedi pendent.
1: Clar. Doncs veurem. Vull parlar de coses que van passar ahir, diverses, eh? Vostè és conscient del caos circulatori que hi va haver ahir amb el tema del Canet Roc?
11: Vaig ser conscient ahir a la tarda i aquest matí. Aquest matí a les 7:30 del matí hi havia un caos, una circulació molt abundant de cotxes a la riera d'Arenys de Mar. Tant baixant com pujant de gent que... Suposo que pares o que vindrien a buscar els fills i tal. Jo aquí el que proposaria per l'any que ve, perquè no torni a passar això, a part de les indicacions que la gent pot fer cas o no, les indicacions viàries, nosaltres ens recordem quan hi havia peatges a l'autopista i tallaven la carretera per fer aquella prova de l'Ironman, que posaven uns voluntaris, que et donaven un tiquet, no? Posaven una sèrie de voluntaris que pagava la pròpia empresa privada. No? El Canet Roc, l'empresa que fa el Canet Roc, guanya molts diners, cosa, bueno, que això no ens expliquem, és lícit, i perquè ho han fet molt bé, i demà posen el vent de les entrades i les van entrant totes i tal, no? Però ja que ho fan a terrenys d'Arenys, no? I l'Ajuntament d'Arenys és el que posa el terreny, hauria d'exigir posar aquests voluntaris, per exemple, en diferents indrets de la població, pels cotxes que venen, sàpiguen cap a on s'han de dirigir. I no vagin guiats o pel GPS o per un altre... O vagin sense...
1: Perquè els rials d'Arenys ahir semblaven l'AP7.
11: Per exemple, no? I, per exemple, la gent que ve de Barcelona i surt per l'autopista Arenys, perquè Canet està batallat, doncs que baixi per la zona industrial i no es posi pel mig del poble. Perquè no posar ja una tanca amb dues persones, no? Que pagui l'organització, voluntaris, dient, vostè on va? A Canet Roc? Doncs cap a baix. Vostè on va? Cap a Arenys de Munt o cap a Arenys de Mar? Doncs passi per aquí. Doncs això a diferents indrets o a l'entrada Rials s'haurien de posar aquestes persones voluntàries, voluntàries pagades per l'organització privada,
1: informadors
11: que diguin cap a on s'ha de dirigir la gent. Perquè si no, al final... passa el caos. I a sobre, Arenys de Costa baixa la riera en ple estiu circular-hi. Imagina-lo el que va passar ahir i el que ha passat aquest matí.
1: Justament, avui ens fèiem ressò d'aquesta milla urbana, que serà avui a les 7, però que ha comportat que des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit, la riera compresa entre el carrer de Lourdes i el Calissai està completament tallada a la circulació i a l'aparcament. No sé si li sembla una mica exagerat.
11: Sí. Jo començo a pensar en aquest govern que això va passar fa temps i ha passat històricament, que els tècnics o funcionaris o laborals que diuen com s'han de fer les coses a vegades manen més que el polític o que el polític no hi presta atenció a allò que han decidit, no? Perquè el dir és que això ho han decidit els tècnics ja comença a ser una frase típica d'aquest govern. No, és que això ho han decidit els tècnics. Bueno, això ho han decidit els tècnics, però el polític està per sobre del tècnic, no? El tècnic dona la seva visió, com s'ha de fer les coses, i pot ser així, pot dir, el camí legal, que s'ha de seguir. Però, per exemple, en aquest cas, des de les 6 de la... Ja treu, des de les 6 del matí.
1: 6 del matí, sí.
11: I la cursa és a les 7 de la tarda. Vale.
1: 13 hores abans.
11: Un diumenge. Sí. Un diumenge, No estem parlant ni entre setmana, i tal. Un diumenge. Aquí el polític de Torra hauria de dir, bueno, no cal que posem ja treu que sigui les 6 perquè els cotxes potser no hi ha pàrquing,
1: sí,
11: però posem una mica de mà estesa i comencem a treure els cotxes, que serà a les 4 de la tarda, que seria l'hora lògica, no? I per altra banda, deixar circular els cotxes. Perquè, clar, amb tot el Canet Roc i només avui podíem circular per l'antiga B111, sí, i no podíem baixar per lateral des del pont de Lourdes cap a baix perquè estava tallat per aquesta cursa que és a les 7 de la tarda, clar, això fa pensar allò de que és que els tenis o la policia o qui sigui ha decidit fer això, doncs no. El polític de Torra ha d'estar per sobre d'això, dir, escolta, això no perquè perjudicarà la població. Doncs anem a fer-ho d'una altra manera. Si volem no parquin els cotxes, posem unes tanques amb unes cintes, no?
1: Sí, sí.
11: Però els cotxes han de circular fins a tal hora de la tarda.
1: Clar.
11: Clar, i per això, a vegades, aquí sembla ser... Nosaltres ja ho vam dir, no? Quan l'alcalde va agafar tantes regidories, és molta feina encara que ell treballi i estigui sobre, no? Però, clar, hi ha coses que se li poden escapar. I són els altres regidors que li han d'ajudar, o l'assessor, o qui sigui, en aquell moment de diferents cosetes que estan passant. També he escoltat aquest matí el tema del... És un altre tema, no? El pas de... Que encara no està arreglat al Real de la Ser,
1: no.
11: Clar.
1: Això... I que ara els cotxes ja hi aparquen directament bloquejant-lo.
11: Clar.
1: O sigui, quatre cotxes aparcats a sobre de la sortida d'aquest Real.
11: Clar. Aquí, en aquest cas, l'alcalde és el regidor de la policia, però té tants de temes que potser si li escapa hi hauria de altres persones que li diguin, escolta, no donen previsió de pluja per res, al revés, donen una onada de calor tremenda a partir de demà. Doncs anem a arreglar allò que s'apropa el cap de setmana, s'apropa la festa major i la mobilitat és molt important en aquests dies.
1: Totalment.
11: Per tant, hauria de recolzar-se més amb els regidors o amb algú que li digui aquestes cosetes del dia a dia que perjudiquen el ciutadà.
1: En aquest sentit, ja el Xavi ens envia una nota dient és vergonyós que fa 2 minuts, això ens ho enviava fa 20 minuts, diu, una ambulància que anava a l'Asil Torrent hagi de fer rally per sobre de les voreres perquè el lateral del Pere Fita, de la Riera, està tallada per un acte que no celebra fins a les 7 de la tarda. Diu, és indignant i els veïns de la zona estem patint constantment aquests abusos.
11: Sí, sí. Per això que, a vegades, la paraula del tècnic, potser el tècnic, clar, és el d'un tècnic que potser el que ha fet aquest pla de circulació no treballa el cap de setmana, doncs diu, el més fàcil, no? Tallem tot el dia i
1: que salga el sol per Antequera.
11: I ja està, no? I després a la nit, si obren, si no demà, ja obrirem el vial, no? Doncs aquell polític de Torra, escolta, no, això no es fa així. Estem en ple diumenge, estem en ple estiu, hi ha altres activitats, tenim la Fira d'Artesania aquí baix, que també està venint molta gent, això provocarà un col·lapse circulatori, doncs anem a fer-ho d'una altra manera. I s'ha de fer d'una altra manera.
1: Ara que parlàvem de la platja del Cavalló, jo deia abans que l'hem perduda. O sigui, és una anarquia absoluta. Allà no hi ha ningú que vigili, tothom fa el que li dona la gana, ja li dic, aparca en la sortida dels Rials, aparca de qualsevol manera, bloquejant altres cotxes... En fi, és un desgavell de dimensions siderals i, a més, ja és la platja de tot Catalunya. És a dir, aquí ve tothom, ve amb la Carmanyola, ve amb la Nevera, que tenen tot el dret,
11: sí.
1: Però no deixen ni un duro aquí. Nosaltres ens gastem 500.000 d'euros cada any en netejar-la, en tenir-la a punt i tal, perquè vinguin uns altres de fora, l'ocupin i els d'Arenys apenas en puguem fer servir el cap de setmana, perquè és inaccessible absolutament. No sé si ha arribat el moment de fer un pensament amb això.
11: Sí. Nosaltres, durant tot l'hivern, hem preguntat 3 vegades al ple aquest problema per veure si l'Ajuntament es reunia amb Mossos, amb Direcció General de Carreteres i en diferents estaments supramunicipals a veure com es podia solucionar el tema. L'alcalde ens acusa sempre que els Mossos una mica miren cap a una altra banda, que vindrien només si no tinguessin sí. res a fer.
1: Avui la cua de la carretera arribava a l'estació.
11: I tal, no? El problema que tenim és que ens hem convertit en una platja, ho som, gratuïta, i que gairebé tots els municipis han de pagar per anar a la platja, en canvi la nostra no. Per tant, ja tenen Arenys fixada per venir aquí a la platja. Si ens hi ha alguns partits que diran, doncs tanquem la platja, no? Que alguns ho voldrien, sí, alguns tant, ho voldrien, tant, però nosaltres no estem a favor de tancar la platja, és a dir, estem a favor de que sigui gratuïta i que es pugui accedir, però clar, una cosa no treu l'altra. La delegació de costes de l'Estat diu que ja no podem fer res, perquè, en teoria...
1: És un lloc natural.
11: És un lloc natural, i en teoria allà no es poden aparcar cotxes. Però ho dic jo, i ara ho dic aquí, i si anem i diem... Escolta, vosaltres, a la delegació de costes, no voleu que entrin cotxes allà, no? I si regularitzem? I si només deixem entrar, dic jo...
1: 800.
11: 800. O si només deixem entrar els que tinguin una targeta que diguin que són d'Arenys o del Maresme, no? Potser diuen que sí, perquè ells els

0: Nosaltres, vale que no voleu cotxes, doncs, vale, doncs anem a regularitzar-ho. Nosaltres tampoc volem el que s'està produint avui en dia, que és un col·lapse de milers de cotxes que volen venir a Arenys de Mar. Què us sembla si fem això? Vosaltres estaríeu d'acord? I potser diuen, bueno, ho feu, nosaltres no direm res, però també ens interessa que no entrin tants de cotxes en aquell espai. Però hem de trobar una solució, si no és aquest, és un altre, per tal de regular l'entrada a la platja del Cavalló.
1: Sí, i a més que ara hi ha un coll de sac, perquè justament la sortida aquesta fins i tot des d'un punt de vista de seguretat, no? Però més enllà d'això, que es pot anar a costes i demanar-ho, no sé, a partir del que ja paguen els guinguetaires, que paguen un dineral, no es podia posar almenys al cap de setmana el que popularment es diu un parell de gorrilles que ordenin una mica l'aparcament i ordenin una mica això?
0: Més que policia, tenim dos policies que es dediquen a això, però clar, no en donen a l'abast, no, perquè han de cobrir no només la platja del Cavalló, han de cobrir la Picòrdia, han de cobrir la Mosquera, que també duinidor, sí, els cotxes que i les persones que hi van. S'hauria de fer d'una altra manera, a través d'agents cívics, que sempre ho hem dit nosaltres, que tenir, jo ho vam dir a l'última vegada que van venir al Dominical, tenir uns agents cívics ja permanents durant tot l'any, perquè si no fan una cosa puguin fer informar d'una altra, no? O sigui, no informen de la brossa, informin de l'entrada de circulació. Ara que ve Festa Major, doncs també segurament es necessitaria un agent cívic segons a quin creuament per posar una tanca. A vegades tenim un policia que és funcionari i que està cobrant i no pot anar no pot vigilar el poble perquè està ja 3 hores amb una tanca perquè passin dos cotxes.
1: Sí.
0: Que això ho haurien de fer altres tipus de gent. Hi ha moltes subvencions avui en dia per contractar gent que podria fer aquesta feina.
1: El 10% de la plantilla de l'Ajuntament està de baixa.
0: Sí.
1: És una pregunta que vam fer vostè en el darrer ple. És molt o és poc?
0: És molt. És un tant per cent molt elevat.
1: Són més de 10 persones, menys de 20 persones sobre 200...
0: Correcte. Sembla que només es van cobrir 5 o 6 places, s'han cobert d'aquestes. Clar, això afecta el funcionament. Sobretot en aquells sectors més visibles. Per exemple, la brigada, si hi ha 5 persones que escombren i 2 estan de baixa, que no ho sé, però si és així, doncs afecta, perquè d'aquí poc també trucarà el que vol agafar vacances. I estem com estem. I és ple estiu i la gent es multiplica a Arenys de Mar perquè vol venir a estiuejar a Arenys de Mar. I no només això, amb altres sectors, quan la policia està de gent de baixa, però és un problema global, diguéssim, no només Arenys de Mar, és un problema global. d'estat i de país, però els metges també tenen els mateixos problemes, els professors també tenen els mateixos problemes, però és un problema que les administracions ens hem de posar a sobre, perquè no és normal que cada vegada hi hagi tanta gent de baixa en diferents sectors.
1: I aquí, en alguna àrea, s'ha habilitat bosses de treballadors, no? Per quan causa baixa algú, doncs s'estira d'aquesta bossa.
0: Sí, però el funcionament de l'administració és tan dolenta i tan horrorosa que quan algú agafa la baixa, fins que es fa tot el procés per substituir-lo, han passat un mes i mig o 2 mesos que hi ha agafat l'alta. Sí. Així que és un desmadre, diguéssim.
1: Quin desgavell. Escolti, a vostè li funciona l'aplicació de la recollida de la brossa?
0: A mi no surten els envasos. Els envasos no posa zero.
1: I vostè treu els envasos.
0: I jo trec els envasos gairebé sempre que toca i em posa zero. L'orgànica sí que em posa una xifra, jo crec que és real, però que és al final la que importarà, tot i que nosaltres pensem que al final no s'aplicarà la penalització.
1: Hi haurà una amnistia,
0: s'aplicarà una bonificació a tothom, però bueno, hi ha gent que diu que no li funciona del tot. No. Hi ha gent que diu que encara avui dia no li funciona aquesta aplicació.
1: Però el més preocupant, regidor, és que només 1.000 persones, amb números rodons, s'ha baixat l'aplicació.
0: Sí, sí, que
1: la immensa majoria dels aranyers...
0: Desconeix, hi ha gent que desconeix
1: si
0: que hi ha una aplicació. Inclús hi ha gent que desconeix, que és el més greu, que si ho fa malament li penalitzarà.
1: Exacte. Aquí suposo que caldria reforçar una campanya informativa, no?
0: Sí, sí, és que es va fer una campanya informativa molt forta el que és el mesos de gener i febrer, i a partir de llavors ha baixat molt. I la mostra està nosaltres sempre hem estat en contra d'aquest porta a porta, no? Però t'has de reconèixer, Enric, que les primeres 2 setmanes dic, vaig pensar

0: que això...
1: Que funciona.
0: Que funciona. que no hi ha brutícia als carrers, que totes les bosses estan plenes. Però ara... Ara m'he tornat a esmenar i penso que no funciona, perquè a vegades els matins, quan us surt de casa, sobretot els que sortim aviat, estem tot ple de bosses. I veig el camionet desesperant. Inclús avui he vist el camió que està recollint, que un vilatà li deia, passeu pel meu carrer que està ple de bosses. Home...
1: Yeah.
0: És a dir, que ja per la imatge que tenim, que una persona, no només nosaltres, que ja vivim aquí, que som els més perjudicats perquè vivim aquí, que anem caminant pel carrer i anem aixecant les cames per no trepitjar les bosses, a part de les gavines que venen i desmunten les bosses i les rates que comencen a sortir, la imatge que donem d'un que ve de fora. Veure aquelles bosses al carrer o veure aquell armatosti de contenidor d'emergència enmig de la placeta de l'església, al cantó de la porta de l'Ajuntament. Home, i tenim aquell lletrero que posa Viles Florides.
1: Home. I el contenidor, aquests nous que han posat, sí. En anglès, en instruccions en anglès i en italià.
0: En italià, sí.
1: És que són políglotes.
0: Sí, al final, jo crec que aquí el govern s'ha equivocat, ha fet més cas... els partits d'esquerra i verds i tot, que tot això és flowy power i que tot això funciona per arte de màgia i que ho farem molt bé i s'ha equivocat i això li penalitzarà
1: les eleccions?
0: Jo crec que sí, hi ha molta gent molt emprenyada amb aquest sistema, que al final no calia fer aquest sistema a Arenys de Mar. A Arenys de Mar som lo suficientment intel·ligents, els ciutadans, per dir com es recicla i fer-ho bé. Hi ha gent sempre que no ho farà bé. Això ho hem de ser conscients, que hi ha un tant percent que no li dona la gana fer-ho bé, però no ho farà bé, tant si hi ha contenidors com si hi ha porta a porta, que és el que està passant ara.
1: Hi ha un oient que pregunta com es diu l'aplicació, que no la pot baixar. Bueno, es diu Arenys APP, o sigui, a porta, amb dos P's. Arenys a porta, amb dos P's.
0: Correcte.
1: I aquí te la baixes i llavors et diu... A mi encara em diu que l'última entrada va ser el 18 de maig.
0: Igualment van enviar un correu, és a dir, tu quan vas agafar el cubell et van apuntar el teu correu electrònic i allà et van enviar un correu en el seu dia per descarregar-te l'aplicació i que estan les teves dades a la teva casa.
1: Però després cal que t'ho recullin bé, aquestes dades. Per cert, ara parlem del romanent, però del romanent són els diners que té l'Ajuntament, que no ha gastat, que eren 17 milions, ara en gastaran 1.700.000 euros. En fi, s'està tirant del banc, que ja era hora, perquè què fa l'Ajuntament amb tants diners al banc? Però una de les, dins d'aquest 1.700.000 euros que el govern tirarà del romanent, destinarà més de 300.000 a un camió de la brossa.
0: Sí.
1: I aquí algú es fa preguntes, no? Bé, això no estava ja inclòs en el contracte que es va donar fa més d'un any i que va trigar 3 a fer-se, aquest contracte famós, i que una empresa doncs va guanyar, que és Acciona, i és la que ha de comprar els camions. Per què hem de comprar un camió nosaltres?
0: Sí. Això sabia que ens passaria, eh? És a dir, sempre s'ha dit que el porta a porta és molt més barat que recollir contenidors. No és veritat, és veritat. El contracte de recollida selectiva que estem pagant ara és molt més car, quasi es triplica, del que pagàvem abans amb el sistema contenidors. Amb tot això que està passant de canviar dels ferros aquells, al final posar les jardineres, el mes passat vam aprovar el ple quasi 70.000 euros per aquestes jardineres que han posat.
1: Aquestes que són com bancs
0: de fusta. Són bancs. Ara hem aprovat a prop de 400.000 euros, 400.000 euros, 300.000 per comprar un camió i 100.000 per fer diferents cosetes que s'emportarà a l'empresa, bueno, que li regalarem a l'empresa, el camió que serà de l'Ajuntament, però l'utilitzarà l'empresa, per continuar amb aquest sistema de recollida selectiva. El mes que ve no sabem la sorpresa que ens trobarem, però segur que ens trobarem alguna altra sorpresa, perquè com anem a treballant i modificant el sistema segons les queixes dels veïns, produeix això, no?
1: Però, per tant, això estava mal calculat.
0: Estava mal calculat perquè aquest camió havia d'estar dins del plec de recollida selectiva. Ara l'empresa diu que necessitem un altre camió, perquè si no, no arribem. Vale? Pues, l'Ajuntament compra un camió. Saps quina serà la pròxima demanda? Necessitarem més personal. perquè si no, clar, no arribem.
1: En relació a això, hi ha un veí una veïna del carrer, del passeig Xifré, que diu que hi ha molts matins que no recullen la brossa. I pregunta, és que no donen l'abast?
0: Jo crec que hi ha matins que jo els escolto a les 5 i mitja o 6 del matí que venen a recollir la brossa, quan normalment ho fan sobre les 12 a la 1. Sí. És a dir, jo crec que és perquè no donen a l'abast. I jo crec que la propera demanda de l'empresa serà...
1: Més personal.
0: Més personal, i l'Ajuntament acabarà pagant. És a dir, pagaran tots els vilatans aquest sistema porta a porta que ens està costant molts diners.
1: Mal fet, mal calculat.
0: Mal calculat i al final perjudicat.
1: En aquest sentit, el Partit Popular farà alguna reclamació, alguna pregunta, no sé, alguna cosa?
0: Sí, farem, com sempre estem a sobre d'aquest tema, preguntes, però l'Ajuntament dirà que pel bon funcionament del municipi és necessari gastar aquests diners i es quedarà així.
1: Heu estat consultats per aquest romanent, aquests diners que tenim al banc, amb què ens els podem gastar? Sempre hi ha el condicionant de que s'han de gastar abans del 31 de desembre, per tant, han de ser coses ràpides de fer.
0: Sí.
1: Heu pogut fer alguna aportació?
0: Sí, nosaltres hem fet aportacions, quan ens ho va dir la regidora, no hem obtingut resposta, cosa que li vaig reclamar a la regidora el dia del ple, de les nostres aportacions. I, en canvi, altres partits, com la CUP, sí que sembla que han tingut respostes. Sembla que el soci preferent del govern sigui la CUP, no? Perquè tot el que demanen els hi donen.
1: Bueno, els hi donen, sí.
0: Els hi donen. No sé si d'aquí un any seran igual o buscaran un altre, no? Al govern. Però sembla ara que sigui el soci preferent, no? A part d'això, nosaltres el que hem demanat són coses que del dia a dia del propi municipi que en els pressupostos mai es posarien. Per exemple, l'any 2024 es va aprovar un pla director de clavegueram, que es deia totes les actuacions de clavegueram que s'havien de fer al municipi. Està fet, no? És a dir, doncs, intentar, abans que termini l'any, perquè són actuacions que la gent, recordi, han d'estar finalitzades d'acabament, no? Doncs agafar aquest pla i arreglar aquest clavegueram que tenim a diferents carrers que estan deteriorats. Per exemple, aquests cablejats que tenim de llum entre fanal i fanal a diferents indrets del poble, doncs per què no ho fem? Jo crec que aquests diners al final han aparegut per sorpresa perquè al final no sabien si gastarien o no, i jo crec que aquestes actuacions necessàries que en un pressupost no es posen perquè volem coses que es llueixin i que la gent estigui contenta de fer carrers i de fer grans piscines i coses al final que no sabem si es faran o no, doncs agafar aquests diners i gastar-los en aquestes despeses del dia a dia que serveixen per millorar el funcionament de l'Ajuntament. Per exemple, fanals trencats. Quants tenim? És el moment, jo li vaig dir a la regidora, quants tenim fanals trencats i fanals que no es canvien? El fanal que té que hi ha davant de la placeta de l'església que va caure aquell arbre, quants anys fa que va caure? 2 anys o així?
1: Sí.
0: No s'ha canviat aquell fanal. Pues és el moment, no? Que tenim els diners, pues canviem aquell fanal. Jardineres, pues mirem anar a fer aquestes petites inversions que en un pressupost normal no faries perquè no llueix, pues fer-ho ara.
1: Ha visitat els pisos nous de lloguer social del Bareu?
0: No he pogut anar encara.
1: Hem ensenyat un vídeo abans.
0: Sí.
1: En fi, fan patxoca.
0: Sí.
1: Tenen habitacions, tenen cuina i tenen unes vistes espectaculars a un rocallam. A un rocallam que va posar l'Ajuntament perquè no caigués la penya. En fi, no ho sé. Mm-hmm. Això és el de menys, la gent que necessita un pis.
0: La gent que té vistes pitjors,
1: Efectivament, té vistes pitjors. I els pisos aquests no s'entregaran fins l'octubre.
0: Jo tinc un altre informe. Potser sí.
1: Sí?
0: Perquè l'empresa no vol esperar tant i està apretant per entregar-ho l'abans possible.
1: Perquè aquí hi ha un risc de que algú...
0: Per un tema
1: d'ocupacions. Ocupacions amb K.
0: Per un tema d'ocupacions amb K, jo crec que l'empresa està apretant per fer tot el procés l'abans possible perquè inclús la xifra que em van dir és que abans de que arribi agost pugui estar gent vivint allà.
1: Els pisos més petits valen 633 euros més el pàrquing i els pisos grans valen 747 més el pàrquing. Un pis mitjà Arenys val 770 euros. Amb la qual cosa... Pràcticament estàs pagant el mateix que el mercat.
0: Sí, un pis mitjà ens val 700 i pico d'euros.
1: 670,
0: però si tu el comences a buscar a partir d'ara, trobar un pis per 770 euros és molt difícil. Hem de ser realistes en aquest sentit. La gent que té contracte d'abans i porta anys sí que està pagant aquests preus, però estem en una explotació de boom, que això s'ha desmadrat i està per sobre de la realitat, que avui en dia jo crec que 900.000 euros per sota d'aquesta xifra és molt difícil trobar un pis de lloguer. Sí que és els pisos aquests tenen una xifra que diuen, hòstia, no són baratos, però tot i això, jo crec que si ara ho busques de nou, estan per sota del mercat. Que això ajudarà a que, com aquests pisos estan per sota del mercat, els pisos que estan de lloguer, que estan al voltant de 1.000 euros, puguin baixar a 800? Potser sí. Potser sí, no? Perquè com no surt, no? Com no surt, al final has de baixar el preu. Però sí que és veritat que al final aquests pisos jo crec que ajudaran i força aquesta gent que s'ha apuntat, i si la gent que s'ha apuntat i ha guanyat el pis no ho accepta, hi ha molta gent a la llista d'espera que segurament estarà interessada en tenir-lo.
1: Els contractes de lloguer seran per 7 anys renovables automàticament si l'adjudicatari segueix complint amb els requisits que tals. El preu es pujarà segons l'IPC, és a dir, cada any pujarà segons el cost de la vida. És a dir, pot ser que hi hagi gent que entri avui o entri quan sigui i ja no marxi més.
0: Sí.
1: Perquè les seves condicions econòmiques siguin les que...
0: Esperem que tothom té una manera de prosperar, no?, i que les seves condicions econòmiques millorin i que ell mateix digui, bueno, doncs el deixo perquè he trobat una cosa, un treball millor, un pis millor, i cosa que ens alegrarem.
1: Ho vam parlar amb la regidora d'Hisenda. Ens han tornat a suspendre el cobrament, el pagament, vaja, de subvencions i ajudes perquè no hem entregat els comptes de l'any 2025 en temps i forma.
0: 2024,
1: correcte.
0: Sempre ens escolta. Diu, no és el 2025,
1: sí, 2024, correcte.
0: Demà tenim una reunió que ens presentaran aquests comptes a l'oposició del 2024 i que anirà ple d'aquest mes, els comptes, l'aprovació definitiva del 2024.
1: L'any passat va passar el mateix i la regidora es va conjurar que no tornaria a passar.
0: Ha tornat a passar i l'any que ve tornarà a passar. Perquè al final és una cosa tècnica, no?, de dir... Sí que és veritat que se'ns diuen això ha perjudicat a l'Ajuntament. Jo crec que no. Sí que és veritat que ens han tocat el clatell, però ja crec que també hi ha altres ajuntaments que ho fan, però sí que és veritat que hem d'apretar perquè provar-ho com a mínim, intentar l'any que ve que no sigui el juliol i que sigui el març, no?, i reduir aquests terminis. Intervenció diu que té molta feina i tal, i bueno, els entenc, però hem de reduir aquests tempos.
1: El Partit Popular va fer la setmana passada, justament ara fa una setmana, el seu congrés a Catalunya, va venir el líder Alberto Núñez Feijóo, i ara estem a l'espera de que Juanjo Almansa, a veure si serà el candidat o no serà el candidat. Quines notícies tenim d'això?
0: Sí, bueno, primer que vam fer el congrés que vam anomenar Alejandro Fernández, va reeditar, no?, la presidència, sí. Cosa que ja l'estic molt agraït perquè em va nombrar també de la forma part de la Junta Directiva del Partit Popular de Catalunya, cosa que li agraeixo.
1: És membre
0: de la Junta Directiva del
1: Partit Popular de Catalunya.
0: Sí, cosa que agraeixo. Vam estar parlant una estona. I ara hem de fer la Junta Local, que segurament serà la setmana després de festes, que fa 4 anys ja ho vam fer també per aquestes dates, on al final, si algú vol proposar-se per candidat, que es proposi, i si no, pues, bueno, a veure que aquí entre tots qui escollim, perquè sigui el proper candidat d'aquí menys d'un any.
1: I vostè està en disposició de repetir?
0: Jo primer haig d'escoltar el que diuen els companys, jo sempre... Som una assemblea, som pocs, som 8 o 10, no més, però al final l'escolto molt i si ells diuen que volem ser una altra persona, doncs jo ho acceptaré, no tinc cap problema. Esperarem a veure què passa.
1: Sí, passat la festa major...
0: Sí, la setmana després ja farem una tarda, una reunió, a veure si pot venir algú de la direcció provincial i ens confirmi.
1: Què li sembla aquest quiosquet que hem posat a l'estació del projecte Eurovelo, que és que pels ciclistes que fan la ruta pel Maresme puguin aturar-se?
0: Sí, és que amb això del Next Generation s'ha fet cada despesa, és a dir, tenim diners per fer tantes coses. Què fem? Fem alguna cosa, Bueno, a mi al final és una despesa, crec que no necessària. Anava d'inútil, però no necessària, però al final
1: o no prioritària.
0: No prioritària, però al final és això, no? Sembla que les subvencions que et donen per part d'Europa les hem de gastar per tonteries i no ficar-nos en gastar ara en temes prioritaris, eh? És a dir, és que això ens ho han donat, per tant, com ens ho han donat, doncs fem això, doncs no. A vegades és millor renunciar que aquests diners se gastin en altra cosa que no fer això.
1: Què en sap del bar del Mercat, que ha hagut de tancar?
0: No gaire notícies, no sé, que se m'han dit que han tancat, però sí. no sé els motius exactament. No.
1: Bé, ara d'aquí una estona parlarem amb la directora de Ports de la Generalitat, perquè sembla que han arribat, han fet un estudi, si més sí. no, se recorda que hi ha una polèmica sobre el famós martell
0: sí.
1: un espigó que han de fer bucana. De nou, la tarabucana, sí. que la fan més estreta. Mm-hmm. Sembla que han fet un estudi i allarguen l'espigó, mm-hmm. l'espigó de fora, per entendre'ns, sí. i el tancament d'aquest nou, el martell, no el faran tan perpendicular, sinó que el faran una mica més obert. És a dir, que d'alguna manera han donat la raó als qui alertaven de que això podia comportar un problema de seguretat de l'entrada i sortida del port.
0: Sí, a mi em consta que aquesta setmana vam fer una reunió,
1: sí,
0: vam fer una reunió, i bueno, les reunions estan per això, per intentar no arribar a acords. I si al final, entre totes les entitats perjudicades i interessades, han arribat a un acord, doncs millor que millor. Tot i això, recordem que encara que s'estreti la bocana d'Arenys de Mar, tenim una de les bocanes més grans d'entrada al port que hi ha a Catalunya. Per exemple, la de Blanes és molt més petita, i altres bocanes més petites. Sí. Però, bueno, si hi ha un acord, doncs millor, i que al final, quan es faci aquesta obra, la majoria d'entitats que formen part del port i els pescadors i la cofradia, doncs ja ho sàpiguen i que estiguin d'acord.
1: Acabem amb això, però li pregunto a veure com es queda. Els Mossos han detingut la matinada d'aquest dimecres 6 persones a Arenys de Mar per la vinculació amb tràfic de drogues. Els arrestats portaven grans bidons de gasolina que havien fet servir per proveir de combustible una narcollanxa a la platja de la Mosclera. Els Mossos es van activar per detectar la narcollanxa, però no van poder, i van detenir aquests 6. El narcotràfic per narcollanxes i arribarenys.
0: Sí, arribarenys, i no només per narcollanxes. Ja estan venint molts assassinats a Barcelona per un tema de tràfic de drogues, i és preocupant. I jo crec que els Mossos hi estan a sobre, però el govern de la Generalitat també hauria d'estar a sobre, perquè comença a preocupar-nos, no? I això de que, bueno, és una mica ajuste de cuentas, d'això, i com sembla ser que no ens pertoca, però sí que ens pertoca, perquè quan en qualsevol moment podem passejar per un carrer i trobar un ensurt d'aquest tipus, i alguna mala notícia, alguna tragèdia, ens podem trobar.
1: Doncs Jojo Almansa, moltes gràcies.
0: A vosaltres, com sempre, i bona festa major.
1: Bona festa major. I ja quan el nomenin, ja el trucaré.
0: Ja, i tant.
1: Vinga, gràcies. Bé, adéu.
2: Moonbikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
2: Treballem amb les millors marques.
3: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
2: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
2: Moonbikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
2: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
4: Radio Arenys.

0: La 1:24, tenim al telèfon el humorista Fel Feixedes perquè estan organitzant a Arenys de Munt un festival, i no és broma, amb el nom, no és broma, que es dirà Festival Descollona't. Fel Feixedes, bona tarda.
1: Hola, què tal? Com estem?
0: Bé, bé, aquí sorprès per aquest festival Descollona't. Bé, Descollona't de riure, no? S'entén.
1: Exacte, exacte, sí, sí. És una expressió, almenys per aquí dalt, a les Terres de Girona, que fem servir molt.
0: Sí.
1: I com que és el tercer festival que organitzem, un es diu Riures, un Car de Gràcia, i el tercer dèiem quin nom li posem. I va sortir en una de les reunions d'equip el Descollona't i vam dir, vinga, va, ja el tenim.
0: Sí.
1: I quan ho vam presentar a l'Ajuntament d'Arenys, l'alcalde el va trobar super original i va dir, vinga, va, ja hi podem ser-hi. I aquí estem, ja va. Venent entrades, ja.
0: Venent entrades, no? Perquè això serà del 25 al 28 d'agost, eh?
1: Exacte, de dimarts a divendres.
0: De dimarts a divendres. I què s'hi podrà veure o què podrem gaudir durant aquest festival, Fel?
1: Doncs en aquesta primera edició, que és una primera edició que per arrencar aquí al Maresme, per arrencar aquí a Arenys, és una edició d'un espectacle cada dia. Veurem si som capaços de fer-ne el créixer, aquest festival. El primer dia podrem veure l'actuació de Marc Serrats, un dels còmics d'aquesta nova generació de còmics que estan sortint al país. El dimecres podrem veure en Peyu amb el seu espectacle La Niña Bonita. El dijous podrem veure el podcast en viu i en directe que fan l'Oberto i en Joan Maria Pou, que és el podcast aquest que t'ha passat, que fan un cop al mes a Barcelona, i que des de la meva productora, fa un any, els hi vam proposar de fer-los i fer bolos, d'enviar-los pels teatres de Catalunya, i estan molt contents, ho estan petant fort, estan fent molts de bolos, i per tant també estaran aquí a Arenys, i acabarem doncs amb la proposta d'en Xuriguera i un servidor, l'espectacle nou d'estiu, el Un xou no fa estiu, precisament.
0: Que aquest és nou, aquest espectacle?
1: Sí, aquest l'hem estrenat a principis de primavera, a finals de primavera d'aquest 2026, i és el que fem córrer per festivals, per festes majors, diguem-ne, són dos tipus de formats el que tenim, un és el d'hivern, el de teatre, l'espectacle de les mares, i l'altre és aquest d'estiu, que és més per espais més d'aire lliure, més de festa major.
0: I això ho fareu a Arenys de Munt, al castell de Can Gelpí, eh?
1: El castell de Gelpí, sí, sí. Jo vaig conèixer l'espai i em vaig enamorar i vaig dir, home, aquí si poguéssim posar-hi un festival dels que organitzem d'aquests d'humor, juntament amb la gent dels CERS, els propietaris del castell, que hi posar la part de gastronomia, on tota la gent podrà venir allà abans de les funcions i fer unes tapetes i una copeta de vi, una cervesa, i després entrar a dins l'espai reservat per riure, doncs crec que és una combinació bastant guanyadora de cares a finals d'agost.
0: És a dir, si podrà menjar, eh?
1: Sí, sí, sí, estem treballant amb la proposta, aquí pocs dies la presentarem també públicament, però serà un espai on a partir de les 8 del vespre, durant una hora i mitja, on la gent que vingui doncs es podrà fer una mica de pica-pica, prendre alguna coseta o fer un refresc o unes tapetes i amb la panxa més plena sentar-se i riure una bona estona.
0: I tant. Els espectacles veig que començaran a 2:15, tots ells.
1: Sí, exacte. Sí.
0: I què duraran? Quina durada tindrien?
1: Bueno, estan sobre els 60-75 minuts. Aquests monòlegs, espectacles, solen durar això entre 60-75 minuts. Per tant, quarts d'11, les 11 com a molt tard, ets fora. I vam triar aquestes dates també perquè encara hi ha molta gent que està de vacances,
0: sí.
1: Però també hi ha molta gent que ja treballa. Però és aquell treballar que encara tens ganes de no quedar-te tancat a casa. Aquell final d'agost que encara hi ha gent que diu, bueno, hòstia, avui ben sopat sortim una mica, o sortim a sopar fora, no? Que encara... Encara tens sensació d'estiu, encara que la vida laboral algun ja l'ha reemprès, però creiem que poden ser unes dates molt bones per aterrar amb aquest festival aquí a Arenys.
0: Veig que cada espectacle val 20 euros, però hi ha la possibilitat de comprar-los tots, és a dir, de fer un paquet?
1: No, aquest any no, a nivell de temps, a nivell d'aquestes coses de programes informàtics no és fàcil, a més és el nostre TPB de venda, vull dir, és un programa que tenim nosaltres mateixos, i no ens ha sigut possible muntar-ho. Sí que és veritat que també és un dels reptes que tenim per la temporada que ve, intentar fer créixer una mica més el festival, amb més propostes, fins i tot alguna del local, si fos possible, i barrejar diferents formats i fer un abono per tot el festival. En fi, aquest any és un aterratge de veure com va, quina rebuda té en aquesta zona del Maresme, que creiem que serà bona, perquè a hores d'ara ja portem unes 400 entrades venudes i encara falten dos mesos, vull dir que estem molt contents i a mica anar fent créixer propostes i anar fent créixer el format.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, els que ens escolteu, ja, les entrades ja estan a la venda, és a dir, sí, les podreu comprar, podeu comprar un per un o totes elles, que serien 80 euros, tampoc és res de l'altre món. El Marc Serrats, amb aquests Vaques Flacs, La Niña Bonita, d'en Peyu, que serà el dimecres 26, Què t'ha passat, podcast en gira de l'Albert Tom i en Joan Maria Pou, i en Xuriguera i en Feixedes, que tancaran el divendres 28. I tot això amenitzat també amb menjar i beure, o sigui, en fi, èxit segur, Fel?
1: Esperem-ho. Home, ens fa molta il·lusió. I nosaltres portem ja 10 anys fent un festival a Girona, portem, aquest any farem el tercer a Sant Antoni de Calonge, i aterrar ja el que és a la zona de Barcelona i aterrar al Maresme, a Arenys, on hi ha part de família, doncs ens fa il·lusió ser per aquí a final d'agost.
0: Ah, sí? Teniu família per aquí?
1: La meva dona té la família Plana, el porter del Barça, Didac Plana, i en Ferran Plana,
0: sí,
1: els futbolistes.
0: Sí,
1: doncs són cosins germans i per tant, són els que ens han fet descobrir una mica aquesta part del Maresme, i a través de la Ivet Plana, que també munten el dissabte 29, munten el Tas de Vins, ara no em surt el nom, que també fan el Castell del Jopí, i amb Tas de Vins, doncs allà vam descobrir l'espai, i per això fem el festival aquí a Arenys.
0: Que petit és el món, Que petit és el món.
1: És molt petit el món, és molt petit el món, sí.
0: Doncs Fel Feixedes, moltes gràcies, esperem que hi hagi bona rebuda d'aquest primer festival d'Escollona't, que arriba a Arenys de Munt, i ja ens va bé, que riguem una mica, tu, perquè...
1: Exacte, sí.
0: Les desgràcies venen soles, o sigui, per tant, anem a riure, a passar-nos-ho bé. Gràcies, Fel.
1: Enric, una abraçada per tots.
0: A tu.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Que vagi bé. Adéu.
0: Bé, passa un minut de 2:15 i d'una festa a una altra. Aquesta és del Descollona't, que encara falta del 25 d'agost al 28, però la festa major de Sant Zenon comença dimecres, amb les completes, amb la traca, amb l'himne Sant Zenon, i tot arranca amb una festa major que durarà bastant més de l'habitual, perquè com que cauen entre dues setmanes, doncs hi haurà forces activitats. Em diuen que tenim a la regidora de festes al telèfon, Marta Serrano. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Bé, com està això de la festa major?
2: Home, ja tot a punt, eh?
0: Sí, tu creus?
2: Tot a punt.
0: Dic que és la festa més llarga, almenys pels cavallitos, no? Que ja hi són, no?
2: Sí, ja hi són. De fet, ahir ja la vam estrenar, Els que tenim nens petits, estava tota plena.
0: I durarà fins quan, la fireta?
2: Fins diumenge vinent, dia 12.
0: És a dir, 14 dies? O 12 dies, diumenge vinent?
2: Sí, aproximadament, sí.
0: Sí, home, sí. Una setmana llarga.
2: Una setmana llarga, sí.
0: Sí. El vial que hi ha al costat de la fira s'hi pot accedir, no? Avui ens preguntaven alguns que anaven a la tercera que hi havia molts cotxes a la carretera Nacional 2, però també es pot passar per aquí, no?
2: Sí, s'hi pot accedir. Hi ha un lateral d'aparcaments que està ocupat doncs, per les furgonetes i els camions, però es pot circular amb normalitat.
0: Va. A veure, anem a pams. Tot arrencarà el dia 8, que és dimecres, no?
2: Bueno, demà tenim l'enramada de la plaça de l'Església.
0: Es col·loca l'enramada, sí.
2: Oficialment, exacte, oficialment la festa comença dimecres, però demà sabeu que els joves que organitzen barraques també fan l'enramada, i com a novetat, després de l'enramada hi ha un vespreig aquest any.
0: Ah, un vespreig que...
2: Un vespreig musical.
0: I on es fa? On es fa?
2: Tota la plaça de l'Església. A les 5 començaran a fer l'enramada, i quan s'acabi, que serà, calculem que seran les 7, 7:15, doncs comença aquest vespreig musical.
0: Fins quan?
2: Fins a les 11 de la nit.
0: Bueno... Està bé.
2: Sí, és per anar escalfant motors.
0: Hi haurà bar o no?
2: Sí, hi haurà bar.
0: Val.
2: Aquest vespreig es fa perquè aquest any Barraques fa 25 anys, i és una de les activitats doncs, que han apostat per fer.
0: Hi ha algun grup o es fa amb disjockey?
2: Són punxadiscos.
0: Punxadiscos, molt bé.
2: Punxadiscos.
0: I després tenim el dimarts a les 8 al Teatre Municipal talents actors de veu amb veu en off de Disney.
2: Veu en off, sí. Eh?
0: Uh-huh. I el dimecres, com deia, és l'arrencada oficial. Aquí tenim una mica de tot, eh? Hi ha un concert de festa major, tenim la plantada de gegants, tenim...
2: Dimecres, sí, és el dia més atapeït, eh? De fet, hem de sortir de casa a 6:45 de la tarda i tornar a les 3 de la matinada.
0: Sí.
2: I anar amunt i avall perquè hi ha activitats per tot arreu, a la plaça de l'Església, a la Botifarrada, al bingo musical, no? A la plaça de l'Ajuntament, doncs, el pregó, que aquest any el fa l'AFA, degut a que fa 25 anys, també.
0: Sí.
2: El Cerit estan tocant a la plaça del Mercat, també a la plaça de gegants, el Calissai, que després acompanyen el pregó. El concert de festa major de l'Escola de Música a la plaça d'Ajuntament a les 8 del vespre, després pregó i brindis. Tots junts pugem cap a les completes, que són a les 10 de la nit.
0: Mm-hmm.
2: Després la traca i barraques.
0: I barraques amb Miquel del Roig.
2: Del Roig.
0: Que es farà a la placeta de l'Església.
2: Exacte, és el dia que després de completa sempre es fa a la plaça de l'Església.
0: Per tant, el dia 8, si aneu preparant, perquè serà un dia molt, molt, molt, molt intens. La traca es farà al llarg de la Riera, com sempre, uh-huh, i acabarà, sí, en Castelldefels a baix.
2: Una miqueta, sí.
0: Una miqueta, no? Un primer tas.
2: Un primer tas, exacte.
0: I després tenim el dia de Sant Zenon, que hi haurà cercavila, bé, els actes habituals, la batucada i els focs artificials, que sembla una mica estrany. Ara el Toni Pardo ens deia, no, això abans, clar, ell és immortal, no? I ell...
2: Mm.
0: Però abans arrencava així, amb els focs de Sant Zenon, i després començava la festa major. I darrerament, en les darreres dècades, bé, venia sent al revés, és a dir, que el dia de Sant Zenon era com el final, no? I aquest any serà una mica com l'arrencada, perquè vindran els focs de Sant Zenon i després vindran totes les barraques el cap de setmana, que serà molt intens.
2: Sí, a veure, jo personalment, com a Marta Serrano, m'agrada més que acabi,
0: sí,
2: perquè
0: no?
2: És com el llacet final a la festa major i ja tot ha anat bé, no? I és com la celebració final. Però és veritat que segons on cau, com bé deies, aquest any cau en dijous, llavors doncs podíem triar fer-ho abans o després, i degut pues, a concepts, etc., pues, els concerts seran després de Sant Zenon. Mira, també està bé fer el pregó i tot seguit, doncs que hi hagin els focs artificials.
0: Mm-hmm. Hi hauran els focs a les 11 i després Los 80 principales, que això ja...
2: A la part coberta de la Riera. Això s'ha convertit en un clàssic.
0: Ho peta, ho peta.
2: Seran, sí, els propers Miquel del Roig, jo crec.
0: Sí, sí, sí, ja t'ho dic, perquè són extraordinaris. A més, són del Maresme, aquests.
2: Sí, són del Maresme.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. I jo vaig treballar amb ells també als Jocs del Maresme, quan era més jove.
0: Cantant.
2: I... No, jo no, cantant no. Però vull dir que sí, que els conec de fa molts anys.
0: Molt bé,
2: i
0: molt bé. Molt bé. I després divendres ja, diguéssim, arrenca, segueix, vaja, la festa major, amb concerts de la Salvatana i amb barraques també, que aquest any les barraques porten grups potents, eh?
2: Sí, el dia 10 hi ha altres activitats, com m'has dit, sí, a la Salvatana, que sabeu que les orquestes fan concerts, sardanes, ball... Sempre és com aquest format. També pels més petits, a la plaça de l'Església, hi ha el concert d'en Bauca, que és un grup molt potent ara que hi ha pels més petits. A les 10 de la nit no ens oblidem del Correfoc.
0: Sí.
2: Que aquest any comencen a la plaça de l'Església i acaben a l'Ajuntament, fent el recorregut, com sempre, pel carrer de la Parera i de més.
0: Uh-huh.
2: I després, com has dit, doncs ens trobarem a 11:45 de la nit a la platja, que hi ha barraques, i comencem les barraques de la platja amb Doctor Prats.
0: Doctor Prats, que és un plat fort, eh? Aquest.
2: És un plat fort, sí, aquest any. Degut a que eren els 25 anys de barraques, doncs hem volgut fer aquest petit homenatge.
0: Molt bé, fantàstic. També actuarà Pelucas i P. de Pujol.
2: I P. de Pujol, sí.
0: Exacte. El dissabte continua la festa amb diverses activitats. Per cert, el programa, ara no el direm tot, però el programa que està penjat al web de l'Ajuntament també existeix físicament, però ens han enviat un parell de missatges dient que diu, a casa no hem rebut el programa físic, que el rebrem.
2: L'estan repartint. La cosa és que jo crec que van una mica tard. Hi ha cases que em consta que sí que l'han rebut.
0: Ja. Però, és a dir, si no l'han rebut, l'acabaran rebent
2: les properes hores. Però, exacte. Uh-huh. Diem justos. Però jo crec que tothom el rebrà abans que comenci la festa major. Tot i així, com m'has dit, es pot consultar a la web de l'Ajuntament... I a les xarxes socials també anem penjant les diferents activitats que es van fer.
0: D'acord. Anirem veient justament aquest programa. Que us ha costat molt? És a dir, ha sigut complicat conformar aquesta setmana... Setmana Santa anava a dir. Aquest Sant Zenon una mica especial, perquè duren molts dies. En fi, hi ha com 2 setmanes, no?, enganxades.
2: Sí, també hi ha activitats que... venen any rere any com molt marcades, no? Doncs, per exemple, el Correbar sempre és dissabte, no? El Correfoc sí que s'adapta una mica més, però m'has agradat, evidentment, que sigui més cap de setmana. Vull dir que sí que és veritat que al ser molts dies doncs, has d'encaixar-ho tot, però també sempre a tots els programes que he participat he donat les gràcies a totes les entitats doncs, per col·laborar i fer que aquesta festa major doncs, sigui un èxit.
0: Mm-hmm. Que ho serà. Doncs moltes gràcies, Marta Serrano. No sé si va anar ahir al Canet Rock.
2: No vaig anar. No, vaig anar a la fira.
0: Bé. Doncs Canet Rock, d'unidó, molt d'èxit, però un caos circulatori, eh? Això ja ho acabarem de parlar, però la setmana que ve que vindrà el grup de Junts, eh?
2: D'acord.
0: Molt bé. Doncs Marta Serrano, moltes gràcies. És la regidora, de festes i bona festa major.
2: Igualment, bon Sant Zenon a tothom i ens veiem pels carrers.
0: Entesos, adeu.
2: Adeu.
3: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
4: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
3: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
4: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
0: I aquesta setmana, com us hem dit, hi ha hagut una reunió a Ports de la Generalitat per parlar del famós Martell, aquest projecte que es vol construir a la bocana del Port d'Arenys i que hi ha alguns que el critiquen, que diuen que complicaria la seguretat d'entrada i sortida per la bocana del port. Doncs bé, hi va haver aquesta reunió i Ports va explicar que han fet un estudi justament de les entrades i sortides i faran alguns ajustos per fer possible justament que hi hagi aquesta nova dàrsena on s'hi vol posar llots per fer reparacions i que això no impedeixi la pèrdua de seguretat d'aquesta bocana. El nostre company Fede Sadó hi va ser en aquesta reunió i va poder parlar amb la directora general de Ports de la Generalitat, Esther Roca, que ens va explicar, que li va explicar, i ara ens explicarà a tots, quina és la solució que han trobat.
6: La solució proposada és, a banda d'adaptar a tot el dic per fer un passeig enlairat, doncs que aquest passeig tingui un bot a ones, una solució semblant a la que es va fer a Mataró, i perquè aquest bot a ones el que fa és que quan impacta l'onada gira i la fa retrocedir i llavors no cau tota l'aigua sobre el passeig. I amb la solució proposada també s'han fet tots els estudis, tota la propagació de drenatge i s'ha vist que es compleixen els nivells de seguretat en el límit de servei i a nivell de l'estat límit últim també. I per altra banda, a nivell de l'agitació, també s'han fet els estudis, perquè aquests temporals de Garbí, atès que tenim una bocana tan oberta, la bocana, diguéssim, de pedra a pedra fa 180 metres i està orientada al Garbí. Llavors, justament tota la direcció paral·lela a la costa, amb els vents de Garbí, aconsegueix desenvolupar un oneatge local que entra directe al port. Amb aquest espigoner s'han mesurat a les diferents parts del port els nivells d'agitació amb la situació actual i amb la situació futura, i es veu que es redueix a la zona del canal de navegació fins un 50% de reducció del que diu la ROM, hores no operatives.
7: Quant anava de medir aquest espigó?
6: 48 metres. I és, no és ortogonal al moll, sinó és ortogonal a l'oneatge que ens entra. De manera que amb la mínima longitud aconseguim la màxima...
7: No, o sigui, no és perpendicular.
8: Ja, imatge
7: no,
8: de...
7: És exactament perpendicular.
8: Hi ha una que és aquesta, la comparativa.
6: Aquesta és la comparativa.
7: També però... mica inclinat.
6: Ah, exacte.
8: Aquesta és així i aquesta és la inclinació.
6: Sí. Ah. Si veus, el que hem fet és la línia de costa com és la, i traslladada a aquesta orientació d'aquest Garbí entra directa, impacta a la zona de drassanes i rebota i per reflexió arriba fins a la drassana pesquera. Llavors, per això el que vam dir és fer un espigonet el més petit possible, perquè el que estem intentant és optimitzar la solució perpendicular en aquesta zona, de manera que a més actual és on actualment ja es produeix un baix que produeix un trencament d'ona, però és justament en aquesta zona que bueno, fins i tot...
7: Això són 48 metres cap a...
6: 48 metres així.
7: Encendint-se cap al...
6: Exacte. Amb aquesta solució... Exacte. Amb aquesta solució també el que aconseguim és que hi hagi un ample de bocana una miqueta més gran, així com el moll de...
7: Com quedarà la bocana?
6: Queda 126 metres de bocana. Llavors,
7: I aquestes zones que has dit que han de sorra acumulada en els extrems...
6: És justament aquesta zona.
7: Ah, o sigui que... deixaran d'existir.
6: Sí,
7: s'acumularà.
6: No, també s'han fet els estudis de dinàmica litoral per veure el tema de la platja, i atès que actualment el morrot del dic ja arriba en aquí i no passem de aquesta, diguéssim, més cap a ponent, no està afectant a la platja. S'han fet totes les simulacions de com quedaria la configuració de la platja i és sensiblement igual a la que tenim, perquè el pol de difracció ja el tenim en el morrot actual. Aquest espigonet, diguéssim, queda com interior.
7: Per tant, s'ha reduït l'espigó, segons el projecte inicial.
6: S'ha reduït respecte al projecte inicial, tant en longitud com en amplada. Vale. També...
7: I abans el que es parlava també de la profunditat d'entrada en segons quins vaixells que dubtaven que s'acumulés sort.
8: Això, les batimetries que...
6: Això, no, mira, la batimetria actual... bueno, amb la batimetria, aquesta zona ja queda... el color taronja és el color per sota dels 4 metres. Doncs aquí ja hi ha aquesta acumulació de sorra. Nosaltres el que fem és posar un espigonet a sobre on actualment hi ha aquesta acumulació. És a dir, que no afecta directament a la navegació. I s'han fet estudis amb uns laboratoris de referència, amb un laboratori qualificat a nivell internacional. S'han fet 16 simulacions d'entrada, de sortida, amb un vaixell de pesca de 30 metres i amb un veler de 30 metres. I de totes aquestes trajectòries s'ha dibuixat el que deien l'envolvent, no? De la, com quedaria el caminet de tots aquests recorreguts. S'ha afegit un possible error de posicionament del GPS i s'ha afegit una distància de seguretat i amb tot això el que s'ha dibuixat és els camins de com són aquestes maniobres. I el que conclou l'estudi és que els radis de gir, les trajectòries, són molt semblants a les actuals. Sí que hi ha un petit desplaçament a l'entrada cap al nord, però que no arriba ni a la zona dels 4 metres i queda una distància de 20 metres de seguretat a les diferents infraestructures. Aquests estan els d'entrada i els de sortida, en fet, entrada i sortida. Llavors, bueno, l'estudi de simulació subcompatible, també s'ha fet un estudi de compatibilitat amb les estratègies marines, amb tota la part de la biofauna que pot haver-hi en el fons, i bueno, el que es veu és que hi ha una primera capa que té certa contaminació antròpica de l'activitat humana i tal, i que el que es fa amb aquesta sorra s'incorpora dins de l'obra com a reblert i es millora la qualitat del fons, i bàsicament no hi ha ni fanerògames, ni espècies protegides, ni cap tipus de fauna o espècie protegida. També s'ha fet un estudi paisatgístic. A l'estudi paisatgístic s'han buscat els llocs més emblemàtics d'Arenys, com són una vista en alçada, que s'ha anat al cementiri per veure quin impacte visual tindria. També s'ha anat a la platja de la Picòrdia, que també és un espai molt concorregut. El colze del passeig del Contradic. I aquí
7: el baix. Quina alçada tindrà? El mateix que el pic?
6: El que serà el nivell del passeig serà el nivell actual, i sí que es requereix aquest botaones un metre més. Però que quan es veu...
7: I el passeig és aquell que acabarà amb un mirador?
6: Sí. Quan mirem la comparativa amb i sense, home, realment t'hauries d'agafar uns binocles per veure que aquí el que hi ha són embarcacions, que és el que tothom espera veure quan entra a un port. I des de tots els punts de vista...
9: Ni naus de pintura, ni coses... Perquè allò no es fa l'activitat, és un moll d'espera per una flota d'embarcacions que poden ser grans, però és això. Per tant, l'únic impacte que pot haver és veure una flota d'embarcacions.
7: O sigui, no hi ha activitat industrial per matar.
6: No es preveu.
9: No, perquè és un moll d'espera d'embarcacions, això sí, de suport a tota l'activitat de reparació i manteniment que hi ha, però en si mateix aquesta part és un moll d'espera d'una flota d'embarcacions. Per tant, ni naus de pintura, ni embolcalls de reparació i manteniment, ni res de tot això. Per tant, no es pot dir que una flota d'embarcacions dins un port és un impacte.
7: Llavors, els operadors amb la reunió, creieu que heu salvat les reticències que hi havia inicials? Creieu que han sortit satisfets?
6: Bueno, jo crec que els hem donat totes les explicacions tècniques que hem pogut. S'han contestat totes les preguntes tècniques que, sobre com s'havien fet els estudis, què s'havia tingut en compte, o alguns dubtes que tenien. I a partir d'aquí, bueno, fins que no ho vegin, jo crec que hi ha gent que li costa molt, però el que està clar és que quan fas un anàlisi comparatiu amb altres ports, bueno, els estudis diuen amb dades tècniques i amb un sistema establert per Portos de l'Estado i les recomanacions d'obres marítimes, i diuen que hi ha una millora real de fins a un 50% de l'agitació, i preparem aquest dic pel canvi climàtic i els anys que hi han de venir. Llavors,
9: jo crec que hem vist que s'ha fet un treball tècnic des de moltes vessants, i que hi ha unes conclusions, hi ha, com diu la Margarita, hi ha una metodologia, hi ha una ciència darrere de tot això. És a dir, que és veritat que si hi ha alguna dada o alguna cosa de la qual doncs, no acaben de veure, doncs se'ls ha convidat a que vegin la globalitat de l'estudi, no? Perquè vegin, però que evidentment són estudis que s'han fet amb el rigor de la ciència data d'avui i que també és veritat que l'única certesa, no?, que s'ha explicat respecte al que és el canvi climàtic és la pujada del nivell de l'aigua. La resta doncs, són escenaris de futur que ningú ara mateix, avui en dia, pot certificar on serà, però que ens hem de preparar per això i, per tant, també és un escenari que requereix adoptar mesures, que són mesures com tant fer l'espigó com fer el recreixement o altres mesures que ja s'han fet en altres ports i que podem dir que han funcionat. Vull dir que... Això s'ha transmès doncs, perquè veiessin doncs, que no és un tema d'una opinió contra una opinió, sinó estem parlant d'un treball, bueno, jo crec que rigorós i professional, i a partir d'aquí, doncs clar, tot, també s'ha volgut deixar clar, no? Totes les experiències anteriors són experiències, però hi ha molts casos que no estan ni documentades en quines circumstàncies es van produir, que probablement ara no s'estan reproduint, i per tant, el que sí que podem dir és que els estudis s'han fet amb les dades disponibles, amb la metodologia disponible, seguint doncs, la ROM, seguint les indicacions que els organismes que autoritzen i que certifiquen la seguretat de, bueno, de la legalitat, etc., ens han donat, i que també d'aquí podem preveure, o sigui, totes les conclusions són que de fer aquesta actuació doncs, hi ha una millora, una disminució de riscos. Vull dir, això és la conclusió principal. I bé.
7: Molt bé. I ara quin és el procés fins a començar a veure l'obra, l'inici d'obra?
9: Bé, ara nosaltres aquest projecte doncs, hem d'acabar-lo de tancar en el sentit doncs, que s'hauran de demanar alguns informes doncs, de tema de capitania marítima, amb les hipòtesis que hi puguin haver, i acabar doncs, de tancar el projecte amb el que se'n pugui derivar doncs, aquests altres informes finals i si hi ha alguna consideració doncs, que sigui rellevant, però en principi un cop tanquem el projecte, fem l'aprovació tècnica, nosaltres impulsarem la seva licitació.
7: I això quan...
9: Nosaltres ho tenim en el pla d'inversions d'enguany, no, Margarita?
2: Sí. No sé, som optimistes.
7: El pla d'inversions va de...
9: Bueno, el pla d'inversions vull dir que...
2: Fins al 28, ara.
9: Els estudis els han fet en termini, no? Els teníem previstos l'any passat, aquest tal, doncs sí. Si tornés bé es podrien fer a finals d'any impulsar evidentment la licitació, portarà un temps i la seva execució també un altre, però... Són actuacions que estem parlant 26, 27, 28, com a molt. Vull dir, estem amb
7: aquest... I que el 28 ja podria estar...
2: És possible.
9: Sí, en temps, sí. Vull dir, si tot segueix el seu curs, sí. Vull dir, que és una actuació que no està prevista començar el 28, sinó que estem ja en procés.
7: Bueno, doncs escolta, moltes gràcies per la vostra predisposició a explicar ara i sempre, i bueno, i gràcies per aclarir-nos doncs, aquests dubtes que teníem, eh?
0: Doncs aquesta era la conversa que tenia el nostre company Fede Sadó amb la directora general de Ports, Esther Roca, i també amb la directora de la Zona Portuària Centre, Margarita Díaz, que inclou Arenys de Mar. Falten menys de 4 minuts perquè arribem a les 2. Toni Pardo,
10: bona tarda.
0: Què tal?
10: Molt bé, molt bé. Sense vent, amb molta calor...
0: Mira, en Jordi, un oient, diu... Jo no sóc pescador, però jo convidaria aquesta senyora que parla a passar alguna nit amb algun vaixell pesquer i que vegi el que proposen sobre el terreny. La meva impressió és que vol matar el negoci pesquer i prioritzar el negoci de fabricació de vaixells. Amén.
10: Amén. Felicitat,
0: avui...
10: Jordi.
0: Sí, avui el Toni Pardo ens deia que després de la Guerra Mundial... La segona. Hi va haver un senyor, un dissenyador, que va dissenyar una prenda, una roba, que té dues peces, que li va posar el mateix nom d'unes illes del Pacífic. D'això del Pacífic no ho has dit, però ho dic jo ara.
10: Perquè ja es pot dir tot ara.
0: A què et referies, va?
10: El dissenyador es diu Louis Rier. Francès. La peça... El disseny de dues peces va ser el biquini.
0: Ah, veus.
10: Que aquí no va arribar fins a la dècada dels 70, gairebé. Mig 60 en amunt.
0: Sí, 60 llargs.
10: 60 llargs. I les illes que eren un tallar als Estats Units i feien les proves nuclears, són les illes Bikini, en l'oceà Pacífic.
0: I després, més tard, va donar nom a un entrepà de pernil i formatge.
10: Sí, també, clar. Eh?
0: Sí, home, sí, i d'una discoteca de Barcelona.
10: Sí.
0: De fet, és la discoteca abans que l'entrepà, perquè l'entrepà es va fer allà. I es va posar de moda allò. El nom del biquini ve de la discoteca.
10: Que es va posar de moda als anys 60.
0: Correcte. Més cap aquí, no?
10: No, el 60 ja hi era. 62, 63.
0: Acosta, que si no et senten a casa.
10: 62, 63.
0: Del segle passat, eh?
10: Del segle passat, sí.
0: Fet el sorteig, com queda?
10: Que ho ha fet el senyor Juanjo.
0: Juanjo Almansa.
10: A la barra de gelat de la Xixonenca, per en Cesc Plana. La safata d'embotits de Xarcuteria Lluís de la plaça Mercat, per la Laura Muñoz. I el tortell dels diumenges per la de pastisseria d'Arins, que recordem ha d'anar encarregada, que el voldrà el tortell, per la Judit Miralles.
0: Molt bé. Doncs felicitats als que han guanyat i als que no, la setmana que ve ho tornem a intentar, no? Que ho tornin a intentar. Sí, sí. Escolta, la festa major ja la tenim aquí, a Portes, eh? Dimecres tenim les completes, el Glòria Sense Anon...
10: El pregó,
0: la traca i el mocador.
10: I el mocador, traca i mocador, exacte.
0: I el dijous, els focs.
10: Els focs, d'hivern, que això que... Per Nadal comencen les festes de Nadal, no? No s'acaben les festes de Nadal. I per Cap d'Any comença el Cap d'Any, no s'acaba el Cap d'Any. Doncs això és una mica el mateix, eh? Per Sant Jeroni comença.
0: La setmana que ve tornem i explicarem ja com ha anat tot, eh?
10: Sí.
0: Si i fem la crítica dels focs. Si duraran igual que Canet, que van durar 11 minuts.
10: Mira la quantitat de pólvora que tiren, que és el que és premia.
0: Gràcies al Xavi Salvanyà, en Fede Sedó, en Toni Pardo, en Joan Mola, la Susana Lázaro, avui a la part

0: data d'avui.
1: D'aquesta manera, ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia precisament confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
1: Bon dia, Eduard.
0: Hem de seguir parlant d'incendis perquè hem tingut un altre avui a Sant Boi de Llobregat que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
1: En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en un altre incendi en una planta de reciclatge, en aquest cas a Farimet de Granollers.
0: D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
1: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot, a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: Parlem també de cultura perquè el Festival Canet Rock ha tornat a veure sortir el sol.
1: Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda des d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat.
0: I en els esports, en marxa des de fa només uns minuts la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres.
1: El danès Jonas Vingegaard va ser el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarellotge per equips de Barcelona.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar encara per controlar l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, per conèixer la darrera hora en directe des de Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
3: Bon dia, doncs sí, l'incendi forestal de les Gavarres continua estabilitzat aquest migdia, però els bombers de la Generalitat insisteixen que encara queden moltes hores de feina abans de poder donar el foc per controlat. En l'última compareixença, el cap d'operatiu de guàrdia, Eduard Martínez, ha deixat clar que, malgrat que l'evolució és favorable, encara no es plantegen un canvi de fase de l'emergència. El perímetre no ha crescut en les darreres hores, però el dispositiu continua molt pendent de l'evolució del vent.
4: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
3: De fet, una de les principals preocupacions és la marinada prevista per aquest migdia, que podria reactivar alguns dels punts més sensibles del perímetre. Actualment, els bombers calculen que tenen consolidat aproximadament el 70% dels prop de 40 quilòmetres que envolten l'incendi, una dada que evidencia que encara queda una part important del foc per assegurar. Ho torna a remarcar Eduard Martínez, qui és el cap de bombers de guàrdia.
4: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
3: D'altra banda, els agents rurals mantenen que l'incendi ha cremat ja 2.997 hectàrees, la gran majoria dins l'espai natural protegit de les Gavarres. Del total, més de 2.128 hectàrees corresponen a massa forestal, mentre que també s'han vist afectades zones agrícoles i una petita superfície del

0: sol urbà. Pel que fa a les restriccions, s'ha aixecat el confinament de la població, però els accessos a la zona afectada i a tot el perímetre de l'incendi continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció. Sobre el terreny hi continuen treballant un centenar de dotacions dels bombers amb prop de 400 efectius. Des del cos també han recordat que Catalunya troba immersa en la segona onada de calor de l'estiu i han fet una nova crida a la màxima responsabilitat ciutadana per evitar qualsevol activitat que pugui originar nous incendis en una situació de risc extrem.
1: Moltes gràcies, Raül, i com bé ens expliques, seguirem molt de prop aquestes properes hores de l'incendi a la Bisbal d'Empordà, amb aquestes bones opcions de que la situació continuï millorant. Seguim parlant pel que fa a aquest incendi, perquè el treballador detingut precisament per haver-lo presumptament provocat mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal aquest matí, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2: Haurà d'estar, doncs, a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda llavors investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres i treballa per una UTE formada per Aquaterra i Rubau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
1: Com hem explicat i com també ens ha explicat el company Raül Martín, que ens ha ampliat la informació als veïns de les diferents urbanitzacions, en aquest cas, per exemple, la de Cabanyes, a Calonge, comencen a girar full de l'incendi.
2: Asseguren que van passar molta por i nervis després de veure les flames a pocs metres i que ara comença a ser una experiència per a recordar, segons expliquen alguns d'ells. També van remullar el jardí i la casa fins que els bombers van demanar que entressin a casa i no sortissin. Escoltem precisament alguns dels veïns afectats.
3: Bueno, la casa no està afectada, tinc a la part de baix el jardí cremat, unes goteres del garatge i la tuberia d'aigua. No tinc aigua des de fa 3 dies.
4: Bueno, ara ja ho recordem com una experiència ja que no volem tornar a repetir mai més, però molt, molt tranquils ara. Ho vam passar malament, amb molts de nervis. Home, molt espantats, molt de nervis. No sabíem si arribaria a casa o no. Ens va agafar una mica la part de la muntanya i llavors va començar a pujar cap aquí i estàvem molt espantats.
1: Seguim parlant d'incendis en aquest cas perquè els bombers ja han donat per controlat aquest migdia el que s'havia declarat a l'empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat.
2: L'avís del foc s'havia rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers. Es mantenen encara a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc. Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum. Per risc estructural es treballa des de l'exterior amb aquest foc i es fan maniobres defensives perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
1: I després d'haver controlat aquest incendi, s'ha posat fi a la prealerta Procicat, com diem, després d'haver controlat aquest incendi de Sant Boi, ja que la columna ja no és visible, però com us ho estem explicant, els bombers hi continuen treballant. I encara en matèria d'incendis, els bombers també ho continuen fent amb 9 dotacions en l'incendi, en aquest cas de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. Parlem ara de la meteorologia, perquè el Meteocat ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
2: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podríem arribar a aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
1: I al fil de tot això, parlem ara d'una iniciativa precisament per remullar-nos contra aquesta calor. Estem parlant de la campanya solidària Mullat per l'esclerosi múltiple. Fem una primera parada a Olesa de Montserrat, on 200 veïns i veïnes han saltat a la piscina municipal per fer front i per ajuntar-se a aquesta campanya solidària.
2: Anem, doncs, fins a aquest municipi del Baix Llobregat amb el company d'Olesa Ràdio, l'Adrià Carreras.
5: Un any més, la piscina municipal d'Olesa de Montserrat, a través de la regidoria d'esports de l'Ajuntament, s'ha sumat al Mullat per l'esclerosi múltiple, un acte simbòlic de solidaritat amb les persones que pateixen aquesta malaltia, impulsat per la Fundació Esclerosi Múltiple. L'acció més destacada ha estat el salt conjunt solidari a la piscina, i que es fa de manera simultània a la majoria de piscines de Catalunya. A Olesa hi han participat unes 200 persones, entre els quals l'alcalde Marc Serrador, que ha elogiat la participació de la ciutadania en iniciativa iniciatives solidàries com aquesta.
6: L'esclerosi múltiple, que afecta 12.000 persones a Catalunya, que és una malaltia que necessita recerca, que necessita finançament també per tota la neurorehabilitació, i per tant, orgullosos i contents com a olesans de participar en aquest acte solidari al costat de moltíssims ajuntaments del país una vegada més.
5: L'objectiu de la campanya és conscienciar, visibilitzar i recollir fons per la investigació d'aquesta malaltia crònica que avui en dia no té cura.
2: Lleida també s'ha celebrat aquesta remullada solidària. En aquest cas ens ho explica des de Lleida Televisió, Víctor Paracuellos.
7: Un any més i ja en van 33, Catalunya es volca amb la recerca i la lluita contra l'esclerosi múltiple en una nova celebració del Mulla't. En aquest dia hi ha un doble objectiu. Primer, donar a conèixer a la societat en què consisteix aquesta malaltia tan desconeguda. I en segon lloc, buscar finançament per als projectes que poden ajudar els malalts en el seu dia a dia. Així ho ha explicat Mònica Nieves, directora del Centre Neurorehabilitador Martí Pol.
8: Que quan la gent senti esclerosi múltiple sàpiga quina malaltia és, per poder lluitar també amb ella. I de cara al nostre centre és molt important el recolzament, és no només econòmic, sinó això, no? De que la societat entengui que és una malaltia amb símptomes a vegades molt invisibles, que la persona es pot veure molt bé físicament, però pot estar arrossegant una sèrie de símptomes que l'incapaciten. Són gent molt jove, entre 30 i 40 anys normalment de mitja quan es diagnostica. Llavors això, una mica de més de comprensió.
7: L'any passat es van recaptar a la província de Lleida prop de 60.000 euros. Per tant, l'objectiu d'enguany és superar aquesta xifra.
1: I 12.000 persones conviuen, com bé expliquem, amb l'esclerosi múltiple a Catalunya. Avui se celebra aquesta nova edició del Mulla't a moltes piscines, entre elles també les del Club Natació Terrassa.
2: Però aquest any també hi ha una altra manera de col·laborar en la investigació d'aquesta malaltia neurològica crònica. I és que les farmàcies també es mullen contra l'esclerosi múltiple. 75 establiments a tota la província hi col·laboren. Entre ells, la farmàcia Núria Pau de Terrassa. Ens ho expliquen des de Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
9: El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Fundació Esclerosi Múltiple s'han unit en una campanya solidària. S'anomena Les farmàcies es mullen per combatre la calor, i és que les altes temperatures intensifiquen alguns dels símptomes que pateixen aquestes persones. Escoltem Clara Pariente, afectada.
10: Que símptomes com la fatiga o els que afecten més a temes cognitius o la concentració són potser els símptomes que afecten més.
9: Les farmàcies que participen en aquesta campanya tindran a la venda durant tot l'estiu uns ventalls solidaris. Tots els fons recaptats es destinaran a la recerca i l'impuls de serveis de neurorehabilitació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Escoltem Davinia Comas, farmacèutica i vocal del Col·legi de Farmacèutics.
11: I que tenim tot l'estiu, vull dir, encoratjar les farmàcies a que comprin aquests kits, incentivar també el client que ve, no?, aquí, a que conegui aquesta campanya.
9: Es tracta d'una acció que uneix salut, solidaritat i prevenció.
1: Parlem ara ja del Tour, perquè ja es troba en marxa aquesta segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el seu recorregut és entre Tarragona i Barcelona, amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa l'Albert García.
12: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà en Montjuïc, amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
1: Atenció, també hem de comentar, perquè demà és dia feineit, és quan es disputa la tercera etapa que afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
2: I els municipis i comarques que es troben al pas del Tour confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa en la restauració i els hotels de la zona, també de cara al futur. Ens ho explica Àlex Valiente, que és conseller de Turisme del Vallès Oriental.
13: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i, per tant, el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
1: Les restriccions, com diem, seran especialment importants al Ripollès amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardinyes, Queralps, Planoles i La Molina. Parlem ara de salut, perquè el Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per 4 anys consecutius sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost.
2: És una informació de Cristina Álvarez i Carme de Fez.
14: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals: la cobertura de les vacances dels professionals sanitaris i el reforç de les zones turístiques on la població pot multiplicar-se durant l'estiu. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, la manca de mesures concretes trasllada la pressió assistencial als equips mèdics que es mantenen en actiu i acaba repercutint també en els pacients. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a Metges de Catalunya.
15: Volvemos a vivir nuevamente una sensación de que no hay nadie allí donde debe estar para planificar. Continúa Cataluña siendo ingobernable en el sistema de sanidad y de salud y sin planificación alguna, dejando a los territorios al buen hacer en algún caso o a la libre decisión impositiva de cómo se debe cubrir esta necesidad durante el verano. La sanidad no necesita más improvisación. Necesita más planificación. Los profesionales no pueden seguir siendo el plan de contingencia de aquel sistema.
14: El Sindicat Mèdic emmarca aquesta denúncia en la campanya Ni un minut més, amb la qual qüestiona la dependència del sistema públic de salut, de les hores extres i de l'esforç addicional dels facultatius per sostenir l'activitat ordinària.
15: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle y estamos quedándonos más allá de la jornada para seguir atendiendo a expensas de enfermar, de dejar el sistema como está pasando y de que no quieran ningún compañero formarse de los nuevos en la atención primaria porque es un trabajo sin fin, de mala calidad y que solo se soporta bajo la presión y bajo el esfuerzo constante de la facultativa y facultativa.
14: Metges de Catalunya reclama a Salut que assumeixi el lideratge i desplegui una planificació rigorosa per evitar la sobrecàrrega a facultatius i permeti una bona atenció als pacients.
1: Seguim parlant d'aquest àmbit perquè el Departament de Salut convida la ciutadania a respondre una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres d'atenció primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol.
2: Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa.
16: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
17: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
16: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Canet Rock, que ha tornat a veure sortir el sol.
2: El Canet Rock ho ha tornat a fer. Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda de dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. Entre els artistes, Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginestà, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catàrrecs, de Tiets i Buos, a més de les sessions de DJ. En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat a un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
18: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
19: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
18: Bueno, aquesta, puc parlar amb aquesta gent?
19: Parla, parla, sí? Són tots
18: gràcies.
19: Teus.
18: A veure, nois i noies, quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
2: El tancament ha arribat amb la Fúmiga, que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent.

0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de ciclisme perquè, com us hem explicat, ja està en marxa la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres. L'inici oficial de l'etapa s'ha fet des de la Nacional 340 a l'altura de la Sabinosa, tot i que abans s'ha fet una sortida neutralitzada des de la Rambla President Francesc Macià passant pel centre de la ciutat.
2: És el primer cop en la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França. Unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit l'inici de l'etapa, segons els organitzadors. En declaracions a TAC12, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat la tasca dels voluntaris i la projecció que representa el Tour.
3: És realment especial. Ahir vaig tenir la sort de fer la contrarrellotge amb cotxe darrere d'un dels equips i era espectacular als carrers, espectacular. La gent de Barcelona, tothom estava tot ple, la gent, l'animació que hi havia, bueno, entusiasmat. I avui veig que la cosa segueix igual, que la gent ho valora molt, que evidentment és un gran esforç per molta gent, perquè aquí tenim 7.300 voluntaris, tots els cossos, Mossos, Guàrdia Urbana, logísticament una quantitat de gent que fa que això sigui possible, que val la pena després quan veus el resultat, no? I la projecció al món és espectacular i tenim una ciutat... Barcelona ja ho ha demostrat moltes vegades, no? Fa poques setmanes amb el PAP, amb la Sagrada Família, però Tarragona jo crec que ja va també a nivell de projecció un abans i un després, quan vegem l'escamot, no?, el peloton anant cap a l'alcohol del Mediterrani per la Rambla, jo crec que hi ha un abans i un després d'això, segur.
0: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, a la contrarrellotge per equips de Barcelona.
2: Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és quart a la general.
0: Parlem ara de futbol, perquè el Badalona Women ja té definits els 5 partits que disputarà durant la pretemporada. El conjunt dirigit per Marc Ballester s'establirà a Salou, on jugarà fins a 3 partits contra el Montpellier l'1 d'agost. 5 dies més tard, el rival serà el Bristol City Women i el 7 d'agost contra el Villarreal.
2: En la recta final, el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol el 15 d'agost i el Barça B el 22 d'agost.
0: I més futbol i més fitxatges. El Centre d'Esports Sabadell ha anunciat la incorporació de Miqui Codina, jugador de 24 anys.
2: El jugador nascut a Sant Hipòlit de Voltregà ha estat un dels futbolistes més destacats a la temporada de Primera Federació a les files del Zamora. Miqui Codina ha signat pel Sabadell fins al 2027.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la marxa d'un altre jugador, l'alè nord-americà Will Clyburn, de 36 anys.
2: Clyburn va arribar al Barça l'estiu passat, procedent de la Virtus a Bologna, i ha disputat 68 partits com a blaugrana. El club ha notificat 7 baixes més a la plantilla, les de Nicola Provitola, Thomas Staroanski, Juani Marcos, Miles Cale, Miles Norris, Willy Hernán Gómez i Jan Vaseli, a més del tècnic Xavi Pasqual.
0: I en bàsquet, una altra baixa més, en aquest cas la de Derek Needham, que no seguirà com a jugador del bàsquet Girona.
2: El base nord-americà amb passaport montenegrí de 35 anys va arribar l'any passat a l'equip gironí. El club ha agraït a Needham la seva dedicació i professionalitat.
0: I pel que fa al Joventut, està a punt de tancar 3 noves incorporacions, l'escorta Isaac Nogués, l'alè Àlex Reyes i l'alè pivot Emir Suleimanovic.
2: Tots tres ocuparien places formatives. Nogués és un jugador de planter verd i negre que va jugar la temporada passada al València. Reyes, exjugador del Baxi Manresa, i Suleimanovic, format al Barça, procedeix de l'Unicaja.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. Homes. Fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Homes és un programa per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar sobre què és ser home avui. D'on venim i cap on volem anar. Reflexionem sobre maneres de pensar i sentir que potser s'han de revisar perquè siguin més útils per tothom. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones. Homes, cada diumenge a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Arenys. La primera amb la igualtat. L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica juguem tots. Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: El llac Baikal, situat a Sibèria, Rússia, és una meravella natural que amaga curiositats fascinants. És el llac més profund del món, amb 1.642 metres de profunditat i conté el 20% de l'aigua dolça no congelada del planeta. La seva edat, uns 25 milions d'anys, el converteix en un dels més antics. I la seva aigua és tan pura que es pot veure directament. Una altra curiositat única és el seu ecosistema. El Baikal acull més de 2.500 espècies d'animals, moltes endèmiques, com la foca del Baikal, l'única foca d'aigua dolça del món. A l'hivern, el llac es congela formant una capa de gel transparent de fins a 2 metres, tan clara que es veu el fons. Els locals hi creen pistes de patinatge naturals i fins i tot hi circulen vehicles. Un altre misteri són les pedres que caminen. En algunes zones, grans roques semblen moure soles pel gel, deixant rastre. Els científics apuntaven a vents forts i el gel com a causa, però el fenomen segueix captivant. El Baikal, patrimoni de la humanitat, és un laboratori natural que continua revelant secrets sobre la història i la biodiversitat del planeta.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
2: D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: I seguim amb més incendis, en aquest cas el que hi ha a Sant Boi de Llobregat, i això sí, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
2: En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers.
0: I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja emet els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
2: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
0: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marja Ureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en cultura, el Festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol. Ha omplert, com diem, el Pla d'Ensala amb un total de 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. I en els esports, ja en marxa des de les 2, la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, de 168 quilòmetres. Recordem que el danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarrellotge per equips d'ahir a Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera, això sí, ja s'ha aixecat el confinament dels municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, ara per conèixer la darrera hora. En directe connectem amb Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, aquesta última compareixença aquí al campament base de la Bisbal d'Empordà. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi de les Gavarres, però insisteixen que encara queda molta feina abans de donar-lo per controlat. A hores d'ara, el dispositiu continua centrat a assegurar els punts més sensibles del perímetre, sobretot davant la previsió que la marinada es reforci durant les properes hores. De tot, ha parlat Eduard Martínez, qui és el cap inspector de bombers en guàrdia a hores d'ara.
6: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
5: El foc continua cremant sense créixer, segons els agents rurals, que mantenen en prop de 2.200 hectàrees la superfície afectada. Sobre el terreny hi treballen encara 100 dotacions i uns 400 efectius dels bombers. Amb tot, també n'ha parlat Eduard Martínez.
6: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos, el que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. i únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
5: Tot i que el confinament ja s'ha aixecat, els accessos a la zona afectada continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció.
0: Moltes gràcies, Raül, i seguirem doncs durant tota la jornada molt atents a aquestes properes hores per veure si finalment es continua evolucionant favorablement amb el control i posterior extinció d'aquest incendi a les Gavarres. No deixem de parlar d'aquest incendi perquè el treballador detingut precisament per provocar-lo mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal avui, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2: Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres. Treballa per una UTET formada per Aquaterra i Robau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
0: I seguim parlant en aquest cas d'incendis perquè els bombers han donat per controlat el que cremava a l'empresa de gestió de residus de Sant Boi de Llobregat.
2: Assegurant que van passar...
0: Com diem, l'avís del foc s'ha rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers es mantenen a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc.
2: Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum, tot i que sembla que aquesta fumarada ja hauria minvat. S'associa per risc estructural, es treballa des de l'exterior i es fan maniobres defensives per part dels bombers perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
0: En paral·lel hem de recordar també que els bombers continuen treballant amb fins a 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimat de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. I encara en matèria d'incendis, fa uns minuts també hem conegut que el cos de bombers treballa en un incendi de vegetació forestal d'alta intensitat a prop de la via de l'Esport a Sant Andreu de la Barca. L'avisa el 112 que en aquest cas el telèfon d'emergències n'ha rebut gairebé 200, només relacionat amb aquest incendi, s'ha rebut cap a 2:45 de la tarda. En aquest cas hi treballen els bombers, com diem, amb 6 dotacions terrestres i 4 d'aèries. I hem de parlar ara de la segona onada de calor de l'estiu, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els corresponents avisos de calor intensa que comencen avui i que s'allargaran fins dijous.
2: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
0: En aquest cas, parlem ara d'una iniciativa precisament per combatre la calor amb la mullada solidària que es celebra cada any contra l'esclerosi múltiple. En aquest cas, en un dels molts municipis on s'ha celebrat és a Sabadell, on les 5 piscines municipals s'han sumat un any més a aquest mullat per l'esclerosi múltiple.
2: Aquesta iniciativa és una iniciativa que precisament fa la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, que la fa cada any al juliol per recollir fons per a la investigació d'aquesta patologia. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
3: Un dels salts més especials s'ha celebrat a Sabadell a les 12 del migdia i a la bassa de Sant Oleguer, una piscina emblemàtica de la ciutat que rep visitants d'arreu de Catalunya. Hi han participat diferents regidors del consistori, entre els quals l'alcaldessa Marta Ferrés, que ha explicat així per què convé sumar-se a una iniciativa com aquesta.
7: Sobretot per donar el nostre suport i visualitzar doncs, les malalties neurològiques, en aquest cas doncs, l'esclerosi múltiple, i per tant doncs, poder estar aquí per fer aquest salt, per acompanyar en l'entitat i per tant donar tot el suport també des de la ciutat de Sabadell, aquesta iniciativa que com sabeu doncs, és a molts més llocs i per tant doncs, que nosaltres també volem contribuir a ser-hi i a fer-la visible.
3: Una cita que ha coincidit amb una bassa molt plena de gent que s'han sumat a la iniciativa i que els ha ajudat també a combatre la calor en aquest primer dia d'aquesta segona onada de calor de l'estiu.
0: I de Sabadell ens n'anem a Girona, un altre dels molts municipis, com expliquem, que s'han sumat a aquesta campanya mullat per l'esclerosi múltiple. En aquest cas ens ho explica des de Televisió de Girona, Javi Morlans.
8: La piscina del Parc de la Devesa ha estat escenari avui de la jornada solidària Mollet per l'esclerosi múltiple. Aquesta activitat busca sensibilitzar la població sobre una malaltia amb la qual conviuen unes 12.000 persones arreu de Catalunya. L'edició d'enguany suposa la 33a i tots els fons recaptats es destinen a millorar el dia a dia de les persones que pateixen l'ELA. Així explica Montse Prats, directora del Centre de la Fundació Esclerosi Múltiple a Girona, la voluntat de la jornada.
9: D'explicar aquesta evolució silenciosa de la malaltia, malgrat l'absència de brots, la malaltia pot continuar evolucionant i, per tant, cal reclamar també les inversions en recerca i treballar perquè l'acompanyament sigui més continuat, perquè les persones amb esclerosi múltiple, doncs, els tractaments siguin més encara més personalitzats i que millorem la qualitat de vida.
8: En aquest 2026, més de 500 piscines d'arreu de Catalunya han participat en la iniciativa. Això sí, amb les baixes d'última hora de les piscines situades a la zona de les Gavarres, degut a l'incendi encara actiu. Això sí, el que no canvia és la voluntat des de la Fundació de continuar lluitant per fer aquesta malaltia ben visible i aconseguir uns ajuts que els permetin viure segurs i acompanyats.
0: I hem de parlar ara del Tour de França, perquè ja està en marxa des de fa aproximadament 40 minuts la segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el recorregut transcorre entre Tarragona i Barcelona amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa de tot això Albert García.
10: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà a Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
2: I demà, atenció, perquè via feiner la tercera etapa afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals hi ha la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
0: Els municipis i comarques que es troben al pas d'aquest Tour de França confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa tant en la restauració com en els hotels de la zona i també de cara al futur.
2: Àlex Valientes, conseller de Turisme del Vallès Oriental. L'escoltem.
11: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i, per tant, el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
2: Les restriccions seran especialment importants al Ripollès, amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardines, Caralps, Planoles i La Molina.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol ha elevat a 35 el nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela. Segons el darrer balanç, es mantenen, això sí, les 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa, que segons el Ministeri continuen sent la prioritat dels equips de rescat desplegats sobre el terreny. Per la seva banda, els bombers de la Generalitat que es van desplaçar al país sud-americà ja han tornat a Catalunya.
2: En aquest sentit, la plaça de la Noguera de Vic ha acollit ahir una concentració de suport a les víctimes dels terratrèmols. La convocatòria també va reunir persones d'altres països llatinoamericans en un acte de solidaritat amb els afectats. Ens ho expliquen des del 9FM, Núria Parera.
12: La comunitat veneçolana d'Osona es va concentrar aquest dissabte a Vic per expressar el seu suport a les víctimes dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. A l'acte també s'hi van sumar persones d'altres països llatinoamericans per mostrar la seva solidaritat amb els afectats i reclamar ajuda pels damnificats. En parla la Míriam, una de les assistents.
13: Especialmente de los venezolanos y de todos los países que nos han apoyado, en Latinoamérica también.
14: por supuesto, de España y de Cataluña, porque fueron rescatistas de aquí, de Cataluña. Han sufrido mucho porque es una catástrofe terrible, demasiados muertos y...
12: Durant la concentració, els participants també van anunciar que treballen per impulsar una campanya de recollida d'aliments, medicaments i material sanitari per fer arribar ajuda a les zones afectades. Ho explica l'Alicia.
15: Lo que haríamos es una recolecta de dos días. Uno sería alimentos, predecedero, y el otro día sería solo y únicamente de medicamento.
12: Els organitzadors confien que en els pròxims dies es pugui concretar aquesta campanya solidària amb la col·laboració d'entitats i administracions del territori.
0: I hem de parlar ara de medi ambient en l'àmbit local. SOS Costa Brava denuncia que el decret que prohibeix el fondeig sobre praderies de posidònia oceànica no s'està complint de manera efectiva a la Costa Brava. Com diem, la Federació d'Entitats Ecologistes del Litoral Gironí alerta que falta vigilància i criteris d'actuació clars per protegir el que qualifica d'hàbitat clau per afrontar la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Jordi Rodríguez.
16: Fa pocs dies, membres de la Comissió de Medi Marí i de SOS Costa Brava van detectar prop de 60 embarcacions fondejades a la badia del Golfet, a Palafrugell. Moltes d'elles asseguren damunt de praderies de posidònia cartografiades oficialment. Els ecologistes denuncien la dificultat de portar a la pràctica el que diu el decret que les protegeix. Jordi Cruz, de la Comissió de Medi Marí i de la Federació, troba a faltar més capacitat per denunciar i sancionar.
17: És que augmentin recursos per a la vigilància i per al compliment d'aquest decret. Si es fa control per drons, amb imatges georreferenciades, perquè es pugui veure si aquelles embarcacions estan sobre els boscos de posidònia.
16: La federació considera que la prohibició respon a un criteri preventiu i que no cal demostrar després un dany concret perquè la norma sigui aplicable. També creu que la cartografia oficial FENCAT és suficient per identificar les praderies protegides. Per això, reclama les autoritats que informin els usuaris de la normativa vigent i facin complir la prohibició de fondeig.
0: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de la campanya de la vespa asiàtica a Valls, la capital de l'Alt Camp, que s'ha resolt amb èxit.
2: S'hi han capturat fins a 747 reines i confirma positivament la seva actuació abans que proliferessin més nius. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
18: La campanya dut a terme els mesos d'abril, maig i principis de juny ha permès que no evolucionessin els seus nius a milers de vespes i evitar riscos per la ciutadania i el medi ambient. Així valorava l'evolució de la campanya el regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Valls, Andreu Gasó.
19: La captura ha sigut realment gran. Hem capturat al nostre municipi 747 reines, el qual vol dir que estem evitant una gran proliferació de nous nius. En els propers mesos hi hauria hagut una explosió de nius i, en canvi, havent fet la captura, doncs, tot això es veurà molt reduït. Veurem en el futur com evoluciona i a partir d'aquest mes que estem cap a la tardor, veurem quants nius nous apareixen.
18: Els principals punts d'activitat de la campanya a la ciutat de Valls han sigut principalment els torrents de la Xamora i del Catllà, on s'hi han realitzat fins a 231 captures durant les primeres setmanes i en l'últim mes s'han realitzat fins a 23, mostrant una evolució favorable i una actuació a temps. L'anàlisi de les captures també ha permès detectar altres punts on podria evolucionar la vespa asiàtica als barris de Sant Josep Obrer i al barri del Camp, per tal d'evitar-ne l'aparició de més.
0: I encara més medi ambient, en aquest cas una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que ja ha permès recuperar fins a 6 hectàrees de conreu en aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
20: L'Ajuntament inspecciona les parcel·les agrícoles en desús i dona un mes als propietaris perquè les netegin. A més, informa dels ajuts per tornar-les a posar en producció i de la possibilitat de llogar-les a pagesos professionals. També ofereix la borsa de terres municipal, tot i que en aquest cas no s'ha fet servir. Ho explica el regidor d'Agricultura, Xavi Gómez.
21: En aquest cas, no s'ha captat cap parcel·la per a la borsa de terres o l'han llogat de forma directa o no tenen intenció de llogar aquesta parcel·la. Sempre se l'informa que no poden ser urs lúdics ni socials, que el que es busca és que hi hagi una activitat econòmica professional en aquell espai.
20: Amb aquesta iniciativa, el consistori vol reduir el risc d'incendis, recuperar sòl agrícola i reforçar l'activitat pagesa professional.
0: Canviem de tema, parlem d'habitatge, o en aquest cas de l'accés a aquest, que continua sent un dels principals reptes per als municipis, per exemple, del Ripollès i Camprodon, no n'és una excepció.
2: Per donar resposta a aquesta situació, l'Ajuntament està treballant en dos projectes que preveuen la construcció de 25 nous habitatges que seran destinats per als més joves del municipi. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
1: L'Ajuntament de Camprodon continua treballant en dos projectes per ampliar el seu parc d'habitatge i millorar la situació del municipi, especialment entre la població jove. Actualment hi ha sobre la taula dos projectes que preveuen la construcció d'un total de 25 habitatges. Des de l'Ajuntament destaquen que la situació actual és favorable per impulsar noves promocions. Malgrat això, també assenyalen que l'habitatge és una de les principals dificultats per als joves.
19: En un moment en què crec que Camprodon està en un gran moment de forma, no?, de vitalitat, i per tant el que vol la gent és tornar. I quan fas aquest pas de voler tornar, et trobes amb la dificultat de l'habitatge, en el qual no tenim habitatge. L'habitatge que tenim està a uns preus que realment és difícil, no?, poder-los assumir a dia d'avui, i per tant el que volem és facilitar, si més no, una part d'aquests joves, de facilitar-los i que puguin disposar d'aquest habitatge, tant si el volen de compra com si el volen de lloguer.
1: Pel que fa al projecte del Camp de la Vila, l'alcalde ha explicat que la Generalitat ja ha iniciat els contactes amb el consistori per desenvolupar aquesta promoció, però de moment encara no s'ha concretat cap data d'inici d'obres.
0: I pel que fa a inversions, Roquetes al Baix Ebre es prepara per viure un mes d'agost històric amb l'esperat eclipsi solar, i ho farà, això sí, amb una gran notícia sota el braç.
2: La Generalitat invertirà 2 milions d'euros per renovar l'Observatori de l'Ebre. L'alcalde ho ha anunciat per sorpresa durant la festa major, en un acte que ha comptat amb el meteoròleg Tomàs Molina per anar escalfant motors a cara al 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
4: Una injecció econòmica que, segons l'Ajuntament de Roquetes, permetrà obrir al públic aquest pioner centre de recerca. Escoltem Ivan García, alcalde de Roquetes.
22: Dotar-lo també per aquell atractiu turístic que sabem que tenim. Jo sempre he dit que tenim un diamant en brut a les Terres de l'Ebre, que és l'Observatori de l'Ebre, parlant turísticament, i que en esta línia d'inversions aconseguirem posar el mapa turístic també de les Terres de l'Ebre, l'Observatori de l'Ebre, a part de que afiançarem tota la seva infraestructura i tota la seva investigació.
4: L'anunci ha arribat a les portes de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. El cap de meteorologia de TV3, Tomàs Molina, convidat d'honor a l'ofrena de la Festa Major, ha destacat el paper clau de l'observatori aquest dia.
23: Aquí, a l'Observatori de l'Ebre, es fan estudis de com interacciona, com es mou l'atmosfera pel que té a veure amb les comunicacions a llarg recorregut entre el planeta, i això, amb un eclipsi, es veu afectat. Faran estudis en això.
4: Un mes d'agost que situarà Roquetes al centre del mapa científic mundial.
0: Parlem ja de cultura i ho fem amb el festival Canet Rock, que un any més ha tornat a veure el sol.
24: Bona nit, Canet Rock! Som els Amics de les Arts! Sou els Amics de les Arts!
0: Com diem, aquest festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol, i ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat entre els artistes Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginesta, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catarres, de Tallets i Buós, a més de les sessions de DJs.
2: En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
25: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
26: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
25: Bueno, aquesta, Puc parlar amb aquesta gent?
26: Parla, sí? Són tots
25: Gràcies.
26: Teus.
25: A veure, nois i noies... Quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
2: El tancament ha arribat amb la fúmiga que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent. Canteu com hi has,
0: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
27: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de ciclisme. Ja està en marxa la segona etapa del Tour de França de 168 quilòmetres entre Tarragona i Barcelona. L'inici oficial, minuts abans de les dues, s'ha fet des de la Nacional 240 a l'altura de la Sabinosa. És el primer cop a la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França i unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit a l'inici de l'etapa, segons els organitzadors.
2: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en el contrarrellotge per equips a Barcelona. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip ha classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és el quart a la general.
0: I parlem ara de la campionat de Catalunya absolut d'atletisme, que ha deixat aquest dissabte un rècord del campionat, el de Javi Lorente, als 400 metres tanques. Lorente s'ha imposat a la prova amb un temps de 50 segons i 14 centèsimes. També destaca la victòria de Bernat Canet a la prova dels 100 metres en una marca de 10 segons i 60 centèsimes. Ja a la sessió de tarda, Marcela Soler Tomàs ha guanyat els 800 metres amb millor marca personal i Adrià Alfonso s'ha imposat els 200 metres amb el seu millor temps d'aquesta temporada, 21 segons i 4 centèsimes. Aquest campionat s'ha pogut seguir en directe per la plataforma La Xarxa. Més ens dona aquesta i més informació des de Girona FM, Said Esbrí.
3: Cau el taló del campionat de Catalunya absolut d'atletisme. Ahir dissabte, doncs, en dos grans noms indiscutibles del campionat. Nayara Estanda ha posat punt final a la seva trajectòria esportiva amb un palmarès excepcional. 11 hores de campionat de Catalunya, 6 a l'aire lliure i 6 en pista coberta en el seu històric, més una medalla de plata ahir mateix. Una retirada que tanca una carrera d'èxit continuat. Per la seva banda, Javier Lorente ha deixat el seu nom gravat amb el nou rècord del campionat en 400 metres tanca, amb un temps de 50.14. Un balanç molt positiu per a la nova pista de Palau-Sacosta, en la seva gran estrena amb el Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme, en un acte inaugural, també amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats.
0: I acabem parlant de José Javier Monzón, del Club Natació Tàrraco, que va guanyar ahir la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
2: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
1: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
2: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
1: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
4: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
1: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
0: Ràdio Arenys, la primera.
6: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de la colònia del Palau i el carrer Clavell de Sant Andreu de la Barca per un incendi forestal que crema en ascendent i amb força intensitat. Protecció Civil enviarà una alerta als mòbils. Per ara afecta unes 3 o 4 hectàrees. Els bombers hi han destinat 4 mitjans aeris i 8 de terrestres per intentar atacar-lo ràpidament. S'estan prioritzant

0: L'escenari és que es vol evitar en qualsevol dels casos. Escoltem a Eduard Martínez.
1: Estem a la segona onada de sud de l'estiu i, per tant, doncs, apel·lem a la responsabilitat de la ciutadania per atendre les recomanacions de les autoritats per poder ajudar doncs, als diferents operatius a combatre doncs, aquest episodi.
0: Per part del sistema d'emergències mèdiques, han fet un nou recompte i ja han realitzat 11 assistències relacionades amb aquest incendi forestal de la Bisbal d'Empordà i de les Gavarres. Els últims 3 afectats s'han comptabilitzat avui i 2 d'ells han estat traslladats en estat lleu al CAP de la Bisbal. I en paral·lel a tot aquest incendi, també i relacionat amb l'incendi de les Gavarres, el treballador detingut per provocar l'incendi mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal. Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat i queda investigat en una casa oberta per incendi forestal. I el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui i fins a dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I parlem del Tour, perquè ha omplert d'aficionats amb ganes de viure la segona etapa del Gran Depart a Tarragona des de primera hora d'aquest diumenge. Això sí, des de Tarragona fins a Barcelona, sobretot la Nacional 340, patirà moltes restriccions fins aproximadament a les 5 de la tarda quan ja hagin passat pels principals trams de la Nacional 340. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Pues jo, quan vaig començar amb el Barça, jo era pagat per poder jugar amb el Barça. I cobrava 35.000 pessetes. No és que tots fóssim catalans, n'hi havia algun que no ho era, però parlava el català. Perquè hi havia algun jugador dels que hi havia el conseller, aquell, a l'extrema esquerra. Bravo, bravo, no? Aquest era canari, però parlava el català, ja, perquè aquí tothom parlava el català, el castellà quasi no en sabíem, perquè això, a col·legi, digui prou. Era una altra cosa. Era el futbol d'abans, era que tots ens coneixíem.
2: Bon dia a tothom. Catalunya sempre busca els referents per conèixer bé la seva història i avui us en presentarem un, la vida i el llegat del primer jugador negre del Barça que hi ha hagut, en Cisco Betancourt Cocinero. Aquest senyor és el que ara hem escoltat la seva veu. Per tant, que molt bon dia, Cisco Betancourt, encara que potser no ens sent. Tenim aquí a l'estudi a l'autor d'aquesta biografia i tenim connectat per línia a un dels periodistes que més ha treballat aquest tema. Bon dia, Toni Padilla.
3: Bon dia, com estem?
2: Moltes gràcies que estiguis aquí connectat. I tenim aquí a l'estudi l'Arsenio Rodríguez Quintana, que ell és autor de la biografia, un historiador que una part de la seva família procedeix de Cuba i que va descobrir la figura de Betancourt per casualitat. Ell ens ho explicarà perquè fa realment tronxar de riure. L'Arsenio és escriptor des del 2002 fins al 2023. Bueno, encara està escrivint llibres perquè en té molts en cartera. I ell fa que viu aquí uns quants anys ja. I agraïm molt que hagis vingut als estudis de Mataró Ràdio, en els quals vam conèixer a l'Ara i el periodista Toni Padilla. Gràcies, Toni, per estar connectat. Ara tenim el nostre company

0: Jo vull tornar a repetir la nostra identificatiu per l'Instagram, @cruïlla_europa2.0. És que avui l'inaugurem,
1: sí, sí,
0: aquest contacte.
1: Teníem una antiga. Una...
0: I en tenia una altra i ara aquest.
1: I bueno. També...
0: Només ens queden...
1: Sí, és una puntualització, però és que és curiós, perquè al Cisco també li agradaven molt els Beatles, no?
2: Clar.
1: I els Beatles van tocar l'any 65, que és l'únic cop que ho han fet, a la plaça Monumental.
2: Exacte.
1: De toros de Barcelona, al concert, l'any 65.
0: Molt bé, Pere, si podem escoltar els Beatles una miqueta?
2: Sí.

0: programa bastant farcit, aquest, eh?
1: Farcit i una mica desordenat.
0: Sí, sí, hem parlat de les Beatles.
2: No, s'ha ordenat molt.
0: No sé, ja per anar acabant, com veus tu el futur així de Cuba una mica? Veus amb ressentiment? Tens familiars allà?
2: Sí, claro, tengo familiares en Cuba, tengo hermanos que
1: has aún... Has d'anar de pressa.
2: Sí, familiares en Cuba, y yo creo que el futuro de Cuba... Hoy mismo, hoy, con las noticias que tenemos, es bastante negro si se cumplen las predicciones que hay, al menos en mi criterio. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Yo creo que pueden ir a peor con Donald Trump. En primera, es un presidente condenado con 34 cargos. O sea, no estamos hablando, no estamos especulando sobre un presidente. Estamos especulando sobre el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo condenó con 34 cargos, aunque no cumplió. Y yo creo que el futuro, a mí no me gusta ese futuro. ¿Quiero un cambio en Cuba? Por supuesto. Pero ese futuro con Trump, a mí particularmente no me gusta.
0: I deixa'm ja puntualitzar que a mi em fa molta ràbia com, per exemple, van youtubers, ara que estan de moda, tants youtubers que van com a adulcorar o a blanquejar aquesta imatge i només et mostren com una Cuba que, mira que guai, que hi ha els cotxes aquests dels anys 50, no? I tot això, i com aliens, no?, a tot el que passa, perquè, bueno, també van a la capital i, bueno, suposo que deuen
2: fer... Claro.
0: I, clar, ja va anar al luxe, no?
1: Molt bé, doncs fins aquí. Dir-vos que la setmana vinent no hi haurà Cruïlla d'Europa per ser festa local i que després ens acomiadarem en explicant, en la mesura de les nostres possibilitats, la visita del Papa a l'Estat espanyol i més concretament aquí a Catalunya. I a tot
0: perquè la Sagrada Família ha estat declarada l'església més alta del món, eh?
1: Sí. I ell... sí, també donarem alguns consells pels que vulguin veure l'eclipsi, però això ja serà els últims programes d'aquesta temporada. D'acord? Moltes gràcies.
0: Gràcies, Toni.
1: Gràcies, Toni, per haver estat aquí.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I gràcies, Arsenio. I demanem a la gent que es llegeixi el llibre d'en Cisco Betancourt i sabran millor a quin país estan.
2: En català i en castellà.
1: En català i en castellà.
0: On el poden comprar?
2: En Amazon.
1: En Amazon, ara vull dir tot és així, però sobretot a les llibreries.
2: A les llibreries.
1: Que és el més important. I Mataró en tenim, doncs, cap allà.
0: Adéu, que vagi bé.
2: Adéu.

0: Ràdio Arenys.
1: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
2: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
1: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
2: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
1: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
2: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
1: Reserves al 930-234-522.
2: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'extinció de l'incendi a Sant Andreu de la Barca evoluciona favorablement. La intensitat dels dos flancs ha disminuït. El foc ha carenat al Serranat d'en Canals i ara crema amb menys intensitat en descendent. I no hi ha perill per a les urbanitzacions properes, segons informació dels bombers de la Generalitat. Els bombers hi han destinat en aquest incendi 5 mitjans aeris i 11 terrestres per intentar atacar-lo ràpidament. I per ara segueixen fent tasques d'extinció. En paral·lel, ens anem a la C15, a prop de Capellades, on també els bombers treballen en un altre incendi de vegetació agrícola que afecta camps de rostolls i canyes. Per ara els bombers prioritzen les descàrregues al cap del foc. Hi ha 6 dotacions de bombers i 3 mitjans aeris que treballen conjuntament amb les ADFs locals. I en paral·lel a l'incendi de les Gavarres, els bombers tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat aquest incendi. Es tracta d'un perímetre

0: Controlant. Per la seva banda, els bombers del grup especial d'estructures col·lapsades inspeccionen les cases afectades en aquest incendi per avaluar si corren risc d'ensorrar-se. S'ajuden amb sistemes de geolocalització i amb binocles i estan repassant totes les construccions que es troben al perímetre, com aquelles altres de l'interior de la zona cremada. I anem al Servei Meteorològic de Catalunya, que ja ha emès avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu. Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts, quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent. I ens n'anem a Tarragona, on milers de persones han vibrat amb l'arrencada de la segona etapa del Tour de França. L'emoció i la il·lusió s'ha apoderat dels aficionats i amants del ciclisme durant tota la jornada, però especialment en el pas del gran grup per espais emblemàtics de la capital tarragonina, com per exemple a la Rambla Nova o al balcó del Mediterrani. Riuades de gent han omplert els carrers amb samarretes grogues, mallots i marxandatge per viure aquest esdeveniment únic i han portat la calor durant les hores d'espera. Recordar que durant la tarda aquest Tour de França seguirà el seu camí cap a Barcelona per la Nacional 340 i seguirà cap a Vilanova. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Amb aquest programa tanquem la 17a temporada. Qui ho havia de dir? 17a temporada a la veu de Sant Joan amb el Mixtures. I doncs ho fem, com sempre, resumint o anant a buscar aquells discos que més ens han tocat al llarg de tota la temporada. Que començàvem, com sempre, a la tardor i ho fèiem doncs, bueno, amb una sèrie de programes, però és que de seguida, al principis de novembre, Glitterbeat va publicar aquest disc de la Griot cantant poeta de Mauritània, Noura Min Seymali. Aquest disc, que es diu Yembet, doncs es va convertir de seguida, perquè així ho diuen les llistes de millors discos de músiques del món, això, en un d'ells de l'any 2025, novembre del 25, a inicis d'aquesta temporada del Mixtures. El mateix novembre, una altra dona que admirem molt aquí al programa i que alguns ja diran és Mavis Staples, evidentment, va publicar un nou disc. El segell Anti li publica el disc Sad and Beautiful World, amb un tema com aquest, Chicago.

La gran Mavis Staples, que després d'aquest homenatge a Chicago, doncs, i d'aquest disc Sad and Beautiful World, doncs, ha iniciat una gira amb els seus 86 anys. I aquesta dona, doncs, no té aturador. És una autèntica llegenda perquè va començar, doncs, de petita amb la família, amb les germanes i amb les germanes grans i amb el seu pare en aquells Staple Singers, i després, doncs a l'inici amb alguns entrebancs, però han mantingut una carrera que en els últims anys, doncs, s'ha disparat. I l'hem sentit aquí al programa cada vegada que ha tret un disc, perquè realment, doncs, és impressionant. I veure-la en directe també. No hi ha cap concert aquí a Europa, tots són als Estats Units, però bé, és capaç de tornar a Europa abans de fer-ne 90. Mavis Staples, una altra dona més jove, i aquesta sí, en una gira mundial del seu disc d'aquest 2026, és Carminho. Carminho i el seu Fado, el seu disc que es diu Eu vou morrer d'amor o resistir. I, de fet, doncs, està de gira arreu del món, podeu veure-ho a internet, i en tot cas serà una de les caps de cartell del festival La Mar de Músiques. Això, doncs, és a Cartagena i serà el 25 de juliol. Carminho, Eu vou morrer d'amor.

Carminho i el fado en la seva millor expressió. Un altre, deixem aquesta llengua tan bonica, però l'anem a buscar al Brasil, perquè durant aquesta temporada hi ha tingut lloc el debut en solitari del el primer disc de Zeca Veloso, fill de Caetano, que canta aquí amb el seu pare i els seus germans en aquest homenatge també a la seva ciutat. Si hem sentit Chicago, ara sentim Salvador. El disc de Zeca Veloso es diu Boas Novas.

Sota el cel de Salvador, el debut de Zeca Veloso que vam escoltar aquí al programa i que, això, amb tota la família Veloso. Del Brasil marxem a Cuba amb les dues veus, de fet és el disc de Vampy i Vampy és, doncs, actualment una de les puntes de la música cubana, està omplint estadis arreu del món i aquí en el seu disc El rei de la Habana, doncs, s'ajunta amb Cima Funk. Per tant, els dos xulos més xulos de la Habana en aquest disc i en aquest tema. Què vola? Vampy i Cima Funk.

irresistible Vampy i Cimafunk, barrejant això, la salsa, el funk, la bachata, el reggaeton i el que vingui. De fet, a més, són molt joves, tots dos, 25 anys cada un, i això, fan irresistible la música urbana de l'Havana. I no marxem del Caribe perquè la següent que vam escoltar aquí al programa va ser el darrer disc que va publicar David Walters, l'artista de les Illes Guadalupe que revoluciona la música, en aquest cas a París. I en aquest cas convida el guitarrista nigerià Kethia Jones. Hey. Get down inside the tingongo. Get down inside the tingongo. Easy. Talk about the passage of time. Life. How it flows. Nobody knows where it comes and where it goes. Just dig it. Be in the moment. Be right here, right now. That's where we want you to be. Be right here.

Nubian Twist, el col·lectiu creat i dirigit per Tom Excel, ha publicat aquest 2026 un nou disc, Chasing Shadows, un tema en el qual canta Fatoumata Diawara. Però nosaltres hem anat a buscar l'altre single del disc en el qual canta la cantant nigeriana Eniola, Body Flows. De fet, doncs, aquest grup Nubian Twist està ple de col·laboracions perquè doncs, és irresistible també col·laborar amb Tom Excel com a productor i alhora també com en la seva formació. Ells estan de gira arreu del món, o sigui, en aquests moments Nubian Twist està corrent per tot arreu i ho fa doncs, presentant aquest disc, que es diu Chasing Shadows. Tornem, però, doncs, a buscar la protagonista d'aquest tema, però amb el seu propi disc. Fatoumata Diawara, aquest 2026, ha publicat un disc en el qual, doncs, bé, això ja és premonitori, però, de fet, segur que estarà entre els millors discos de músiques del món d'aquest mateix 2026. La gira d'aquesta dona és impressionant. Quan vas a veure els concerts, doncs és impressionant la quantitat de concerts que ja ha fet i que farà aquest estiu. Per exemple, és cap de cartell a la majoria de festivals que tenen un mínim interès per les músiques del món. Val a dir que Fatoumata Diawara no és una artista africana qualsevol, és una artista moderna, molt moderna, és l'avantguàrdia africana i doncs en aquest sentit doncs més d'un festival s'interessa. Per exemple, serà a Bilbao, al Bilbao BBK, i serà, això és a principis de juliol, 9, 10, 11, ara no veig el dia exactament. En tot cas, per exemple, és cap de cartell absoluta en el festival Les Suds a Arles, un dels festivals de referència, en aquest cas sí, de les músiques del món. L'artista de Mali, Fatoumata Diawara, i el seu disc Massa.

Fatoumata Diawara, aquest 2026 i el seu nou disc Massa, i la seva aparició en multitud de festivals arreu d'Europa i del món. Hem dit que seria a Bilbao i no hi ha encara cap data a Barcelona, sí que n'hi ha una a Madrid, a la Riviera, el 2 d'octubre. Però realment la gira de Fatoumata és, bueno, per deixar qualsevol exhaust, perquè és data rere data i ciutat rere ciutat. Fatoumata Diawara. L'altre personatge, diguem-ne que gairebé un clàssic, que ha tret un disc aquest 2026, ha sigut Jorge Drexler. I ha tret un disc que es diu Taracá, en el qual ell doncs torna a gravar a Uruguai, torna a gravar a Montevideo i a fer-ho amb el ritme del candombe i amb l'acompanyat de la rueda de candombe. Jorge Drexler, que serà també doncs, en diversos concerts, per exemple, al Festival Pirineu Sur. Això és el divendres 24 de juliol, allà a Lanuza, en aquell escenari sobre l'aigua, i que actuarà just abans de l'Omega 30 aniversari, o sigui, l'homenatge a l'Omega en el seu 30 aniversari. Nosaltres aquí li vam dedicar també un programa a aquest disc immortal, i en aquest homenatge aquest any, doncs Lagartija Nik està ahí. O sigui, qui posa la veu a Omega és Kiki Morente, el fill d'Enrique, i és Lagartija Nik qui acompanyarà Kiki Morente. Tot això el 24 de juliol i abans Jorge Drexler amb el seu Tambor Chico i el seu disc Taracá.

Jorge Drexler i el seu disc Taraka d'aquest 2026. Però sí, hem tingut durant aquesta temporada una descoberta que ens ha impressionat ha estat la del disc de Pau Figueres i el cantant i mestre de cerimònies australià Ngulmill. I direu, qui són? Pau Figueres és un guitarrista català de primera línia capaç de fer allò que vol. I es va aparellar amb aquest impressionant cantant, alhora això, mestre de cerimònies dels aborígens australians Ngulmill, que té una discografia molt especial perquè realment doncs, ens queda molt lluny tot això, però és impressiona. Impressiona la capacitat espiritual de la veu i de les cançons d'aquest home, que tenen això, un arrel molt important i que és per això que ens impressionen. Doncs bé, Ngulmill i Pau Figueres van coincidir aquí a Catalunya, algú els va aparellar, desconec en aquest moment qui, però van fer un disc que es diu tal qual, Catalunya, i que té temes com aquest, impressionants.

0: Pau Figueres acompanyant en Gulmilla, aquest cantant, podríem dir un xaman dels aborígens australians del nord-est d'aquell continent, d'aquella illa-continent. Aquest tema, doncs, es diu Bird Rain, per tant, l'ocell de la pluja. I ens explica històries que no entenem, però que, bueno, això, que ens parlen de les comunitats aborígens a Austràlia. Ha estat una de les descobertes, busqueu el disc Catalunya i trobareu això, aquesta música increïble. Anem a buscar coses diferents, potser una mica més, diguem-ne, profanes, com pot ser el High Life, que tant ens agrada. Des de Ghana, una de les seves veus i un dels seus músics en aquest moment, doncs, més importants, que més despunten. Es diu Kay Slice i acaba de publicar un disc que es diu Atbuna. Escoltarem la veu de Gedu Bey Ambolei.
1: This is Jedubli Ambole and K talking about Africa. Africa's a motherland, and that's where everything originated from. What we have to do is go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

0: Shade. It's all about the kind of crisis.
1: Kay Slice amb la veu emblemàtica de Guy Double amb Volley. Dos músics, en aquest cas, de Ghana i aquest gènere del high life. Bé, se'ns acaba el temps. Hem escoltat moltíssimes altres coses aquí al programa durant aquesta temporada. Fer una selecció és difícil, però bueno, de fet és per passar una estona. Per tant, doncs, no hi ha cap problema. Marxem amb Balafon Evolution, un dels discos, podríem dir, de jazz, però de fet és un jazz empaltat de músiques del món perquè el seu protagonista és Ali Keita, un dels virtuosos del Balafon. Gràcies per escoltar el Mixtures durant tants mesos i esperem tornar després de l'estiu. Fins aviat!

0: Ràdio Arenys, la primera. Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
1: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
0: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
1: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
0: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
1: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
0: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
1: Info i reserves al 93 131 1100.
0: Visiteu www.elportinyol.com.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. L'extinció de l'incendi a Sant Andreu de la Barca es dona per estabilitzat per part dels bombers de la Generalitat. Tenim sobre el terreny a Televisió Sant Andreu a Manel Gómez, que ens amplia aquesta informació.
2: Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest diumenge a la tarda l'incendi de vegetació forestal a Sant Andreu de la Barca després de més de 3 hores de treball. L'avís s'ha rebut a les 13:35 a prop de la via Esport. Les flames han avançat amb força pel serrat d'en Canals i els equips d'emergència han concentrat els esforços per frenar el flanc esquerre de l'incendi. En el dispositiu han participat 11 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. De manera preventiva, això sí, també s'ha enviat una alerta amb el S-Alert per demanar el confinament de veïns del barri de la Colònia i el Palau. Ara, faltant pocs minuts per les 5 de la tarda, bombers donarà l'ordre de desconfinament. Amb el pas de les hores, el foc ha perdut intensitat i a les 13:38, bombers han donat per estabilitzar l'incendi. Un incendi que a hores d'ara no ha causat danys personals.
1: I en paral·lel, els bombers també tenen un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat encara l'incendi de les Gavarres d'avui, que va començar ahir. Es tracta d'un perímetre d'uns 40 quilòmetres. Al cap de l'operatiu de l'incendi és l'inspector Eduard Martínez i ha explicat que la previsió és que la marinada es reforci de forma immediata i que hi hagi el risc que s'obri el tercer sector del flanc dret cap al massís, l'escenari que es vol evitar en qualsevol dels casos. Precisament sobre aquest mateix incendi, els bombers del Grup Especial d'Estructures Col·lapsades inspeccionen les cases per avaluar

0: En realitat, han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus. Precisament els bombers i Protecció Civil han demanat tancar portes i finestres als veïns propers de Casablanca per evitar molèsties pel fum. En paral·lel, hi havia una altra també a Granollers, en una altra planta de reciclatge a Ferimet. Els efectius també segueixen remullant la pila de ferralla. I per últim, tanquem amb el Tour de França, que ja ha arribat a la muntanya de Montjuïc i que ha partit avui des de Tarragona. Ha creuat ja tot aquest sud del país i estem a l'espera que arribin aquí a dalt de tot per confirmar qui ha sigut el guanyador d'aquesta etapa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en... Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

persones, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Envia un missatge de veu al telèfon 93 195 79 12. I nosaltres t'escoltarem i ens posarem en contacte amb tu o donarem pas perquè ja que estem en directe. Ens agrada un programa on els homes també es vinculin.

0: Si voleu saber de què anirà el programa o escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Radio Arenys de Mar i a Instagram. Podeu trobar el podcast també a la web de la ràdio. Com sempre, entreu a la pàgina, busqueu a la carta, busqueu Dones i allà teniu tots els podcasts que hem fet fins ara. Us parla Ren Garcia i en el so tenim a la Marina Cabrera.
1: Bon dia, Rim, com estem?
0: Doncs de tornada, Marina. A veure com anirà el programa. Espero que molt bé. Dones, obrim la secció de Fem camí amb la dona salvatge, on la Mònica Carretero ens descobreix l'arquetip avui de l'anciana.
2: Yeah.

0: esteu convidades, convidats, a venir vora el foc, on trobar un lloc entre nosaltres que us escalfi, us doni guariment, us faci sentir confiades i us mostri el camí de la dona salvatge. Una secció on sentir-nos completes i plenes, connectar amb els instints, la terra, la intuïció, tot allò que som, el que hem estat i el que podem ser. Un espai per a la descoberta, per a la imaginació, per trobar el nostre tresor a través d'històries, experiències, poesia, música i viatges. I sou benvingudes, benvinguts, per explorar juntes, tancant els ulls, deixant el judici i escoltant la guia que portem dins per tenir-nos noves, ballant a la cova.
1: Bon dia, Mònica.
0: Has estat de viajera, no?
1: Sí, sí, sí. He anat de viatge, 10 dies. Sí, sí, he estat per les illes. Per les illes estic a Mallorca. I, bueno, molts iaios.
0: Molts iaios.
1: Molts iaios, molts iaios. I després molt... Bueno, jo he vingut una mica decepcionada perquè a la illa, en segons quines zones, preval a l'estranger... al propi de la terra, saps? Mm-hmm. I m'ha molestat. Vale. M'he sentit molesta.
0: Una mica estranya, molesta.
1: Bueno, ho he comentat, els llocs que ha passat, a les coves i així, ho he comentat. Són de segones o què?
0: Ja.
1: Yeah. I saps? I dius, més que res perquè ha coincidit a l'època que hi havia molt turisme. Vull dir que ha sigut època de Setmana Santa i així. I jo la coneixia en èpoques més tranquil·les i saps?
0: Bueno, igual tens ganes d'estar com més tranquil·la i potser no tanta gent, no?
1: Bueno, era excessiva.
0: Excessiva.
1: Sí, sí, sí, excessiu. Vull dir, no és que no m'agradi moments que hi hagi gent, però quan és excessiva. I sobretot això, vull dir que és que a tret de llocs que són molt poble, saps? El turisme per sobre de tot. Mm-hmm. El turisme de fora. No el turisme propi. Vull dir que no m'ha agradat, això.
0: Bueno, està bé, no? Que en tots els plaers o tots els viatges que fem sempre hi ha la part que ens agrada més.
1: Ah, clar.
0: Sí, i l'altra part.
1: No.
0: Bueno, és que avui parlarem una mica d'això.
1: L'he disfrutat i m'ho he passat molt bé.
0: Sí, exacte.
1: I m'agrada. Mallorca és un lloc per viure.
0: Però que conviuen també aquestes dues parts, no? En una mateixa experiència.
1: Ah, i tant.
0: Avui parlem de l'arquetip de l'anciana, que potser és una fase, però també és una etapa de la vida de l'anciana. Que és una mica doncs, amb tota la gent que potser tu t'has reunit amb el viatge durant aquesta estada, no? A Mallorca. Mm-hmm. Doncs mira, venim de l'arquetip de la xamana. Llegíem un escrit que és el niu 8, no? Que és quan vèiem que teníem que deixar morir o que la mare excessivament bona ja deixava d'estar present perquè hi havia una necessitat de nodriment, una necessitat d'una escolta interna i de descans. I que després d'un període que venia sent molt productiu, no?, de la mare, on hi ha l'energia masculina i femenina molt en equilibri i que hi ha el moment del sol, de la siembra, i que tot és molt lluminós i que estem molt en l'extern, doncs anem cap a dintre, no?, com a per nutrir-nos. Llavors, recordem també que la fortalesa física i el vigor van decreixent i que a la mateixa vegada es dona com a una energia més creativa creixent, no? Que el que ens fa és una energia que és més creativa, que no està en aquest físic, però sí que ens convida a fer un altre tipus d'activitat, no? Un altre tipus d'activitat que dèiem, a veure, doncs, activitats més artístiques, no? Per canalitzar, no? Tot aquest agitació que és més mental amb l'artístic, la pintura, podríem dir la creativitat, el cosir, etc. Què passa? De la tardor, que és quan veníem de la xamana, passem a l'hivern. I l'hivern és un moment absolutament de cova. És una fase que ja veníem una mica estirant del fil i aquesta necessitat d'anar cap a dintre, però és introspecció. I arribem més a un estat més meditatiu, més de contemplació. Trobem també a la fase, diguéssim, de la menstruació, ens trobem amb el sagnat, amb la qual és una fase que ens està convidant a descansar, a deixar que el nostre cos estigui com més nodrit, hi ha menys energia, i el món real perd una mica com la importància, no? És com relativitzem més el que ens passa cada dia i hi ha com un món intern que se'ns obre més, no? També la llunació ens porta a la lluna nova.
1: Quan has dit lo de la menstruació, sí. A què et referies? No he acabat d'entendre el que estaves explicant. En una anciana, la menstruació...
0: Mira, aquí hi ha dues coses, ah. Vale? Quan parlem de l'arquetip de l'anciana, venim de la xamana que estava a la menopàusia. Ah. Vale? Però els arquetips ens els podem prendre de dues maneres. És a dir, o agafem un calendari mensual i cada una de les setmanes té una llunació diferent i està present una energia que pot ser cada una dels arquetips, uh-huh. O estem parlant de l'etapa de la xamana, que és a partir dels 60 o després de la menopausa de l'anciana. Aleshores, està bé que això m'ho diguis, perquè són aquests dos aspectes que ens donen a l'arquetip. És a dir, que en un mes, que hi ha quatre setmanes, que hi ha cada una de les llunes i cada una de les fases menstruals, hi ha una energia que està disponible que ens aporta una propietat o una altra. ¿Vale? En l'anciana seria d'introspecció. Mm-hmm. És a dir, que si jo agafo el mes d'abril i dic, ostres, quina energia està present aquesta setmana, veuré que potser està l'energia present de la introspecció. Per tant, si jo vull ser molt productiva i vull arribar a fer alguna cosa que em reclama com molta energia i molt enfoc, sabré que estic a la setmana de la xamana, ai, de l'anciana, i que vaig una mica més en la introspecció i que aquesta energia es presta a un altre tipus d'acció. Uh-huh. Ho entens o no, això?
1: No entenc com l'has lligat amb la menstruació.
0: Vale. Quan parlem de les fases i les fases de llunació, hi ha també les fases de la menstruació, la premenstrual, uh-huh. O sigui, l'evolució... I cada una de les fases dels arquetips és una fase menstrual, també.
1: Mm-hmm. Ara ho he entès.
0: Clar. Llavors ho podem agafar mm-hmm. des de dos punts de vista diferents.
1: En una menstruació, ja quan l'òvul es prepara, mm-hmm. ja quan hi ha el sagnat que ha baixat, mm-hmm. i després hi ha el retrocés per després, que seria la part de la mm-hmm. de la xamana, mm-hmm. i després hi ha la cova on es guarda per tornar a sortir, no? Que seria l'anciana, no? Aquesta
0: exacte.
1: És la relació. Vale,
0: exacte,
1: vale.
0: És la relació. Vale, vale. Està bé que m'ho diguis, perquè són dos aspectes. És a dir, una cosa és l'etapa de la dona uh-huh. durant tota la seva vida, uh-huh. des de la infància, la donzella, la dona, la xamana i l'anciana, i una altra cosa és que aquesta energia està disponible per nosaltres cada mes. Cada mes. És a dir, que si jo necessito fer un projecte que em necessiti d'una vitalitat, d'un enfoc, d'una energia més masculina, si estem a la setmana que és lluna creixent, que estaríem amb la donzella, tinc aquesta energia a la meva disposició. I aleshores puc fluir més amb aquest objectiu que jo tingui. Aleshores hi ha aquest aspecte.
1: O quan has de descansar, si estàs en la fase...
0: No, i més que res, saps què passa, Rim? Que
1: de recolliment,
0: sí,
1: no?
0: Sí, perquè clar, això ens passa quan tenim la menstruació. Però quan ja entrem a la menopàusia i no la tenim, la lluna, els cicles de la lluna,
1: continua,
0: ens dona també aquesta continuïtat. Vale? I què passa? Que si jo una setmana tinc que fer molta feina i resulta que aquesta feina m'estic barallant amb mi mateixa perquè resulta que la feina no tira endavant i jo poso tots els meus sentits i no hi ha manera, si tu veus en quina setmana estàs del mes i veus el teu cicle menstrual o el teu cicle lunar, et dones compte que potser que l'energia que està disponible en tu no és la de ser productiva, és la de fer cova. I és com, no me peleo con esto, deixo que es faci cova,
1: aparco,
0: i espero,
1: aparco.
0: I espero, perquè després de l'anciana trobem un altre cop la fase que comença de nou amb la donzella.
1: Un altre dubte seria, les fases lunars, quan estàs en la fase de menopausa, o sigui, ja no tens la menstruació, com funcionen les fases lunars? Vull dir, com tinc jo aquesta energia si jo ja no puc saber quan estic ovulant i quan no?
0: Amb la lluna.
1: Amb la lluna.
0: Amb la lluna.
1: Amb la fase de lluna.
0: Amb la lluna, perquè tenim a la donzella, que és lluna creixent, tenim a la mare, que és lluna plena, tenim a la xamana, que és lluna menguant, i tenim a l'anciana, que és lluna nova o lluna negra. Vale? Aleshores, podem...
1: Però la lluna nova també té les quatre fases.
0: La lluna nova té les quatre fases?
1: No, fins que torna a créixer.
0: Però és lluna negra, és a dir, és la quarta fase, i després d'aquesta fase torna un altre cop a créixer. Està totalment negra.
1: Sí, sí. Aquesta
0: tant,
1: seria...
0: Són les quatre...
1: Seria la cova.
0: Exacte, aquesta seria la cova. Vale? I el ritus de pas en aquesta anciana seria la mort o el temps de... i el temps de transició. La
1: que la mort la podem interpretar també com un canvi.
0: Dol. Sí.
1: Com un canvi, com un... deixem anar una cosa perquè vindrà una altra.
0: Mira, a la xamana, que es correspon amb la tardor, ja comencem a deixar anar coses que ja no ens serveixen, que ja han fet la seva utilitat, i ja comencem a deixar anar això. En l'anciana el que trobem és acabar deixant anar, o sigui, continuant deixant anar, i és com... L'anciana entén que sense una desintegració no hi ha una renovació. I entén del cicle vida-mort-vida. O sigui, entén, li posa coherència a tot el cicle, a totes les fases lunars, a totes les estacions...
1: És un acabament, seria un acabament, no? Hi ha un començament, hi ha un acabament.
0: Es donen les dues coses. Es donen a l'acabament, que jo penso que l'anciana és més mort, és més cova, és més desintegració, però a la vegada també es dona la gestació d'alguna cosa que està creixent.
1: Clar, és la preparació, si de cas, per la gestació, no?
0: Sí, perquè hi ha una part també d'innocència que està present en l'anciana que ens convida a anar ja cap a la donzella, cap a la nena donzella, que és un nou despertar...
1: Cap a la creació.
0: Cap a la creació.
1: Sí.
0: És un arquetip...
1: Això en l'arquetip en fases. Però si s'ha aplicat a la dona, com seria l'anciana?
0: Com seria l'anciana?
1: Clar. Aplicat a la dona.
0: Sí, aplicat a la dona. L'anciana és aquella persona que cultiva el do del silenci, de l'escolta i del desaferrament. És a dir, vèiem que ja hi havia un procés, que el món extern prenia menys presència i que hi havia aquesta necessitat d'anar un altre cop a la profunditat, no?, per descobrir-nos, però el que és la part més interna. Per tant, el silenci, l'escolta, la contemplació és algo que es fa molt present en l'anciana i que ens convida a fer aquesta indagació personal, no? És com entrar en un espai sagrat. És entrar en l'espai sagrat on realment sense el soroll i sense el moviment extern ens podem escoltar. I podem veure també la part de llum i també la part d'ombra, no? Per exemple, tots aquells dols que no hem transitat, tot allò que hem deixat enrere per construir una vida més cap a l'exterior, tot allò que hem identificat que no estava bé amb nosaltres i que ho hem deixat. És a dir, és com...
1: Tancar cicles, no? Seria...
0: Sí, podria, sí, clar, no. És el tancament del cicle. És el tancament,
1: clar,
0: que ens prepara per un nou renaixement.
1: Un nou renaixement.
0: De fet, per exemple, jo penso que això es podria donar també quan un compleix anys.
1: Sí, sí, això m'ha passat, eh?
0: Això t'ha passat.
1: Sí, a Mallorca.
0: T'ha passat a Mallorca. Ara, en aquesta última, què t'ha passat a Mallorca?
1: Això, vaig fer anys, vaig tancar un cicle i vaig...
0: I vas tenir aquesta sensació?
1: Mm-hmm. La vaig tenir, la vaig viure.
0: I com va ser viure aquesta experiència?
1: Vaig baixar al fons i vaig remuntar. Sí, sí, allò de que toques terra, toques fons, sí. Toques fons.
0: Mira.
1: I remuntes, reneixes. Bueno, vaig tenir una persona que va estar al meu costat, em va ajudar.
0: Mira, aquest arquetip ens convida al descens a les profunditats.
1: Uh-huh. Això va passar.
0: Per connectar amb la nostra intuïció, per sanar, per transformar-nos i després sortir com renovades. Jo demà és el meu cumple i estoy en lo mismo. No?
1: Doncs a mi va ser...
0: Estoy en lo mismo.
1: Aquest diumenge no, l'anterior, i va passar això. I va passar, doncs, això de matinada, a més coincidia amb l'hora. Ho vaig notar perquè coincidia amb l'hora que jo havia nascut una mica abans de néixer. Em vaig trobar molt malament, però molt, molt, molt malament, que creia que moria, una passada.
0: Carai.
1: I mica en mica, a l'acostar-se l'hora de néixer, la cosa es va anar calmant, i vaig remuntar, i bueno... Vaig tenir una persona, una amiga que és terapeuta i estava al meu costat. Però sí, sí, va ser així, eh? I després vaig sentir llibertat.
0: Imagina't, no? Imagina't que si nosaltres fem conscient tot això, sempre que arriba dates assenyalades, no? Sobretot com és l'aniversari, no? Que és com un renaixement. Clar, no és fàcil estar en l'arquetip de l'anciana. No és fàcil, perquè... hi ha com una certa intranquil·litat, hi ha una revisió de tot el que ha sigut a l'any, hi ha com l'estar en la part més ombra, a la part més de desitjos, de frustracions, de dolors.
1: Sí, de dolors, sí. De dolors no passats, sí. Traumes que revifen, no? Que apareixen, i aleshores és quan, baixes en picat.
0: Sí.
1: Però el mateix que baixes, això és el bo que té, que puges.
0: Clar, hi ha també diferent mitologia que parla sobre les deesses que fan sempre el descens a aquestes profunditats. Hi ha un mite, que no l'he treballat força, però és el mite d'Inanna, que aquesta dona el que fa és baixar a les profunditats i en la seva baixada, cada vegada que va baixant, es va desprenent d'una peça, no? I llavors és com ens anem desprenent d'allò que hem construït des de la infància, des de l'adolescència, que ens ha ajudat a sobreviure, no? D'alguna manera, que ens ha protegits...
1: Sí, que hem considerat.
0: Que heu, exacte.
1: Que hem considerat que era necessari, sí, crear-nos totes, sí, aquestes. Són connexions, de fet, mm, si anem a parlar del cervell, són connexions que han quedat gravades en el cervell, no? Mm. Com a certes, com a que et serveixen com a protecció, com a salvavides, no? Mm. Que els tens, i que potser en aquell moment va ser necessari, però que passat un temps ja no és necessari mantenir-lo, no? O que t'han creat malestar, que t'han creat traumes o males vivències, males relacions. Mm. I és degut a això, a que tu has gravat que allò, per tu, en aquell moment, era bo. Mm. Aleshores, quan baixes a les profunditats, el que fas és treure't aquests pensaments, aquestes gravacions, que ja no et són vàlides, no? Clar. I podem fer imatges, no?, de metàfores, de treure roba o de portar-lo d'una manera més visual, però de fet és això. Mm. Són connexions en el nostre cervell que s'han fet perquè era bo per nosaltres, consideràvem que era bo per nosaltres, o en un moment donat d'un crac a la vida, sí, et van ajudar a superar aquell crac, no?
0: Sí.
1: Però no en el pla bo, sinó que era com me estoy ahogando, esto es lo que me sirve, no? I potser no era lo millor. Mm.
0: Mm. I també hi ha un altre tema, que a part de sanar tots aquests dols, no?, i donar-me en compte, no?, quines aptituds o quin personatge he anat creant per protegir-me, no?, i a poc a poc anar-me desfent d'aquestes coses, parlem també dels temps de transició. Uh-huh. Vale? No necessàriament té que ser un dol, uh-huh, o una mort o una pèrdua, no? Si a vegades sí que hi ha una pèrdua, però hi ha un procés de transició, uh-huh. No? Des d'un estat que jo tenia i ja no hi és, uh-huh, però encara no ha sorgit, uh-huh, el nou, uh-huh, i aquest estat de transició és un estat que a vegades costa molt de sostenir, no? Uh-huh. Perquè t'hi dius, vale, esto ya está, no? Com no, que hi canvia de feina, no?
1: I no
0: jo canvio de feina, avui estava treballant aquí i la setmana que ve treballa un altre, no? Uh-huh. Si no es dona aquest procés de transició, uh-huh, no?, que ens porta d'una feina a l'altra...
1: Bueno, és com un viatge. Uh-huh. La imatge, si el portem a imatge, seria un viatge. Jo estic en un lloc i transito per arribar a un altre. I en aquest trànsit em vaig trobant coses.
0: Sí, sí, sí. I vaig integrant el que estic vivint.
1: Clar.
0: El que estic deixant anar. Ah. Si anem a cop de,
1: sí, sí, sí,
0: de pitu,
1: sí,
0: de dir, no, escolta, em vaig plegar un dia i a la setmana següent hi estava un altre. I això passa igual amb les relacions.
1: I tant.
0: Què passa quan jo ja no estic bé en una relació i aquesta relació es trenca, vale? I al cap de poc ja estic dintre d'una altra relació. Jo no he fet el dol de la primera relació.
1: No he fet la transició.
0: La transició que m'ha ajudat a ser conscient, perquè l'anciana el que fa és posar sobre la taula...
1: Perquè vegis.
0: A l'inconscient. Vale?
1: És portar l'inconscient al conscient.
0: Exacte. Posar llum, sí, a l'ombra.
1: A l'ombra. Vale? I tenim moltíssimes coses gravades en l'inconscient. I necessitem una fórmula, que cada vegada serà una diferent, per portar-lo al conscient. Vull dir, no ho portes perquè jo vull portar-lo. Hi ha tot un mecanisme que ha estat gravat i que necessites fer. Mm. I poden ser pues, exercicis, i poden ser treballs, i poden ser 50.000 eines d'aquella capsa.
0: De la capsa de les eines.
1: De la capsa de les eines que tu treus per treballar i portar de l'inconscient, que poden ser somnis, al conscient, no?
0: Sí.
1: Quan tu portes al conscient és quan ho pots treballar, si no,
0: sí,
1: no queda. No,
0: està, no està molt connectat amb la simbologia, amb la intuïció, amb tota, tot aquest espai fèrtil. Bueno, doncs si et sembla anem a
1: posar una mica de música.
0: Ens
1: hem posat molt potents, eh?
0: Molt potents, molt potents. Doncs vinga, anem a escoltar la primera música, que és La Magara.
1: Doncs som-hi.

0: bosque oceano y calor.
1: Què ens expliques?
2: Mira, em quedo amb el Sobos, cueva i semilla, no?
1: Les dues coses.
2: Que és exactament el que estàvem parlant ara, no?
1: Sí, sí,
2: que és
1: sí.
2: Com si visquéssim més des de l'anciana, tindríem un equilibri una mica, no? De les parts de vida i també les parts de mort, no?
1: Bueno, és que perdem de vista, no? Que naixem i morim.
2: Bueno,
1: o sigui,
2: és que
1: ella
2: el
1: néixer,
2: tema...
1: que és la llavor, i el morir, que és l'anciana, no? Que és quan acaba un cicle. Un cicle
2: però és
1: de vida,
2: que
1: no?
2: El tema de la mort no està molt present.
1: No està gens present.
2: Per tant, a nivell de vida, com donem molta llum a la vida, però obviem algo que està 50%. És a dir, que tanta vida hi ha com tanta mort. Amb la qual vivim amb un control excessiu perquè sabem transitar.
1: Però fixa't que és un control d'una negació.
2: Una negació.
1: O d'un...
2: Sí, un control de... Jo solo me focalizo en vida.
1: Però fixa't, el nostre cos físic, és un constant, néixer i morir. Les nostres cèl·lules estan reproduint-se i morint constantment.
2: Bueno, clar, és que és una...
1: És que en el nostre cos això existeix permanentment, la vida i la mort, o el canvi, digues-li com tu vulguis.
2: Ho veiem amb les estacions, o sigui, tot el que és cíclic.
1: Tot el que és cíclic, i la vida és cíclica.
2: La vida és cíclica, no? Mm-hmm. Aleshores és, ostres, l'anciana dona aquest equilibri entre aquestes dues parts i integra aquestes dues parts, per la qual es
1: viu d'una manera... I tanca.
2: Tanca per obrir.
1: Per obrir, però
2: com,
1: tanca, clar.
2: Diguéssim, és la gestalt, no? Que és el que és el cicle.
1: Clar, sí,
2: i
1: sí.
2: Nosaltres, moltes vegades, no acabem el cicle. Sí. O sigui, el comencem, passa alguna cosa, tal, el tornem a començar, no? És com...
1: No arribem fins al final.
2: No arribem mai fins al final.
1: Sí, sí.
2: No arribem mai fins
1: al
2: final.
1: Sí, sí, això és un tret que jo podríem dir que és com vivim, no? Perquè vivim en el fer, sense recollir, sense tancar. Entens? I jo penso que la societat com estem vivint, la dinàmica que s'ha creat, és sempre que no tanques. Col·lectivament no es tanquen les coses.
2: I per això és tan necessari quan un comença, sobretot com a dona, comença a descobrir-se i descobrir aquesta ciclicitat, tant amb la natura, com les estacions, com amb la lluna, com amb els cicles menstruals que ens porten tota aquesta informació i aquest bagatge, és una manera molt diferent de viure. És connectada amb els teus processos interns.
1: És que perquè hi hagi vida ha d'haver-hi mort.
2: Bueno, és que una cosa sense l'altra no existeix.
1: No existeix. No? Que clar, aquí ja entraríem també en la fase de filosofia, no? Allò.
2: Bueno, és que, a veure, és que l'anciana és visionària.
1: No, però em refereixo al fet de pensar què hi ha després.
2: Bueno, és que evidentment, quan arribem a l'anciana i diem que la realitat perd certa presència a la quotidianitat, és perquè ens anem a unes preguntes molt més...
1: espirituals.
2: Molt més espirituals, del sentit de la vida. O sigui, l'anciana és més visionària.
1: Aquí entraríem ja amb les energies de l'ànima, ja entraríem...
2: De l'ànima, de l'esperit...
1: I de les nostres
2: de
1: energies que no són visibles.
2: Exacte, tot el món inconscient,
1: que no és el cos,
2: simbòlic.
1: Que no és el cos.
2: Però l'anciana està molt connectada
1: amb el cos.
2: El cos
1: físic,
2: em
1: refereixo.
2: Físic.
1: Sí,
2: l'anciana està molt connectada amb el món físic.
1: Amb aquí i ara.
2: Sí.
1: Clar,
2: sí.
1: Per tancar.
2: Sí.
1: Per tancar.
2: Sí, sí. Mira, jo avui també, sempre que li dono una volteta als arquetips, sempre que li dono una volta als arquetips, em ve com més l'anciana, no? Més aquest donar-me'n compte de coses. I avui em donava compte de que l'anciana està molt relacionat amb la mare. Vale? Igual que la donzella està més relacionat amb la xamana, no? Per mi la xamana és com una segona adolescència i per mi l'anciana també és no una segona maternitat, però sí, podríem dir-ho.
1: Bueno, sí, perquè és una àvia. Són àvies.
2: Sí, però em refereixo que si la mare hi havia una gestació cap enfora, la gestació que hi ha ara és cap endintre. I estem parlant també d'això. Uh-huh. És la pròpia gestació d'un. Uh-huh. No? I aleshores té molta relació, perquè és un arquetip que hi ha menys moviment, perquè aquest menys moviment ens porta a la gestació.
1: De totes maneres, tenen en compte que aquí ja entraríem en la sabidoria.
2: Estàs adormint?
1: No, el meu cos avui... No m'estic adormint. El meu cos...
2: L'anciana està entrant en ti, eh?
1: El meu cos està relaxat. Està molt relaxat.
2: Però és que l'anciana...
1: Vull dir...
2: Entra aquesta relaxació.
1: Amb el rol, amb el...
2: amb el tema. Mira,
1: empatitzo.
2: El treball en aquesta fase, no? Com aprofitar aquesta energia, tant de l'etapa en la que estic a nivell de dona com en la fase mensual amb la que em trobo, vale? Que això vull que quedi bastant clar. És descansar i entendre que el no fer és un espai fèrtil on es planta la llavor. És a dir, la ment t'estarà dient no estàs sent productiva, però hi ha alguna cosa molt més profunda que has d'entendre, que el no fer és productiu i és fèrtil. Una de les primeres coses. Obrir-nos a aquesta escolta profunda, perquè és una cosa que naixerà amb nosaltres d'una manera natural. I si jo no m'entrego a aquesta escucha profunda, hi haurà una lluita. Hi haurà una lluita a lo que sí s'està donant d'una manera natural. Amb la qual cosa, doncs, es recomanen fer activitats que estiguin en consonància amb això. Com pugui ser la contemplació, com pugui ser passejar per la platja, com pugui ser estar estirada al terra, com pugui ser cavar la terra. A vegades hi ha dones, no?, d'arreglar el terra o treure les arrels o... Per exemple, treure les arrels...
1: Cuidar les plantes, sí.
2: Cuidar les plantes, no? Uh-huh. Anar una mica a coses més calmades, coses més contemplatives.
1: Però jo també m'agradaria dir que estem situant l'anciana l'estem situant a l'etapa final de la vida. Però totes les persones poden tenir aquestes etapes en qualsevol moment de la seva vida.
2: Exactament. Exactament.
1: Això que quedi clar.
2: Això també. És a dir, diferenciem entre una cosa que és el cicle menstrual o el cicle de la setmana, que té 4 setmanes i que hi ha les diferents llunes i que aquella energia està present. També hi ha aquesta etapa de la vida que estem transitant, i també és quan jo em sento en un arquetip determinat. Uh-huh. És a dir, jo podria dir amb la meva pròpia experiència que l'anciana fa bastant de temps que la sento en mi. I quan sóc conscient de que estic en l'anciana, independentment de quina fase estigui o quin cicle, jo em sento a l'anciana i m'entrego. Mm. Perquè potser jo estic fent un procés que estic deixant enrere moltes coses i que em sento que estic a l'anciana. Llavors, si jo estic a l'anciana i dic no, però és que clar, jo necessito anar endavant i produir... I no, perquè la vida contínuament em dirà no, és que no és la teva hora de produir, no és la teva hora de produir. Mm. I si jo m'entrego a això... Ostres, ho puc gaudir.
1: És quan realment avances.
2: Sí, sí, sí, perquè t'entregues a lo que hay.
1: A lo que hay.
2: A lo que hay.
1: El que passa és que explicar totes aquestes coses és com ajudar a clarificar, no?, coses que ens passen en el dia a dia, i entenem una mica més el que el moment que vivim, no? Ens ajuden a entendre en quin moment jo estic.
2: Evidentment. Ens dona moltes eines.
1: I com ho puc gestionar tenint en compte que estic en aquest moment molt vital o estic en un moment molt més pausat, no? Sí. Molt vital, doncs podria ser l'adolescent. No? Que estàs en el canvi i revelant-te amb tot. o la xamana, que és el mateix, és una energia de fer. O estàs amb la mare, que és més de cuidar i de protegir el niu, o estàs amb l'anciana, que és de tancar, no? Quan, que te mira cap a dintre.
2: Quan tu has explorat totes aquestes etapes i contra més exploris aquestes etapes, més et pots donar compte a nivell corporal en quina etapa estàs, independentment de l'etapa que se suposa que has d'estar.
1: Sí.
2: Vale?
1: O sigui,
2: perquè
1: físicament tenim unes etapes vitals, no? Per l'edat, marcats per l'edat que anem fent, no? Que vas passant anys i el cos respon a aquelles edats que vas tenint. I el moment de néixer, créixer...
2: Sí, perquè tu pots ser una anciana i tenir molt de vigor i tenir molta activitat.
1: Sí, sí. Bueno, avui dia la gent gran realment...
2: Sí, i que hi ha persones
1: moltes activitats i té una energia diferent de la que fins ara es considerava que havien de tenir aquestes edats.
2: I
1: no?
2: Després una altra cosa que jo també reivindicaria, que és el món de l'anciana, no? De l'edat de l'anciana, no? Penso que estem en una societat que no contempla tota la saviesa, perquè hi ha una saviesa molt gran de l'anciana que ha fet un recorregut de vida, que té una caixa d'eines bastant potent, i que jo crec que com a societat hauríem de reconèixer més aquesta bellesa amb B baixa, no? Perquè ens dona una calma interna, anar a un lloc sagrat, una experiència de vida, i hi ha molta gent que no...
1: Que de fet és una cosa que el fer de com viu la societat avui
2: ha aparcat
1: la gent gran, sí. en molts sentits, ha aparcat a no contemplar, ni acceptar, ni valorar la bellesa, però també aparcar-les, perquè que s'han creat no estan a les famílies, per la manera de viure no hi caben.
2: Les residències,
1: la gent gran. La gent gran s'aparca, realment s'aparca. Sí, és com un cotxe en un garatge,
2: sí,
1: allà aparcadet,
2: sí.
1: Quiet i ja.
2: Però és que la persona anciana o la vellesa, tu pots ser útil de moltes maneres. I pots estar a disposició de moltíssimes coses de la societat.
1: Que no és necessàriament fer canguratges.
2: No. A veure, qui els vulgui fer que els faci, però no necessàriament.
1: Però no necessàriament, i venen com una mica també imposats, no? Perquè si l'home treballa, la dona treballa i tenen fills petits, doncs de qui tiren?
2: Jo crec que si es dona d'una manera voluntària i que tu tens ganes de fer això, doncs em sembla molt bé, però hi ha moltes altres coses que
1: bueno, hi ha moments que venen una mica imposats. Vull dir, jo que vaig sentint comentaris i dius... No, és que jo faria això, però clar, em porten els nens. És que jo faria allò, però no, és que tinc avui els nens. És que em venen a dinar, els calçats d'anar a buscar el gascol. Vull dir, una cosa és quan tu ho fas perquè vols compartir amb ells.
2: Sí.
1: I una altra cosa és perquè és forçat, perquè hi ha una necessitat que la societat no cobreix.
2: Bueno, en aquest cas l'anciana també ha de dir si realment vol fer aquesta tarea o no la vol fer. No?
1: Sí, evidentment.
2: És allò de dir, vale, la societat ens porta això, però realment vull fer...
1: Però hi ha una pressió, social.
2: La pressió social hi és. La pressió social hi és.
1: Hi ha una pressió social i no deixa... Has d'estar amb el cap molt ben amoplat i el que vols i el que no vols.
2: Bueno, jo coneixo moltes ancianes, per dir-ho d'alguna manera. Que diuen...
1: Gent gran, es diu ara.
2: Bueno, hi ha molta gent gran que dius, escolta'm tu, jo no vull cuidar els fills dels meus fills. Jo, si de cas, vull gaudir-los i vull fer altres coses que a mi m'omplen. I llavors depèn també de la gent gran...
1: La responsabilitat de cuidar els fills és dels pares, no dels avis.
2: Sí,
1: per això és una reivindicació que s'ha de dir, s'ha de parlar, no? Perquè està passant, no? Està passant... Igual que l'acabament a les residències, perquè a la família ja no hi ha el lloc, perquè qui el cuida, com se'n cuiden si estem treballant.
2: Bueno,
1: no?
2: Estem en una societat que està molt accelerada i que no donem temps de qualitat o de tranquil·litat o de calma, no?
1: Sí,
2: els processos
1: sí, sí.
2: són molt ràpids.
1: Molt ràpids, sí,
2: molt
1: sí.
2: Molt ràpids, amb la qual és... Bueno,
1: aleshores, tot el que estem explicant avui és com per donar eines, per dir, bueno, parem una mica, reflexionem...
2: Reflexionem...
1: Del que sí que volem, del que no volem...
2: Exacte. Posem els límits que necessitem...
1: De com em sento...
2: Sí.
1: De quin moment és vital de la meva vida... El recorregut que he fet, el recorregut que estic fent, no?
2: Sí, o sigui, entendre d'aquests cicles també, no? De
1: clar,
2: vida, mort, vida.
1: Clar, clar, clar, sí, sí.
2: I després hi havia una cosa així com molt, molt quotidiana, del dia a dia, és prioritzar, no? Uh-huh. En aquesta etapa és de dir, bueno, no vulguis fer moltes coses a la vegada perquè no hi ha la capacitat, però sí de dir, bueno, avui em llevo i quines són les prioritats, no? En quant a la necessitat, no? Pues dius, pues mira, ha agafat 2-3 coses per al dia d'avui. I només fixa't en complir aquestes 2-3 coses. No més. No més.
1: Però jo aquesta regla l'aplicaria per tothom, eh? Perquè deixaríem del fe.
2: Bueno, però la llista de tarees és
1: per això,
2: molt llarga.
1: Per això, reduïm-la,
2: sí,
1: prioritzem.
2: Sí, bueno, això és estar una mica aquí, a l'ara,
1: clar,
2: eh?
1: Clar.
2: De dir, a ver, hoy, vale, ¿qué tengo?
1: Sí, sí.
2: Però clar...
1: Presència, no està en el rum,
2: sí.
1: Que després d'una cosa, una altra, això és com els clínex, no? Faig servir, llenço, faig servir, llenço. I això és el que ens passa amb les coses que fem. Perquè una vegada has arribat allà ja, no? I tampoc és això. Vull dir que és una mica la reflexió sobre com vivim i com ens agradaria viure, no? I és posar un punt de calma, no?
2: Sí, i després jo entenc també que el món al que vivim, i sobretot quan estàs en període laboral, tens una exigència d'una feina, tens una jornada de moltes hores, és difícil, és difícil poder compaginar-ho amb això, no? És un canvi de paradigma i és un canvi de vida. No és impossible.
1: És d'actitud.
2: És d'actitud i és
1: perquè
2: també de dir...
1: Perquè la feina també tu pots... mirar-te-la des d'un altre lloc, perquè ens estressen les feines, perquè hi posem la pressió que ens ve donada, o que nosaltres hi afegim. Aleshores, si tu t'ho mires des d'un altre lloc i dius, bueno, prioritzo, m'ho prenc d'una altra manera. Jo penso que això
2: i
1: també...
2: I si arribo o no arribo, no és aquesta exigència de dir, no, és que tengo que poder con todo.
1: Sí,
2: pues no
1: aquesta
2: se puede
1: frase
2: con
1: que
2: todo.
1: A mi em desagrada tant, que és el... Com és? No, no me da la vida, no, no sé
2: ah,
1: com...
2: Ah, no me da la vida, sí que va sortir l'últim dia.
1: Sí, no,
2: no
1: me da la vida, no me da la vida. És una frase molt, molt, molt, no sé, molt negativa. No me da la vida, perdona? Pues... reduce, no?
2: Reduce, exacte, reduce, clar, posa, prioritza, no?
1: Prioritza
2: clar. Les coses que per tu són necessàries, vitals,
1: clar, sí,
2: i, i que les vols, i ves-les fent una darrere l'altra, no? Hi ha una cosa també que a mi sempre m'ha passat, que és que diuen, no?, que les dones poden fer moltes coses a la vegada.
1: Ah, aquesta és una altra.
2: Esto es otro. Esto son creencias,
1: uita,
2: no?, que l'anciana dices, vamos a ver.
1: Vamos
2: I
1: a ver.
2: Jo sempre he pensat, jo no puc fer moltes coses alhora. Jo necessito fer una cosa darrere l'altra.
1: Sí.
2: Perquè si no no em surten tantes coses a la vegada.
1: I amb això ja tanquem, perquè se'ns ha anat tot el, ens hem menjat ja el programa, que ha sigut molt interessant tot el que hem dit. Jo tancaria dient que com a persones, o a dona, és igual, si prens consciència del que estàs fent, pots fer una. Només. No pots fer tres alhora. Pots fer una i ficar...
2: I ben feta.
1: L'atenció
2: aquí.
1: Gaudida. I tens una altra al costat i quan t'hi poses a fer l'altra només pots fer aquesta. Encara que tinguis tres obertes, tu faràs d'una en una i no pots fer més. Vull dir que això són creences i històries que es van creant.
2: Sí, i jo convido també a l'etapa aquesta de l'anciana, que ja comença la xamana i és... deixar de fer aquelles coses que ja no són necessàries.
1: Que ja no em són útils.
2: No, perquè és com... No, jo...
1: Deixar d'arrossegar.
2: Exacte, o sigui, coses que abans feia, que tenen la seva utilitat i que ara no tenen la seva utilitat, doncs aleshores les deixo anar. Les deixo anar i em vaig descarregant de totes aquelles obligacions que ja no tenen sentit de que les continuï fent.
1: Estàs un any ja... la música de Tancadones, tanquem amb el cant de lluita de les àvies, de les besàvies, de les mares.
2: Sí, avui fem una mica com el tancament de cicle.
1: Sí.
2: Anirem després cap a la infància.
1: Sí.
2: Cap a l'origen infància, però sí que hi ha un
1: tancament
2: un cicle.
1: Avui
2: tanquem una mica el cicle.
1: El cicle d'arquetips. Doncs moltes gràcies, Mònica, per la teva saviesa que ens comuniques.
2: Gràcies,
1: i que compartim.
2: Gràcies,
1: Plaer. Aquí diem adeu. Fins la setmana que ve a un altre Dones. I esperem que us hagi agradat i que traieu profit, si us ve de gust i voleu. Fins la setmana que ve. Gràcies a la Marina, gràcies a la Mònica i gràcies a Radio Arenys. I gràcies a mi, que ha fet possible aquest

0: Ràdio Arenys. Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
1: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
2: Benvinguts una setmana més a la banda sonora de la nostra vida. Ja sabeu, la nostra particular càpsula del temps. Avui continuem el nostre viatge per l'any 1975, un any que va quedar gravat per sempre en la memòria col·lectiva. Les cançons que sonaven a les ràdios convivien amb uns esdeveniments polítics i socials que anunciaven el final d'una etapa i l'inici d'una altra. I precisament avui dedicarem la part central del programa a un dels moments més transcendents de la història contemporània d'Espanya, la mort del general Franco, després de gairebé 40 anys de dictadura. Però de moment saludem la concurrència. Bon dia, Anna Cucurull.
3: Molt bon dia, Montse Comí.
2: Bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic i director
3: el
2: musical.
3: El millor. Bon dia, Joan.

0: accions que es van produir dins i fora del país. I esperem que la setmana que ve puguem començar, ara ja sí, l'any 1976.
1: La veritat és que la setmana passada vam parlar moltíssim i vam escoltar més aviat poqueta música. Almenys així m'ho va semblant a mi. I perquè no ens torni a passar, posem-la de seguida, que no se'ns passi. Música, mestre!
2: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit potser la cançó més famosa dels Eagles, Hotel California, del disc amb el mateix nom. Un disc que es convertirà en una de les grans obres del rock dels 70. La cançó està escrita per Don Felder, Don Henley i Glenn Frey, amb Henley a la veu principal, i es construeix sobre una estructura poc habitual per a un èxit comercial de l'època. Més de 6 minuts de durada i un llarg final instrumental amb un dels duels de guitarres més coneguts de la història del rock, entre Joe Walsh i Don Felder. Tot i les pressions de la discogràfica per escurçar-la, el grup va decidir mantenir-la totalment íntegra. Hotel California s'ha convertit en una metàfora del costat fosc del somni americà, de l'excés i del luxe convertit en trampa.
2: Tornem als noms dels carrers antics d'Arenys, rememorant l'article que l'historiador Josep Maria Pons i Guri va publicar a La vida parroquial, l'any 1974. Sabíeu que havia existit un carrer que s'anomenava Cabanyal o El Corral?
1: Doncs jo no ho sabia, no. És un carreró a ponent dels Grecs, de sota de la plana d'en Forneguera o del convent, molt prop de l'entrada del que va ser el corral de bestiar del municipi. I perdura el nom del corral, bé, el 1974 hi perdurava. Recordareu que fa un parell de setmanes ja us vam parlar de quina era la pujada dels Grecs, el que avui és el carrer del Bereu.
2: A l'altra punta d'Arenys trobem el carrer d'en Cantalagrella, obert a Saboada cap a 1570 en terreny d'en Pere Cantalagrella. A darreries del mateix segle XVI també se'n va dir carrer d'en Saurí, però acabà imposant-se el nom de Cantalagrella. A la segona desena del segle XX se li imposà el nom oficial de Mares Escolàpies, el 1937 el de Primer de Maig, i el 1939 se li restituí amb el nom anterior, Mares Escolàpies, però tots en diem carrer de Cantalagrella.
1: Això devia ser el 1974, perquè ubico perfectament el carrer de les Mares Escolàpies, des de l'antic col·legi al Rial de Sa Clavella, però, francament, el nom popular no en tenia ni idea, ni el sabia.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: El 1975, el cantant nord-americà Eric Carmen va publicar dins del seu primer disc en solitari aquest tema, All By Myself, que es convertiria de seguida en el seu gran èxit internacional. És una balada de soft rock que destaca per una particularitat molt singular. La seva base musical està inspirada en el segon moviment del concert per a piano número 2 de Sergei Rachmaninov, un dels grans noms del romanticisme musical. Carmen, que venia del món del power pop amb el grup de Raspberries, va construir aquí una cançó molt íntima i orquestral, que parla de la solitud i del buit emocional amb una intensitat que la va convertir en un himne universal de la fragilitat i la nostàlgia.
2: Entrem en el que serà el tema central del nostre programa d'avui. I si el temps se'ns consumeix, la setmana que ve haurem de fer un híbrid de 1975 i 1976, perquè aquesta setmana, mira que és llarga, d'històries i música ens en sobraran.
1: Sí, crec que sí.
2: No, i tant. Mirarem, perquè ara ja això ja anem...
1: Sí, de cara
2: barraca. De l'altra. Mirarem ara de centrar el tema. En els últims mesos de 1975, la figura del general Franco gairebé havia desaparegut de la vida pública. Les seves aparicions eren cada cop més escasses, breus i controlades.
3: Un impresionante flamear de pañuelos y una ovación atronadora acogieron la presencia de Franco en el balcón principal del Palacio de Oriente.
1: De fet, una de les seves últimes aparicions públiques es produeix l'1 d'octubre de 1975 a la Plaza de Oriente de Madrid, en un acte multitudinari convocat pel règim per mostrar suport després de les últimes condemnes a mort i la pressió internacional creixent. Franco hi apareix obligat per la pròpia posada en escena del poder en un balcó envoltat de jerarques del règim, llegint un discurs breu davant d'una multitud mobilitzada.
3: Interrumpido constantemente por los vítores y aclamaciones, Franco pronunció unas palabras en las que dio las gracias al pueblo allí congregado por la serena y viril manifestación de desagravio.
2: Però es veu un home molt deteriorat, fràgil, amb dificultats evidents per parlar i gestos molt lents. Aquella aparició pensada per projectar força acaba transmetent just el contrari, la sensació d'un final que ja s'intueix proper. Mentre aquesta imatge encara es retransmet i es difon, rere les bambolines del règim es multipliquen les maniobres discretes.
1: El govern de Carlos Arias Navarro intenta mantenir el control institucional enmig d'un escenari cada cop més incert, mentre dins del mateix aparell de l'Estat es preparen silenciosament els mecanismes de successió. A l'oposició, encara parcialment desorganitzada, però cada cop més activa, s'observa amb atenció cada moviment del règim, conscients que el final del dictador pot obrir una escletxa històrica. I en paral·lel, comença a perfilar-se el paper del futur cap d'estat, el príncep Joan Carles, que espera el moment de passar de successió teòrica a realitat efectiva enmig d'un clima polític carregat d'incertesa i expectatives.
4: Desde el último parte médico, la evolución de su excelencia al generalísimo continuó empeorando progresivamente. Aparecieron trastornos en la conducción intraventricular e hipotensión arterial mantenida. Y a las 5 horas y 25 minutos sobrevino una parada cardíaca irreversible.
2: I finalment, l'11 de novembre de 1975, arriba el primer comunicat oficial. El dictador es troba greument malalt.
1: Anna, mira, deixem-ho aquí, fem una pausa musical. Parlem després d'aquells dies d'incertesa que seguirien fins al dia de la seva mort efectiva.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Publicada l'any 1975, Amor de Medianoche és una de les cançons més conegudes de Cecilia, nom artístic d'Evangelina Sobredo Galanes, una de les veus més personals de la cançó d'autor espanyola de la dècada. La peça va formar part del seu disc Amor de Medianoche i reflecteix molt bé el seu estil. Una combinació de sensibilitat poètica, mirada crítica i una interpretació íntima, allunyada dels grans artificis comercials de l'època.
2: I tornem a agafar el fil. A partir de l'11 de novembre de 1975, la salut del dictador va entrar definitivament en la seva fase final. El país va començar a rebre uns comunicats mèdics gairebé diaris, els coneguts com a partes médicos oficiales.
1: Cada dia, no fallava
2: ni un. Cada dia, no fallava. Que informen d'una situació cada vegada més greu i irreversible. El llenguatge és fred, controlat i gairebé quirúrgic, però rere de cada línia s'intueix l'empitjorament constant del seu estat.
1: Durant els dies d'agonia d'en Franco, la informació sobre el seu estat de salut es va convertir en un ritual diari estrictament controlat pel règim. Els anomenats partes médicos s'emetien principalment a través de Ràdio Nacional d'Espanya, que en garantien la difusió immediata, i posteriorment també apareixien al Telediario de Televisió Espanyola i a la premsa escrita. Cada dia la societat espanyola esperava aquell breu text que marcava l'evolució de la malaltia i convertia la salut del dictador en el centre absolut de l'actualitat, per bé o per mal.
2: Al costat del llit de Franco, l'equip mèdic treballa sota una forta pressió institucional. El seguiment el coordina el seu entorn més proper, amb figures com el doctor Vicente Gil García, en un ambient on la medicina i la política gairebé es confonen. La informació es filtra amb comptagotes i el país viu pendent d'aquests comunicats com si fossin el pols d'una època que s'apaga.
1: I en paral·lel, moviments a l'entorn del poder, de converses discretes i de preparatius silenciosos per assegurar la continuïtat del règim en el moment de la successió. Es tracta d'un escenari tancat, gairebé hermètic, on el control de la informació és absolut i on el futur polític d'Espanya es comença a decidir mentre el dictador encara és viu.
2: Finalment, el 20 de novembre de 1975, s'anuncia la seva mort.
3: Españoles, Franco ha muerto.
2: El comunicat oficial posa fi a gairebé 40 anys de dictadura. El país entra en pànic. Les cues de ciutadans es formen per retre homenatge al fèretre exposat i la imatge d'aquelles llargues files davant del cos del dictador es converteixen en una de les fotografies més simbòliques del final d'una època.
1: Ara jo proposo que fem una petita pausa per escoltar música, per tornar després a parlar de totes aquestes coses i, mentrestant, mentre escolteu la música, podeu anar pensant on éreu quan vau saber la notícia de la mort del dictador i què pensàveu.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida. Moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: L'any 1975, el cantant italià Drupi va publicar Sereno è, una balada de to íntim i melangiós que s'inscriu dins del corrent de la cançó lleugera italiana que triomfava arreu d'Europa en aquell moment. Després de l'èxit de temes com Vado Via, Drupi es va consolidar a mitjans dels anys 70 com una de les veus més reconeixibles de la música italiana popular. Amb un estil marcat per les melodies suaus, aquestes lletres sentimentals i una interpretació molt característica, amb aquella veu gairebé trencada.
3: Quan Franco encara era viu, però ja profundament incapacitat, el sistema polític del règim havia començat a treballar amb una idea fonamental: garantir la continuïtat de l'Estat més enllà de la figura del dictador. No es plantejava una ruptura, sinó una successió estrictament controlada dins del mateix marc institucional. L'objectiu era mantenir intactes les estructures del règim i assegurar que el relleu del cap d'Estat fos automàtic amb Joan Carles I, evitant en tot moment qualsevol buit de poder que pogués obrir la porta a una desestabilització política.
2: Doncs dins del propi govern i de l'aparell de l'Estat franquista hi havia una clara divisió interna. D'una banda, hi havia els sectors immobilistes, coneguts com el búnquer, que agrupaven militars, falangistes i dirigents ultraconservadors decidits a mantenir el franquisme pràcticament intacte, sense obertures significatives. Entre els seus noms més representatius hi havia figures com José Antonio Girón de Velasco, Blas Piñar o José Utrera Molina, no sé si us sonen aquests noms, segur que sí, a més de responsables institucionals com Antonio de Oriol i Urquijo.
3: D'altra banda, hi havia sectors més reformistes que acceptaven canvis limitats per evitar una ruptura sobtada, tot i que sense abandonar del tot l'estructura del règim. Aquesta tensió entre immobilistes i reformistes marcava el 1975 i feia evident que, fins i tot en el moment final del dictador, no hi havia consens sobre fins on havia d'arribar el canvi ni quin havia de ser exactament el futur del sistema.
2: Espanya viu també sota una forta pressió internacional. Les condemnes per la repressió política, especialment després de les execucions del 27 de setembre, provoquen una onada de reaccions i un cert aïllament diplomàtic en diversos àmbits. Europa Occidental observa amb atenció el procés de successió, conscient que el canvi al cap de l'Estat pot marcar l'orientació futura del país. El règim és plenament conscient que necessita modificar la seva imatge exterior, tot i que sense alterar encara les seves estructures profundes. Tornem a fer una pausa. Escoltem una miqueta més de música, després tornarem.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: L'any 1975, el grup nord-americà Harold Melvin and the Blue Notes publica Don't Leave Me This Way, un dels grans temes del soul de la dècada. La cançó, amb la veu poderosa de Teddy Pendergrass, forma part del moviment conegut com Philadelphia Soul, el so de Filadèlfia, caracteritzat per arranjaments elegants, cordes suaus i una intensitat emocional molt marcada. Una de les versions més recordades arriba una dècada més tard, el 1986, de la mà del grup britànic The Commoners, amb la veu inconfusible de Jimmy Somerville, de timbre molt agut i molt característic. La cançó realment amb ell es transforma completament, deixa enrere la intensitat dramàtica del soul original per convertir-se en un himne de pista de ball amb base electrònica i un so synth-pop típic dels anys 80. Doncs, què et sembla, Anna, si acabem el relat ja de la mort d'en Franco? Que
2: sí,
1: tinc ganes
2: ja
1: de més coses,
2: ja
1: coses més lleugeres, d'escoltar música, de treure'n de sobre aquest record del dictador.
2: Ja està, va, som-hi. Farem un altre paràgraf i s'haurà acabat la història.
1: Millor.
2: El 20 de novembre de 1975, després de l'anunci oficial de la mort de Franco, s'activa tot un dispositiu de dol d'estat perfectament planificat. El cos del dictador és vetllat inicialment en privat en el Pardo i posteriorment traslladat al Palau Reial de Madrid, on s'instal·la la Capella Ardent. Per allà hi desfilen desenes de milers de persones en una llarga successió de cues que arriben a durar hores i hores, sota un rigorós control d'ordre públic i amb un ambient de solemnitat imposada.
1: I tres dies de dol que van passar a l'escola.
3: La Capilla Ardiente Pública se instalará en el Salón de Columnas del Palacio de Oriente, quedando abierta desde las 8 horas del viernes día 21... para que toda persona que lo desee pueda rendir su último homenaje ante el cadáver de su excelencia.
1: La imatge que queda gravada és la de la gent que avança lentament davant del fèretre amb un Franco vestit amb uniforme de capità general, en silenci, entre llàgrimes, gestos continguts i també mirades d'incertesa. Les autoritats han decretat un llarg període de dol oficial amb banderes a mig pal i una vida pública pràcticament paralitzada durant dies, 3 exactament. L'Església té un paper central en totes les cerimònies, amb misses i rituals religiosos que reforcen la dimensió simbòlica del moment, mentre l'exèrcit acompanya i escenifica la continuïtat de l'Estat.
2: El 23 de novembre de 1975, el fèretre és traslladat finalment al Valle de los Caídos.
1: I com ha costat de treure'l, eh?
2: I com ha costat, sí. Encara ho porten una rancúnia a sobre.
1: Sí.
2: En una cerimònia d'estat fortament militaritzada. El taüt és conduït fins a la basílica i enterrat en un espai reservat a la nau central, darrere l'altar major, en un acte que s'executa amb una precisió gairebé operativa. La decisió d'ubicació no havia estat prèviament planificada pel mateix Franco, amb detall, sinó resolta d'urgència pel govern de l'època, en coordinació amb la nova jefatura de l'Estat.
1: Mentrestant, la societat espanyola viu aquells dies de manera molt desigual. El relat oficial parla de respecte, d'orfandat, però en molts sectors de l'oposició i de l'esquerra el sentiment és absolutament diferent. La sensació d'un final llargament esperat, 40 anys, per l'amor de Déu, barrejat amb prudència perquè el sistema encara és intacte i el futur és completament incert. Saps què, Anna? Tinc necessitat absoluta d'esvergir-me, de trencar aquesta seriositat del tema que de veritat que em provoca molta fatiga. I vull fer-ho amb un tema que em doni alegria i que em provoqui un somriure. Així que...
2: S'ha acabat.
1: S'ha acabat. Que entri en Pere Tàpies.
2: Som-hi, Pere. Pere.

0: sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: Amb un humor fi, aparentment innocent, però carregat d'ironia, el cantautor català Pere Tàpies ens ha presentat El fet del senyor Canons, una d'aquelles peces que juguen amb la quotidianitat i el surrealisme popular per convertir una petita història en un retrat divertit de personatges i de situacions. Tàpies va saber combinar la música amb l'humor i la crònica social, sovint amb un punt de paròdia amable i molt propera. El fet del senyor Canons hi encaixa perfectament. Una mirada desenfadada, gairebé teatral, que ens permet respirar després de moments molt més densos i que ens retorna al costat més lúdic i més popular de la música d'aquella època.
2: Cap a la primera meitat dels anys 70, i molt especialment al voltant de 1975, Barcelona viu un dels moments més intensos de transformació cultural amb el naixement i consolidació del que es coneixia com l'Ona Laietana. El moviment té el seu epicentre a la Sala Celeste, inaugurada el 1973 al carrer Argenteria, que es converteix ràpidament en un espai clau de trobada musical i creativa. En un context encara embarcat pel final del franquisme, Celeste funciona com una autèntica plataforma de llibertat artística on conflueixen músics, estils i sensibilitats molt diverses.
1: A nivell musical, l'Ona Laietana es defineix pel mestissatge i la fusió d'estils, amb una combinació de rock progressiu, jazz-rock, folk, rumba catalana, salsa i influències mediterrànies. Aquest so, que és tan difícil de classificar amb etiquetes tradicionals, respon a una voluntat clara de trencar amb les divisions existents fins aleshores entre música culta, així entre cometes, música popular i música comercial. A Celeste s'hi programen concerts de rock, jazz, flamenc, música llatina i propostes experimentals, convertint l'espai en un laboratori sonor obert i constantment en evolució.
2: En aquest ecosistema musical emergeixen o es consoliden figures fonamentals com Jaume Sisa, Pau Riba, Jordi Batista, Gato Pérez, Manuel Josep, Carles Benavent, Manuel Camp, Santi Arisa o Josep Maria Verdagí, entre molts altres. També hi tenen un paper clau formacions com Màquina, Pan i Regaliz, Música Urbana, Fusión, Iceberg, Pegasus o la companyia Elèctrica d'Arma, que porten aquest nou so cap a una exploració cada vegada més sofisticada del jazz-rock i la fusió. Paral·lelament, músics com el Gato Pérez introdueixen amb força la rumba catalana moderna, convertint-la en un dels elements identitaris del moviment.
1: L'Ona Laietana no es pot entendre només com un estil musical, sinó com una forma d'entendre la cultura urbana en plena transició política i social. En una Barcelona encara condicionada per estructures del passat, Celeste i el seu entorn generen un espai on tot està permès, des del punt de vista creatiu, amb una forta presència de la improvisació i la convivència entre escenes musicals diferents. L'any 1975 marca un moment clau d'ebullició i consolidació del moviment, que converteix la ciutat en un dels centres musicals més innovadors de l'Estat i anticipa una nova manera d'entendre la música catalana contemporània.

0: I fins aquí el programa d'avui, la banda sonora de la nostra vida. Hem recorregut un any intens i la setmana vinent obrirem, si podem, perquè encara hi ha cues, entrarem de ple en l'any 1976. Un any que ens portarà nous moviments polítics, noves cançons i una societat que continua canviant gairebé sense adonar-se'n.
1: Doncs sí, senyor, aquí us esperem divendres que ve, com sempre, a les 11 del matí, per una nova edició de la banda sonora de la nostra vida. I ja sabeu que si no ens podeu escoltar en directe, teniu tots els programes a la vostra disposició a la web de Ràdio Arenys, radioarenys.cat. Penseu que aquesta web s'ha renovat de fa poc. Ara, quan cliqueu al menú, heu de triar programes. Després heu de lliscar el dit cap a l'esquerra fins a trobar tots els podcasts. Un cop allà, trobareu una lupa i busqueu la banda sonora de la nostra vida. I ja està, ja ho tindreu.
0: Tots a dintre. Gràcies per escoltar-nos i per acompanyar-nos en aquest viatge per la memòria. Que tingueu molt bona setmana i que la música segueixi fent-nos recordar qui som.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
2: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat tenen un 80% del perímetre treballat a l'incendi de les Gavarres i centren ara els esforços a apagar represes. Eduard Martínez, cap de l'operatiu, ha explicat que estan tenint desenes de represes de diferent intensitat en els sectors que ja preveien. L'escoltem.
2: Això ens condiciona dues coses. Ser més prudents, evidentment, a l'hora de donar-ho per controlat i, per tant, fins que no tinguem treballat el 100% del perímetre, no el podem donar per controlat, justament per la probabilitat de que hi hagi aquestes ignicions que els hi comentava, i d'una altra, doncs, ser molt contundents a l'hora de destinar recursos perquè no tinguem un episodi amb simultaneïtat de grans incendis forestals.
1: Mitjans aeris i efectius des de terra treballen per contenir aquestes represes. Els agents rurals, per la seva part, han detectat alguns ciclistes que entren al massís, tot i que encara està tancat i tot i haver aixecat el confinament de les poblacions. I anem a la Catalunya Nord, on un altre gran incendi es complica i ja hi ha 5.000 persones evacuades. També hi ha un bomber i un veí que es troben en estat molt greu per aquest incendi que des d'ahir al vespre afecta i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. Segons han informat des del Departament dels Pirineus Orientals, les flames es van iniciar al municipi de Trevillac i s'han intensificat per la tramuntana. Els mitjans es concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres. La prioritat és contenir els flancs dret i esquerra. I seguim encara en plena d'incendis, però parlem del treballador detingut per provocar l'incendi de les Gavarres, que mentre treballava en una radial a peu de carretera, que ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. I avui és el primer dia d'aquesta segona onada de calor de l'estiu, que deixa temperatures que freguen els 40 graus a ponent al litoral gironí o l'interior de les Terres de l'Ebre. Segons les dades registrades pel Meteocat, aquest diumenge el punt més càlid ha sigut a Vinebre, on els termòmetres han marcat 39,9 graus. També s'ha repetit aquesta mateixa temperatura a Espolla, a l'Alt Empordà, amb 39,9 graus. Ja en cultura, els Minyons de Terrassa han aconseguit el seu gran objectiu en la diada de la Festa Major. I en segona ronda han aconseguit descarregar la torre de nou amb folre i manilles. És a més l'estrena de la gamma extra per als de la camisa malva aquesta temporada. I parlem del Tour de França, ja que els aficionats del ciclisme s'han aplegat aquest diumenge des de Tarragona fins a Montjuïc per rebre els corredors del Tour de França en el segona final d'etapa de la capital catalana. El Grand Départ català ha continuat aquesta jornada amb una etapa de 168,5 quilòmetres que ha guanyat Isaac del Toro de l'Emirates, que ha quedat primer en aquesta segona etapa del Tour en final a l'Estadi Olímpic, i del Toro ha entrat a la meta abraçat amb el seu cap de files Tadej Pogacar. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
2: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera, també amb bones sensacions.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
3: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
2: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
3: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
2: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
3: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
2: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
3: Info i reserves al 93 131 11 00.
2: Visiteu www.elportinyol.com.
4: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
5: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
4: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
5: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
4: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
5: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
0: Ràdio Arenys. Comparteix Ràdio Arenys. La primera música.

0: Ràdio Arenys.
1: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
2: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
1: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
0: Munt Bikes a Arenys de Munt.
1: La teva botiga de bicicletes de referència.
0: Treballem amb les millors marques.
1: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
0: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
1: Finançament a 24 mesos.
0: Munt Bikes.
1: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
0: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
1: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
3: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi dilluns als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i la Baronia de Rialp, a la Noguera. Les limitacions uneixen al tancament del massís de les Gavarres, en vigor des d'ahir dissabte al migdia, per l'incendi que afecta la zona. A més, s'eleva 45 els municipis en perill extrem d'incendi forestal de comarques com l'Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià. I tot això en el primer dia de la segona onada de calor de l'estiu, que deixa temperatures que freguen els 40 graus a Ponent, al litoral gironí o l'interior de les Terres de l'Ebre. Són les dades registrades pel Meteocat. Aquest diumenge el punt més càlid ha sigut a Vinebre, amb 39,9 graus, i que també l'han igualat a Espolla, a l'Alt Empordà. I seguim amb l'incendi de les Gavarres, on els agents rurals segueixen fent vols de seguiment d'aquest incendi per avaluar el perímetre. Fins ara el foc forestal més important de l'any a Catalunya, que ha calcinat 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els bombers mantenen efectius per intentar controlar aquest incendi i estan especialment centrats a evitar algunes revifalles de punts calents que hi ha a diverses zones del massís de les Gavarres. Per ara tenen un 80% del perímetre treballat i concentren ara els esforços en apagar aquestes possibles represes. Els agents rurals també han detectat alguns ciclistes que entren al massís, tot i que està tancat. Per cert, sobre el treballador detingut per provocar l'incendi de les Gavarres, mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial. Queda investigat en una casa oberta per incendi forestal. I anem a la Catalunya Nord, on hi ha un altre incendi obert i que s'ha complicat i ja hi ha 5.000 persones evacuades. També un Movell i un veí es troben en estat molt greu per un incendi que des d'ahir al vespre ja ha cremat 1.650 hectàrees. Segons ha informat, des del Departament dels Pirineus Orientals, les flames es van iniciar al municipi de Trevillac i s'han intensificat per la tramuntana. Els mitjans ens concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres. Precisament per aquest incendi, al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per a demà entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi que us estem informant. El Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'etapa es mantindrà, però sense públic ni caravana publicitària en territori francès, en el tram entre Ur i l'estació dels Angles. Precisament del Tour en parlem, ja que els aficionats del ciclisme s'han aplegat avui a la tarda des de Tarragona a Montjuïc per rebre els corredors del Tour de França en la segona etapa. Resumidament, aquesta etapa l'ha guanyat Isaac del Toro de l'Emirates, que ha acompanyat del seu company Tadej Pogačar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: La música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.
4: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem

0: A Ràdio Arenys, conserva Cinera, els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserva Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserva Cinera.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Marta!
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
5: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
4: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
5: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
4: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
5: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
6: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
7: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
8: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
7: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
0: Ràdio Arenys, la primera. La música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
9: Conserva Cinera. Els clàssics.
10: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat. A Conserva Cinera.

0: Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys.
1: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
2: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
1: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
0: Moonbikes a Arenys de Munt.
1: La teva botiga de bicicletes de referència.
0: Treballem amb les millors marques.
1: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
0: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
1: Finançament a 24 mesos.
0: Moonbikes.
1: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
0: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
1: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: Bar Restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar Restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres, a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica juguem tots. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi dilluns als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i Baronia de Rialb a la Noguera. Precisament ens movem a l'incendi de les Gavarres, on Jordi Martínez, bomber de la Generalitat, ha explicat com està la situació d'aquest incendi. L'escoltem.
2: És que continuem tenint l'incendi com estabilitzat. Després d'aquestes hores intenses de treball amb aquestes altes temperatures i baixes humitats, podríem dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí, on hi ha hagut doncs, certes afectacions al perímetre i també a l'interior cremat amb aparició de punts calents i fumaroles, però que s'ha pogut treballar per mantenir l'incendi tal com hem començat el dia d'avui.
1: Els agents rurals en aquesta zona segueixen fent vols de seguiment d'aquest incendi, fins ara el foc forestal més important de l'any a Catalunya, que ha calcinat unes 2.200 hectàrees, la majoria de massa forestal. Els bombers, com escoltàveu, mantenen efectius per intentar controlar aquest incendi i estan especialment centrats a evitar revifalles en alguns punts calents. I seguim amb més incendis, però ens anem a la Catalunya Nord, i és que aquest foc es complica i ja hi ha més de 10.000 persones evacuades. També hi ha un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest incendi que des d'ahir al vespre afecta i que ja ha cremat 1.650 hectàrees. Paral·lelament al País Valencià, un altre incendi també ha obligat a evacuar 500 persones. Seguim llavors en aquesta onada de calor que està afectant molt el territori i sobretot amb aquests incendis que ja fora del territori català de Catalunya, però que estan fent estralls ben a prop de casa. Seguim perquè precisament aquests dies d'onada de calor ja s'han fregat avui als 40 graus a Ponent, al litoral gironí i a interior de les Terres de l'Ebre. Avui s'ha arribat a Vinebre o a Espolla als 39,9 graus. I és que precisament per pal·liar aquesta calor, la Paeria de Lleida activarà dilluns en fase d'alerta un document únic de protecció civil municipal per risc d'onada de calor. L'activació d'aquestes mesures comporta especial vigilància a les persones més fràgils, intensificar trucades de suport i incidir en les recomanacions perquè les persones es mantinguin protegides de la calor. Hi ha afectacions als trens de la línia R2 Nord de Rodalies, iniciant i finalitzant el recorregut al Prat per una incidència a l'estació de la mateixa línia a l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, al Prat. Els passatgers poden arribar a la infraestructura amb metro a la línia L9S. Hi ha en esports, Isaac del Toro de l'Emirates ha guanyat a la segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona en final a l'Estadi Olímpic. Del Toro ha entrat a meta abraçat pel seu cap de fila, Tadej Pogacar, el gran favorit a guanyar el Tour. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Radio Arenys. Així sona la música a Radio Arenys.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Benvinguts a aquest programa monogràfic dedicat als Eagles, una banda icònica del rock americà que ha captivat generacions amb les seves melodies harmonioses i lletres profundes sobre la vida, l'amor i l'aventura. Sabíeu que el grup va néixer de l'escena musical de Los Angeles als anys 70, col·laborant amb artistes com Linda Ronstadt i Jackson Browne, creant l'anomenat L.A. Sound, que va definir una era i una curiositat. Originalment es deien The Tin Kings and the Emergencies, abans d'adoptar el nom definitiu al 1971. Durant aquesta hora, gaudirem de les seves cançons més emblemàtiques, que han definit el so dels anys 70 i més enllà. Relaxeu-vos i deixeu-vos portar pel vent de Califòrnia.

Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys. Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillar entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: A l'estat de Vermont, als Estats Units, la llei prohibeix expressament tenir un rusc d'abelles sense registrar-lo. Sembla una llei de lloc més curiosa, però té una raó de ser molt important per la salut de les nostres amigues les abelles i per l'agricultura. Aquesta normativa i altres de similars en diverses parts del món tenen com a objectiu principal el control i la prevenció de malalties que afecten a les colònies d'abelles. En tenir un registre dels apicultors i la ubicació dels seus ruscos, les autoritats poden monitoritzar la salut de les poblacions de les abelles, actuar ràpidament si es detecta un brot de malaltia i informar els apicultors sobre les bones pràctiques i les noves amenaces. A més, facilita la gestió de la polinització per a les collites locals. Tot i que sembli una llei estranya, en realitat és una mesura crucial per protegir aquests insectes vitals per al nostre ecosistema i la nostra alimentació.

0: La música a Ràdio Arenys.
1: A Ràdio Arenys, conserves Cinera. Els clàssics.

0: Ràdio Arenys. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge, a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.
1: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
0: Al Sàvia Verda volem ajudar a entendre els efectes del canvi climàtic amb l'ajuda dels millors experts del país. Volem prendre consciència de què podem fer per aturar-lo i avançar en la transició sobre què cal fer. Si vols saber-ne més, sintonitza Ràdio Arenys els dissabtes a la 1 del migdia i els dilluns a 11:45. Sàvia Verda, amb Imma Ranera, a Ràdio Arenys. Perquè la salut del planeta també és la nostra salut. Ràdio Arenys, la primera.

0: Sabies que...
1: A Austràlia hi ha un riu que brilla en la foscor. El riu Mosquito, a Tasmània, és llar d'un fenomen natural anomenat bioluminescència, causat per milions de petits organismes coneguts com a dinoflagel·lats. Aquesta brillantor passa perquè els dinoflagel·lats produeixen un enzim anomenat luciferasa, que reacciona amb l'oxigen generant llum com a mecanisme de defensa o comunicació. El fenomen és més visible en nits sense lluna i en aigües càlides, cosa que el fa especialment notable a l'estiu. Fotògrafs i turistes acudeixen a capturar aquesta meravella, que també es veu a altres llocs del món, però la puresa de l'ecosistema de Tasmània ho fa únic. Tot i que és bonic, els científics adverteixen que l'excés de nutrients per activitat humana podria alterar aquest equilibri natural.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Els bombers esperaven tenir millors condicions per demà dilluns per atacar l'incendi de les Gavarres, que es manté estabilitzat. L'inspector cap de la regió d'emergències de Girona, Jordi Martín, no ha volgut donar per fet, però que es podrà controlar el foc. L'escoltem.
2: Podríem dir que l'incendi doncs, ha anat com teníem previst aquest matí, on hi ha hagut doncs, certes afectacions al perímetre i també a l'interior cremat amb aparició de punts calents i fumaroles, però que s'ha pogut treballar per mantenir l'incendi tal com hem començat el dia d'avui. Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb els millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
1: Durant la nit, gràcies també, com comentava l'inspector de Jordi Martín, també amb la baixada de temperatures es reduiran de forma puntual els mitjans. La UME també es retirarà. Els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions i vehicles a l'interior del perímetre i al contorn i han confirmat que hi ha 11 amb afectació estructural i 14 més afectades de forma parcial. I anem a la Catalunya Nord, ja que l'incendi que afecta aquesta zona ja ha cremat 2.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Les autoritats locals han ordenat l'evacuació del municipi d'Illa i dels residents als massís dels Aspres, una zona de difícil accés. A més, un bomber i un veí es troben en estat greu per aquest foc que des de dissabte al vespre afecta aquesta zona. Els bombers nord-catalans es concentren per evitar que les flames es propaguin cap al massís dels Aspres, que, com us comentava, és de difícil accés, i la prioritat és contenir els flancs dret i esquerre. I paral·lelament, al País Valencià també hi ha un altre incendi que afecta massa forestal i s'ha originat a Soneja, a l'Alta Palància, a Castelló. I tenen més de 200 efectius que actuen en aquest incendi i més de 15 mitjans aeris que intenten sufocar els flancs que afecten la zona. I parlem, canviem de terç i parlem del Tour de França. Al final de la tercera etapa d'aquest Tour, prevista per a demà entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa de l'incendi forestal que crema en aquesta zona. El Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'etapa es mantindrà, però sense públic ni caravana, com us dèiem, en territori francès, en el tram entre Ur i l'estació dels Angles. Precisament parlant del Tour, un total de 38 persones han requerit assistència mèdica durant la primera i la segona etapa del Tour de França a Catalunya, que s'ha celebrat entre ahir i avui, diumenge, en un context de temperatures elevades i d'inici d'onada de calor. Precisament per aquesta onada de calor, avui ja s'ha arribat a Vinebre i a Espolla als 39,9 graus. I per últim, tancant en esports, Isaac del Toro de l'Emirates ha guanyat aquesta segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona amb un final a l'Estadi Olímpic. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Moments d'òpera.
5: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Un fracàs inicial no sempre es tradueix en un títol fallit. És el cas de l'obra d'aquesta setmana, Avui i Vespri Siciliani.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
5: I Vespri Siciliani és una òpera dividida en 5 actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret originàriament en francès de Charles Devrayer i Eugène Scribe, tot i que basat en el llibret de Le Duc d'Alba, escrit per Gaetano Donizetti 12 anys abans. Van estrenar-se aquesta òpera a París el 13 de juny del 1855, tot i que ràpidament va difondre's arreu d'Europa en la seva versió en italià. A Catalunya hi arribaria per primer cop el 4 d'octubre del 1856 al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges que intervenen en aquestes vespres sicilianes de Verdi, Guido di Monforte és el governador francès de Nàpols, alhora que pare de Arrigo, paper per baríton. Arrigo, el seu fill, tot i que no ho sap, de Guido i està enamorat d'Elena, paper aquest per tenor líric. Elena és una duquesa, alhora que patriota italiana, paper per soprano bardiana, que també podríem definir com a soprano dramàtica de coloratura. Ja sabeu aquesta veu tan exigent que demanava Verdi, sobretot per les sopranos en les seves òperes. Giovanni da Procida és l'enviat de Sicília per negociar amb la monarquia catalano-aragonesa.

Evidentment, no va ser una bona idea, menys encara fent referència a la col·laboració espanyola. Per tant, l'òpera es basa en uns fets històrics que es van produir el 1282 i que es coneixen amb el nom de les Vespres Sicilianes i que, tot seguit us podrem explicar, però que tot això ens fa pensar que l'èxit francès es donava en bona part gràcies a la mala tria d'aquest argument. Dit això, anem a fixar-nos-hi, perquè a l'inici del primer acte de I Vespri Siciliani de Verdi hem de situar-nos a Palerm. És l'any 1282. Ens ubiquem al mercat de la ciutat, encara hi ha d'avui un mercat molt caòtic. Sicília es troba sota ocupació francesa, sent Guido di Monforte, el governador designat per la potència invasora. La duquesa Elena, germana d'un màrtir per la llibertat de Sicília, s'ha convertit en símbol de la resistència. En sortir de l'església, un soldat l'obliga a cantar i ella tria una cançó siciliana que exalta, precisament, la llibertat. L'escoltarem en la veu de Martina Arroyo, dirigida per James Levine, amb la New Philharmonia Orchestra.

No cal dir que després d'aquesta escena, Elena aconsegueix exaltar, tal com acabem de sentir, a tots els que es troben al seu voltant. Però ara arriba Monforte i tots fugen, excepte el jove Rigo, que acaba de sortir de la presó a la que havia estat condemnat pels francesos i que està enamorat d'Elena, per qui es correspost. Rigo s'enfronta a Monforte i aquest, sorprès pel coratge del jove, intenta establir-hi una amistat. Però Rigo el rebutja amb orgull.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera, resumint musicalment i argumentalment Vespe Siciliani de Verdi, situant-nos ara a una vall pròxima a Palerm. Som al segon acte. El metge Pròxida torna després d'un llarg exili. S'ha confabulat amb Elena i Arrigo per iniciar una revolta contra els francesos, amb la que, a més, pretenen venjar la mort del germà d'Elena. Però Monforte ordena detenir a Arrigo, qui és portat al seu palau. Això, unit a un intent d'uns soldats francesos de raptar les dones assistents a una boda, encén l'aire popular i el conspirador planeja entrar disfressat al palau i assassinar Monforte. Ara, però, escoltarem a Pròxida, la veu de Roger Raimondi, saludant emotivament la seva pàtria.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de I Vespri Siciliani de Verdi, Monforte, a través d'una carta de la seva antiga esposa, redactada poc abans de la mort d'aquesta, s'ha assabentat que Arrigo és el seu fill. Així li fa saber a Arrigo, però aquest el rebutja comunicant-li que mai no podrà sentir cap a ell un amor filial. Arrigo és Plácido Domingo, mentre que Cheryl Milnes és Monforte, amb dos dirigits per James Levine.

Pròxida i Elena hi accedeixen emmascarats amb la intenció d'assassinar Monforte. Arrigo aleshores pateix un conflicte interior. Per una banda, vol la llibertat del seu poble, però per l'altra tem l'assassinat del que és el seu pare. Aleshores, li comunica a Monforte que corre perill, però aquest decideix no prendre cap precaució i es queda al saló on celebra el ball. En el moment en què Elena intenta apunyalar Monforte, Arrigo s'interposa i salva el seu pare. Elena i Pròxida, desconeixedors de la relació entre Monforte i Arrigo, pare i fill, prenen aquest últim per un traïdor.

Situat ja al quart acte d'Ives Pisciciliani de Verdi, seguim els moments d'òpera. Aquesta escena comença a la presó. Elena i Pròxida han estat arrestats i seran condemnats a mort. Arrigo li explica a Elena el motiu del seu capteniment i aquesta el perdona. Arrigo comunica al seu pare que morirà amb els condemnats tret que siguin alliberats ells també. Monforte accedeix a alliberar-los tots sota una sola condició. Arrigo haurà de reconèixer-lo com a pare, condició que és acceptada per Arrigo. Monforte, com a senyal de bona convivència entre francesos i sicilians, proposa el casament d'Elena i Arrigo, però Pròxida no veu en aquest esdeveniment més que una altra oportunitat d'esvalutar els sicilians per obtenir la llibertat. Fixem-nos, però, en el duet entre Elena, que és Martina Arroyo, i Arrigo, que és Plácido Domingo.

De nou som al Palau de Monforte, concretament als jardins. Arrigo i Elena estan alegres en pensar que el seu casament portarà la pau. De fet, Elena agraeix les flors que les seves amigues li han regalat. És el popular Bolero, una de les escenes més icòniques d'aquesta òpera. L'escoltarem ara interpretat per la soprano Anna Netrebko.

0: Però després d'aquesta lluïda escena, Procida apareix i explica a Elena el seu pla. Quan sonin les campanes anunciant la boda, el poble atacarà els francesos. Elena renuncia al casament per tal d'evitar l'enfrontament i la guerra, davant l'estupor de Rigo, que no comprèn la traïció d'Elena. Però Monforte l'obliga a casar-se per la força. Per tant, finalment, en sonar les campanes, el poble cau sobre Monforte i també els francesos. I així és com acaba Les Vespres Sicilianes de Giuseppe Verdi, el títol d'aquesta setmana, Els moments d'òpera. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més òperes. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys. Connecta. Ràdio Arenys, la primera en música. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Quan Johann Sebastian Bach improvisava a l'orgue, quan Lully escrivia ballets a Versalles, o quan Vivaldi componia per les noies de la Pietà, feien música barroca, però ells no ho sabien. Quan comença a utilitzar-se el terme barroc, Bach ja és mort i enterrat. A més, a finals del segle XVIII, els clàssics usaven aquesta paraula com un insult despectiu per desmereixer la música que ells creien recarregada i complexa dels seus predecessors. No va ser fins a finals del segle XIX quan historiadors com el suís Heinrich Wolfin van establir que el període entre 1600 i 1750 s'anomenaria barroc, valorant, finalment, la seva enorme aportació artística. Avui, la música barroca és una de les predilectes dels aficionats, per la seva energia, la seva riquesa harmònica i també per l'increïble imaginació dels compositors que hi van contribuir. Tot bon melòman coneix un bon grapat de peces barroques, i no només això, sol considerar-se capaç de reconèixer aquest estil de música sempre que se li posi un nou fragment al davant. Però aquí és on jo us pregunto: us considereu realment capaços de reconèixer sense error si una peça es correspon amb l'estil barroc? La pregunta no és gratuïta, perquè al programa d'avui us vull plantejar un joc. Es tracta de sentir un seguit de peces en estil barroc, però ja us avanço que només algunes hauran estat escrites en l'època que li correspon, és a dir, segle XVII fins a mitjans del XVIII. La resta del que sentirem serà música escrita des del segle XIX fins als nostres dies, però amb música que imita el més pur estil barroc. Doncs bé, si us sentiu capaços de distingir un barroc autèntic de la seva imitació, quedeu-vos amb mi, perquè us asseguro que, sigui verdadera o falsa, tota la música que sentirem estarà absolutament impregnada de l'esperit barroc i, per suposat, de la bona música.
0: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
1: Deia Picasso que l'art és una mentida que ens fa comprendre la veritat. I avui ens situem en aquest context. Què és veritat? Què és mentida? És autènticament barroca la música que escoltem? O potser és una ficció? Potser és la recreació d'un temps

0: La delicada veu del contratenor Andreas Schöll, un autèntic expert en les subtileses de la música vocal barroca, desgranava el Fac ut portem de l'Stabat Mater, que podia haver estat escrit perfectament per Giovanni Battista Pergolesi, però que no va escriure ell. Perquè aquesta música, que juraríem que és originalment barroca, va ser escrita, fixeu-vos, quan ja existia Facebook. El seu autor és l'italià Marco Rosano, que el 2004, i per un encàrrec del mateix Andrea Scholl, va decidir retre homenatge a Pergolesi escrivint una música que conté totes les subtileses melòdiques típiques del napolità. Rosano aconsegueix d'aquesta manera reviure l'esperit barroc amb una precisió admirable. Per tant, aquí el veredicte és clar. És bona música, però fals barroc.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: I ja veieu, doncs, quin és l'esquema del programa d'avui. Anirem desgranant peces suposadament barroques sense desvelar el seu autor ni l'època en què va ser escrites. I d'aquesta manera podem fer l'exercici i fer volar la nostra imaginació intentant desvelar la seva autenticitat.

hem sentit el Puput i l'Icucú, una peça de lluïment del seu autor, en la que, no sé si us heu fixat, el clavicèmbal imita, en certa manera, el cant repetitiu d'aquesta au tan vistosa. En aquest cas, el seu autor és Louis-Claude Danquin, que va ser un nen prodigi que als 6 anys ja tocava per Lluís XIV. Diu la llegenda que era un virtuós tan gran i tan competent que en els duets d'orgue a París els seus rivals es rendien abans de començar. Aquesta és una música que va ser publicada el 1735, és a dir, a finals gairebé del barroc, quan Bach encara era viu, però aquest estil de música se'l començava a definir com rococó. El nostre veredicte, per tant, en aquest cas, és clar, és barroc autèntic.

Ens situem ara a París, a l'any 1916. És un moment en què la musicologia d'aquells moments està començant a rescatar i a redescobrir moltes partitures antigues. Llavors, en el marc de la Société des Musiciens Anciens, es presenta una nova peça de Johann Christian Bach, el més petit dels Bach, que va ser un home molt reconegut a Londres en el seu temps. Es tracta del que sentíem, el concert per a viola i orquestra en estil barroc tardà, diríem. El seu descobridor, Henri Cassadesus, es posa la medalla d'haver fet aquest important descobriment, una partitura datada al 1770. El que el públic que assisteix admirat a la ballada no imagina és que la música que està escoltant no va ser escrita per Bach, sinó que és obra del mateix organitzador dels concerts, el senyor Cassadesus, i, per tant, és un fake barroc, veredicte fals barroc. Seguim.

Bé, doncs, tot i que hem sentit la versió pianística, cal dir que aquesta delicadíssima música estava originalment concebuda pel clavicèmbal. Amb això ja us dono la pista de que es tracta de música originalment barroca. Va ser escrita el 1710 i forma part d'una suite per teclat d'un dels més grans músics de la història, el que aquell mateix any arribava a Londres per buscar fortuna amb les seves òperes i, cal dir, ho aconseguiria. Ens referim a Georg Friedrich Händel, que, tot i que va assolir el seu prestigi amb l'òpera i l'oratori, va ser autor també d'un bon nombre de peces instrumentals que alternen l'arquitectura barroca amb una sensibilitat extrema. En aquest cas, veredicte barroc autèntic.

Sentíem ara un preludi i fuga per conjunt de corda que ens recordava, en certa manera, els que Johann Sebastian Bach va imaginar per l'ofrena musical que va entregar el rei Frederic II de Prússia. Segueix, efectivament, les regles estrictes del contrapunt alemany, tot i que, bé, no el signa cap barroc, sinó que ha estat escrita a l'any 2014 per Mark Valens, compositor i multiinstrumentista resident a Califòrnia, que la interpreta amb el seu grup Contrapunctus, una formació especialitzada en interpretar música neobarroca amb els mateixos criteris i sensibilitat que si fos original. I és, a pesar del seu esperit barroc, un claríssim exemple de fals barroc.

I després de la sorpresa que ens hem endut al principi del programa amb aquell fals barroc de Marco Rosano, gairebé no ens atrevim a opinar sobre l'autenticitat del que hem sentit, tot i la bellesa excelsa que ens regala la veu de Cecilia Bartoli. Però el cas és que es tracta, ara sí, de música autènticament barroca, escrita per Giovanni Battista Stefani, que va publicar aquesta obra el 1620, en plena transició entre el Renaixement i el primer barroc. La seva, diríem, nuesa estructural té una puresa gairebé atemporal, que algun oient podia confondre fins i tot amb una composició, diguem-ne, més contemporània, d'estil minimalista. En aquest cas, però, el veredicte és claríssim: barroc real.

0: Aquesta música tan estranya, tan dissonant, críptica fins i tot, diria, s'allunya de tots els cànons harmònics, amb un acord inicial que encaixaria perfectament en una pel·lícula de terror. És una música que difícilment hagués estat acceptada a l'època de Haydn i de Mozart. En canvi, sí que va ser possible que s'estrenés, amb sorpreses, això sí, a l'any 1737. El seu autor, el compositor barroc francès Jean-Ferry Rebel, va voler descriure el caos primigeni de la creació del món a la seva obra Els elements, i ho va fer utilitzant el que s'anomena clústers de notes, és a dir, agrupacions de notes pràcticament de tot l'espectre i amb dissonàncies també violentes que van literalment terroritzar els oients de l'època i que encara sorprenen avui en dia. Un meravellós caos que, aquest sí, pertany al món del barroc real.
1: La bona música. Històries de la història de la música.

Una de les característiques més típiques de la música barroca és la seva potència rítmica. És una de les coses que ens fascina, per exemple, dels concerts de Brandenburg, de Bach, o de molts dels concerts de Vivaldi. És aquesta pulsació implacable que avança al llarg de tota la peça i que et manté enganxat al ritme de la música. Doncs aquesta és la característica que ha copsat perfectament un senyor que es diu Rafael Crook, un mestre actual de l'estil neobarroc, que no es limita a fer una còpia arqueològica del passat, sinó que, en certa manera, injecta aquesta energia, aquesta pulsió quasi cinematogràfica tan típica dels concerts barrocs en les seves composicions. El que sentíem era un fragment del seu àlbum Epic Baroque, música escrita ara mateix per un polonès que ret homenatge al barroc i ens recorda que l'esperit barroc no és una peça de museu, sinó més aviat podria ser l'avantpassat de l'èpica musical, aquesta que avui consumim a les pantalles. El veredicte, per tant, fals barroc.

Estic segur que molts de vosaltres heu reconegut aquest cor, que pertany al Messies de Händel, i per tant el veredicte aquí sembla inapel·lable, és música barroca. O potser no tant. I si us digués que el que acabem de sentir va ser escrit ni més ni menys que per Mozart i no per Händel? I és que aquest tall té trampa. És efectivament el Messies, però resulta que quan Mozart va tenir l'oportunitat d'estudiar-lo a la Biblioteca Imperial de Viena, va quedar tan fascinat que va voler fer la seva versió, la versió modernitzada al gust de l'època. Mozart hi va afegir clarinets, flautes i trombons que no existien a la versió original del 1741, i el text, si us heu fixat, no és en anglès com l'original, sinó en alemany. Podríem dir, per tant, que és una veritat retocada, un pastitx, una obra barroca vista a través de les ulleres del classicisme. El que està clar és que és una col·laboració pòstuma entre dos titans de la música, una col·laboració que en certa manera ens confon i ens meravella a parts igual. Estrictament, seguint el nostre joc, és un fals barroc, tal com el va retocar Mozart l'any 1789.

qui opina que el que acabem de sentir és un concert de Vivaldi. Doncs bé, no us demano que aixequeu la mà perquè no us puc veure, però estic segur que més d'un. Jo mateix la tinc mitja aixecada. Però el cas és que si busqueu internet o feu servir aquesta eina de reconeixement musical, que és Shazam o similars, descobrireu la veritat. I és que el seu autor es diu Federico Maria Sardelli. És un flautista, director i musicòleg de prestigi que, ja veieu, és capaç de reproduir amb perfecció estilística la forma, la retòrica, els girs melòdics i fins i tot la instrumentació exacta del segle XVIII. Sentíem, per tant, una obra escrita en els nostres dies que sembla dictada pel mateix Prete Rosso. I us diré més, si veieu una foto d'aquest senyor, de Federico Maria Sardelli, sembla que és o vol ser un alter ego de Vivaldi, perquè té gairebé el mateix nas, aquell nas gran aguileny, i ell es deixa expressament la mateixa mitja melena que mostren les caricatures de Vivaldi. Això sí, la seva música, interessant, és un fals barroc.

Aquesta delicadesa, elegant, intemporal, gairebé diríem, no mostra massa clarament els atributs del barroc, però és, efectivament, música barroca. Va ser escrita per Domenico Scarlatti, el mestre italià del teclat que va treballar en la cort espanyola i va escriure 555 sonates pel seu instrument amb un grau d'inventiva i de tècnica que són, encara avui, un repte autèntic pels pianistes i pels xambalistes. Scarlatti té sonates brillantíssimes, d'exhibició, pràcticament, diríem, però també d'altres introspectives i minimalistes, com la que hem sentit. Hem sentit la sonata en re menor, la Kirkpatrick 32, escrita pels voltants de l'any 1738, i, per tant, teníem un exemple de barroc autèntic. Ho havíeu endevinat?

0: El so de la guitarra barroca i la simplicitat i elegància melòdica ens fan pensar ràpidament en un fragment d'alguna suite de llaüt o de guitarra barroca, potser de Robert de Visser, el músic, el guitarrista, diríem, el llaüdista de la cort francesa. Almenys és el que vaig pensar jo quan la vaig sentir per primer cop. La sorpresa ve, però, de descobrir que aquest fragment, titulat Tempo Diminuetto, el va escriure a l'any 2002 un senyor que signa les obres com Sardanapus, però que respon realment en nom de Roman Turioski. És ucraïnès-americà i ell s'ho passa molt bé escrivint aquestes mentides, diguem-ne, delicades i aristocràtiques i creant una atmosfera purament barroca. Val a dir que no ha estat massa ben acceptat pels més puristes, però a nosaltres no ens desagrada, encara que sigui fals barroc.
1: Esveint fronteres amb la bona música.

música de difícil classificació, aquesta que hem escoltat. I encara diria més, tinc la certesa que ningú de vosaltres ha pogut desxifrar la lletra. El que hem sentit és la primera obra polifònica que va ser publicada a tot el continent americà, concretament al Perú, a l'any 1631. I tot i que l'estructura harmònica és pur barroc religiós, el ritme i el text en llengua quechua ens transporten una realitat, podríem dir, híbrida, que desconcerta la nostra oïda occidental. És un exemple de l'anomenat barroc d'Índies. I és que els missioners, en lloc d'esborrar la llengua nadiua, el que van fer és incorporar-la als oficis religiosos i a la música perquè el missatge de l'Evangeli arribés directament. La peça que sentíem es titula Hanak Chapap Kusikuinin. Es veu que vol dir l'alegria del cel i és una fusió entre la cultura europea i la llengua i la cultura andina. Una peça musical que, tot i que és autènticament barroca, sona estranyament moderna. Es tracta, per tant, de barroc autèntic.

Doncs bé, arribem ja al darrer tram de la selecció d'avui, o si preferiu, de la juguesca d'avui. I serà amb la que és potser el fake més descarat de la història de la música barroca, el famós Adagio d'Albinoni, que, com potser ja sabeu, ni de bon tros va ser escrit per Albinoni. La història parteix d'un suposat manuscrit que el musicòleg italià Remo Giasotto va publicar l'any 1958 afirmant que l'havia reconstruït a partir d'un fragment de manuscrit de, amb prou feines, 6 compassos que, segons ell, havia rescatat de les runes de la Biblioteca Estatal de Dresden després dels tràgics bombardejos de la Segona Guerra Mundial al 1945. El fet és que, com que mai s'ha trobat cap rastre d'aquest manuscrit en els arxius oficials de la biblioteca, sembla evident que tota l'obra és del propi Giasotto. No hi ha traça d'Albinoni. Tot i això, s'ha convertit en un símbol del barroc per milions d'oients i ha estat enregistrat pels directors més prestigiosos del món. Sigui benvingut, doncs, el fake de l'Adagio d'Albinoni, si és que ha acostat algú a la meravellosa música barroca. Estimats i estimades que sou devots com jo de l'esperit barroc, seguiu meravellant-vos d'aquest estil que ens transporta, fins i tot si no té tota l'autenticitat que li podíem suposar. Rebeu una cordial abraçada de l'equip del programa, en Pere Sánchez, el nostre tècnic del so neobarroc, i qui us ha parlat, Lluís Bonamusga. Ha estat, com sempre, un plaer que ens hagueu acompanyat en aquesta nostra recerca pels innombrables camins que ens porten a la bona música.

0: Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys, primera. Primera en música.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
2: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
3: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
2: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
3: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Open.
1: Aquest és el programa d'informació i de...
2: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
3: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
4: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
2: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda, amb Josep Martín i David Talleda.

0: Bàsicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.